Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT.

quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT.

0: podríem tenir sort.
1: Mentre Marta Viana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Literalment.
0: Poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo què penses, que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
2: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
2: Mary, potser sóc bisexual i ella es veu que de seguida va contestar no, ets gay.
3: A mi això també m'ha passat.
4: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
5: Som pura cafeïna.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que...

0: tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-se portar.
2: Qui no balla, no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta.

Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'hi impliquin. Serà el Consell d'Educació de Catalunya, on estan representades, volíem dir, totes les institucions i entitats implicades. L'espai on es discutirà a fons cap a on ha d'anar el model educatiu.
2: Va de seure, de dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
1: En la conferència dels dos anys de mandat, Illa també ha avançat que la Generalitat obrirà el primer observatori d'intel·ligència artificial. El principal partit de l'oposició, Junts, ha titllat la conferència d'Illa de propagandista. I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat Rodalies ni tampoc la lluita contra la pobresa infantil. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
1: Els països de l'Àrtic reclamen a la Unió Europea que reforci la seva presència a la regió davant l'amenaça russa. Una dotzena d'estats s'han reunit a Finlàndia i alerten que la seguretat de l'Àrtic és també la d'Europa. La cimera també ha abordat l'interès de la Xina per explotar les rutes comercials d'aquesta regió i les tensions amb els Estats Units per Groenlàndia.
3: Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura, impulsada pel govern espanyol, vol combatre el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents.
1: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita. És una fita històrica per a la indústria audiovisual catalana perquè per primer cop la corporació compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'Estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món. L'escalfament de l'aigua de mar i els canvis en els corrents marins estan multiplicant la quantitat de pops que hi ha a la costa sud d'Anglaterra i reduint els que es capturen a Galícia.
3: Els pescadors gallecs han passat de capturar unes 2.000 tones l'any de pop a pescar-ne només 1.000, i en canvi els anglesos n'estan pescant 65 vegades més que la mitjana dels últims 10 anys. L'explosió d'exemplars al sud-oest d'Anglaterra s'explica per la pujada de la temperatura del mar i els canvis en els corrents marins que mouen les larves dels pops, els mateixos factors que han fet caure la població a les costes gallegues. El president de la Federació Gallega de Confraries és José Antonio Pérez Sieira.
4: Las corrientes pues no son favorables, la temperatura del agua aquí en Galicia este año llegó hasta 22 grados y eso para el pescado y para los mariscos y para todo el producto pues es muy desfavorable, ¿no?
3: Problemes per als pescadors gallecs, però també per als britànics. A Anglaterra no hi ha costum de menjar pop i, en canvi, s'aprecia molt la carn de crancs i llamàntols, que cada cop són més escassos, precisament perquè se'ls estan cruspint els pops.
1: Esports. Gabriel Jesús ha passat aquest dilluns pel programa Tot Costa de Catalunya Ràdio. El davanter brasiler afirma que és un plaer jugar al Barça i insisteix que no sent gens de pressió per portar la samarreta blaugrana. El nou assegura que està preparat per marcar gols importants amb l'equip.
3: En paral·lel, Lamine Yamal assegura en una entrevista a Universo Valdano que es mereix la pilota d'or i insisteix que el Barça té equip per guanyar la Champions.
1: Avui dimarts, en la sisena jornada de primera, l'Espanyol visita el Rayo a Butarque i el Real Madrid jugarà al camp de l'Elx. Mentrestant, el Pilar Real 1, Betis 2, ha tancat la jornada número 5.
0: Fins aquí les notícies.
5: Lara, Marta, que guapes que us heu posat avui per venir a fer el programa.
6: Gràcies. Sembla que estigueu anant... floreta.
5: Que estigueu anant de gala, que n'heu anat de gala.
6: No, tant de bo.
5: Pensava que vindríeu dels Emmy.
6: Sí, tant de bo.
5: Avui ha sigut festa grossa als Estats Units amb l'entrega dels Emmy i d'aquí uns moments ho comentem tot en directe des de la Pública i Nacional amb l'Oriol Serra.
7: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Bon dia, matiners. Avui és dimarts 15 de setembre. Si us acabeu de despertar, heu de tenir en compte que avui tindrem un matí assolellat, menys fresc i amb pocs núvols o cap. Farà més calor que ahir a la meitat oest. Les màximes més altes podran pujar fins als 38 graus a Ponent i l'Ebre. Dimecres arriba un nou canvi de temps. Ho portem avisant també al llarg d'aquests dies. Un front que s'emportarà ruixats i tempestes i normalitzarà una altra vegada la temperatura. Marta Viana, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Boi de Llobregat el sol sortirà a les 7:32 i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 29 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui us porto un titular que m'ha cridat l'atenció. Són declaracions d'Esther Expósito a la cadena SER i diu: si pogués, eliminaria tots els mòbils. Aniria enrere en el temps i viuria en una altra època. El mòbil ens desconnecta de la vida i no vivim al món real.
0: Comencem amb aquest titular d'Esther Expósito. Maiol Roger, també molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I avui al matí de Catalunya Ràdio.
3: Doncs tindrem a tots els partits de l'oposició per reaccionar al discurs d'ahir del president Salvador Illa. Anirem a les escoles per veure com es reacciona i com viuen avui la calor, avui que encara farà calor i després de l'anunci del president. I un programa especial des del Caixa Research per parlar de ciència. Tot això fins les 12.
0: A partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
3: Fins ara.
0: Arrenquem el matí i ho fem amb una delícia que ens va regalar la nostra estimada Bet Rodergues.

0: És aquesta delícia de cançó que es diu Que tremolin els arbres. De fet, és tota una declaració d'intencions. Escolta'm, qui millor perquè ens ho expliqui que la nostra estimadíssima Bet Rodergas. Molt bon dia, Bet.
1: Hola, matiners i matineres. Soc la Bet. Molt bon dia, Xavi. I quina il·lusió que hagueu triat Que tremolin els arbres i que hagi sonat aquestes hores del matí, perquè és una cançó, bàsicament, que és optimista, positiva, lluminosa i que parla de mirar endavant, de trobar la manera de ser un mateix i d'anar cada vegada més enllà, volar més amunt, amb un somriure i encarar la vida amb llum i amb energia positiva. Un petó.
0: Un petó també des de la ràdio, Bet. Gràcies per passar pels matiners. I aquest matí, tot i ser molt aviat, és un bon moment per recordar que la son també és una superació diària. Per tant, avui, que també tremolin els arbres.
2: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Arrenquem el programa, són les 5 del matí, 10 minuts. Hi ha hagut festa grossa aquesta nit als Estats Units. De tant en tant ens encanta parlar amb el nostre corresponsal, amb l'Oriol Serra a Washington. Oriol Serra, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Xavi.
0: Escolta'm, nit grossa amb l'entrega dels premis Emmy. Com ha anat aquesta gala? Encara està en funcionament? Encara està en marxa o no?
3: No, ja ho tenim tot.
0: Ja ha acabat, eh?
3: Tot. Sí, per sort s'ha acabat, perquè han estat més de 3 hores de tortura seguint aquesta gala per televisió. Bé, suposo que seguir-ho allà deu ser una mica més divertit.
0: Però sí. Vaja.
3: Mira, això va de sèries, ho sabeu, són els premis de la televisió, els Emmy Awards, que s'entreguen a Los Angeles, i tenim 3 títols que, per aquells que veieu moltes sèries, doncs mira, són The Pitt, millor sèrie dramàtica, Widow's Bay, millor sèrie còmica, i The DTF St. Louis, que és aquesta, una sèrie, en aquest cas, que està rodada a Missouri, a St. Louis, per millor sèrie limitada, que vol dir que és una sèrie que té el final tancat, que sabem que s'acabarà i que no ens deixaran amb allò de s'ha acabat la temporada 8a i potser en vindrà una de 9a, per entendre'ns.
0: Ho estaves comentant, Oriol, la gran favorita per totes les travesses era, evidentment, de Pitt.
3: Sí, tant, aquesta que sentim. Your replacement
0: came in early. She's just covering while I go on my little sabbatical. La nit, Oriol, no li ha anat gens malament, de Pitt.
3: No, The Pitt, aquesta sèrie que transcorre en un hospital de Pittsburgh, a l'estat de Pennsilvània, jo diria que és una mica, podríem dir, salvant les distàncies, una posada al dia, una posta al dia d'aquella mítica sèrie de Cor Obert, per tant,
0: sí.
3: Un drama que transcorre en un hospital, en aquest cas, i amb tot l'estrès i totes les vivències que hi ha al voltant de la vida en un hospital. I l'altra, doncs, en discòrdia, en aquest cas còmica, és Widow's Bay, que és una sèrie, en aquest cas, rodada en una illa de Nova Anglaterra i consta, doncs, entre les comèdies més valorades pel jurat d'aquests Emmy 2026, que són ja la 78a edició dels Premis Emmy. I, mira, si vols, et diré quins han estat els millors actors, perquè en tenim també un per comèdia, Matthew Rhys, en aquest cas també per Widow's Bay. En el cas de sèrie dramàtica és Noah Wyle per The Pitt, per tant, ja ho veieu, aquestes dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que han estat, doncs, les grans triomfadores de la nit. I després, pel que fa als secundaris, tenim a Tom Pelfrey a The Task i a Stephen Root per Widow's Bay una altra vegada. I pel que fa a les actrius, doncs, a Rhea Seahorn, que segurament la recordareu perquè tenia un paper destacat a Better Call Saul. Uh-huh. En aquest cas és la protagonista de Pluribus. I després tenim en la categoria de comèdia a Jean Smart per Hex. I
0: està esplèndida, és que ella està esplèndida.
3: Sí.
0: És que està esplèndida.
3: Sempre, no?
0: Sí.
3: Escolta, una nit que t'he de dir, a veure, bromes a banda, que per mi ha tingut un moment molt entranyable, que si vols podem recuperar més endavant, però que ha estat l'aparició de l'escenari de Michael J. Fox.
0: Home!
3: Sí, que ha fet un discurs, doncs, que en fi, ha sigut molt colpidor, perquè l'hem vist, doncs, en directe, patint aquest Parkinson que, per desgràcia, el persegueix de fa temps, i bé, justament defensant la seva fundació que es dedica a combatre aquesta malaltia.
0: I també hi ha hagut algun moment destacat, no? Entenc, en aquesta gala, Oriol?
3: Sí, sí, a veure, moment destacat també, evidentment, l'homenatge, que no podia ser d'una altra manera aquest any, a Dolly Parton.
0: Que, evidentment, ens va deixar fa poquíssim. I com li han fet aquest homenatge? Com ha funcionat això? Com ha anat?
3: Mira, la Sally Field, que segurament et sonarà perquè és una de les grans veteranes de Hollywood i que, per cert, ha guanyat també un Emmy, en aquest cas per una sèrie també d'aquestes que en diem limitades, es diuen Limited Series or Anthologies en anglès, en aquest cas es diu Criatures Luminoses, i després d'haver recollit el premi ha tornat a pujar a l'escenari i en aquest cas ha fet també un sentit homenatge a Dolly Parton, de qui ha dit doncs, que n'era una gran amiga i n'ha destacat la humanitat, a banda d'aquest talent musical, que de fet Dolly Parton és el gran nom de diguéssim, la gran veu femenina del country en aquest país, en els Estats Units, i ha estat una veritable tragèdia nacional la mort ara fa poques setmanes de Dolly Parton. Per tant, no podia faltar aquest homenatge a l'escenari del Peacock Theater de Los Angeles.
0: Doncs escolta, Oriol, d'aquí uns moments connectem una altra vegada amb tu perquè... Vaja, pels oients que estiguin desperts a partir de 3:45 del matí, els posem al tanto de com ha anat aquesta gala dels Premis Emmy. També una abraçada, Oriol, fins ara.
3: Perfecte. Fins
0: gràcies,
3: ara.
0: Adéu. Arribem ja a 6:15 del matí fent els matiners com cada dia de dilluns a divendres a Catalunya Ràdio. És moment de repassar algunes bones notícies per començar el dia. Alerta, perquè si us preocupa el vostre cor tenim una bona notícia. Depèn de com t'ho agafis. Perquè un estudi científic confirma la relació entre les derrotes i victòries en un partit de futbol i, Marta, els problemes de cor.
4: Sí, s'ha fet un estudi amb més de 2.000 persones que van ingressar en aquest cas per un infart o per una angina de pit i els resultats, doncs, a veure, no es podia saber. Els dies que l'equip local perd, augmenten els infarts, sobretot entre els homes. Els investigadors ho relacionen doncs, amb l'estrès i la ràbia que genera el futbol, i entre els símptomes, doncs, un dolor intens al centre del pit, que es veu que no desapareix ni amb repòs i que dura més a més uns quants minuts, i això pot anar acompanyat també de sues fredes, nàusees, marejos o una sensació d'òfec.
0: Doncs haurem de vigilar.
4: Deixa'm dir que entre les dones, doncs, evidentment, això no passa tant.
0: Mira, que les dones cada dia miren més al futbol, també
4: sí,
0: t'ho dic,
4: vull dir
0: que...
4: Sí, però no som tan...
0: Jo t'he vist a tu veient futbol i, escolta,
4: sí, però no
0: se't para la patata sí, de mirar.
4: Justament
0: no.
4: La Marta, no, que clar, és com una boja, saps? No, m'agrada el futbol, però no em torno boja.
5: No perdem el nord.
4: Exacte.
0: Bé, en tot cas, ja ho sabeu, heu d'estar alerta amb els problemes cardíacs. I alerta perquè tenim entrades gratuïtes per visitar la Sagrada Família. Ot Serra. El tenim per aquí, Olot, ara.
6: Mai a la Sagrada Família. Doncs un any més, el temple obrirà les portes coincidint amb les festes de la Mercè la setmana vinent. Serà les tardes de dijous 24, divendres 25, dissabte 26 i diumenge 27. S'ofereixen 20.000 entrades gratuïtes per visitar la façana del Naixement, l'interior de la Basílica, el camí de la Litúrgia, el Museu i la façana de la Passió. El recorregut també inclou l'exposició fotogràfica La força d'un somni compartit sobre la construcció col·lectiva de la Sagrada Família. El sorteig per aconseguir les entrades es va obrir ahir al portal web de la Sagrada Família i durarà fins diumenge a les 9 del vespre.
0: 6:15 del matí, 2 minuts, i avui us expliquem una història de pel·lícula. Dues amigues d'alerta han descobert als 40 anys que són germanes.
4: Sí, són la Minal i la Mina. Quan eren nadons, les van deixar en un orfenat a l'Índia als anys 80, van ser adoptades per famílies diferents dels Països Baixos i va donar la casualitat que vivien a poca distància l'una de l'altra. De seguida es van fer amigues, van veure que s'assemblaven molt físicament i 40 anys després una prova d'ADN ha demostrat que són germanes biològiques.
7: It's like when I see you, it's like...
8: Quan la miro em sento com a casa. Sempre he estat envoltada de gent que m'ha estimat i m'ha cuidat, però igualment m'he sentit força sola. Tenia l'esperança de conèixer algun dia un membre de la meva família biològica. Tota la vida he dit que volia trobar la meva mare, però sobretot algun germà o germana. Ara ja no em sento sola.
2: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: nit, al dia com avui del 1961, un grup de joves entrava a gravar la seva primera maqueta, Marta.
1: Aquests joves es feien dir The Pendletons i van entrar a l'estudi de Los Angeles de Hit Morgan per gravar aquest tema que sentim. El grup tornaria a mesos més tard a gravar la cançó, això seria cap a l'octubre, i a finals d'any signarien el seu primer contracte discogràfic i serien rebatejats amb el nom que coneixem ara, com The Beach Boys. Durant aquell temps, Surfing no només es va convertir en un èxit popular, sinó que també va reventar-ho a la llista Billboard. Número 100 va arribar a ser fins i tot el número 75.

0: matí des dels matiners de Catalunya Ràdio de Beach Boys amb només 10 minuts, 6:15. Vinga, va, moment de repassar alguns moments que ens ha deixat la tele i que són per emmarcar. Comencem parlant de joc de cartes.
1: I és que per primer cop en 10 anys el programa s'ha beneït una taula abans d'un bon àpat. Que Déu ens agafi confessats.
2: Beneïm la taula.
3: No te n'enfotis, eh?
2: No, coi, perquè em fa molta il·lusió. Com ho fem, això?
3: Vale. No, no cal fer així. No cal fer tant teatre. Beneïm, senyor, els aliments que anem a prendre. Amén.
2: Home, home, quina desinflada. Pes de 10 anys de fer jocs de cartes i que avui, per fi, beneirem la taula. I...
3: Ho feu amb mi?
2: Clar, coi, sí, el que tu ens diguis. Va. Beneïm,
3: senyor, beneïm aquesta taula. Beneïm, senyor, beneïm aquesta taula. La taula. Ja.
0: Menys mal que hi ha.
4: Això és fals esplais.
5: Sí, sona, em recordàvem una
0: així,
5: colònia.
0: Així, amb aquest ritme i tot?
5: Sí.
0: Ah, sí, eh? Altra.
5: Vols que ho fem?
4: Sí, ara
0: beneirem la taula dels matiners, ara. Beneirem la taula dels matiners. Bé, el setembre... Molts ho sabeu, també, és el mes dels propòsits i no sempre es compleixen.
1: I entre les que no tenen gaire clar hi ha la Núria Marín, la Laura Escanes i l'Helena García Melero. Això és el que han contestat en una enquesta que hem vist a Instagram de Somevam.
6: Quin és el teu propòsit d'aquest setembre i per què no el compliràs?
7: Oh, és que és molt trist el meu propòsit. El meu propòsit d'aquest setembre és dinar i sopar una hora més decent, una mica abans, però no ho compliré perquè la vida sempre se m'emporta pel davant i els vídeos de TikTok encara més.
6: Quin propòsit tens aquest setembre i per què no el compliràs?
8: Perquè no el compliré. Remuntar els llibres que no he llegit aquest estiu. Mira que portava una temporada molt bona.
9: Gaudir molt del meu temps. Vull dominar-lo. No que el temps sigui un tsunami que se m'emporti. Vull dominar jo el meu temps.
0: 9 minuts, arribem a 6:15 i acabem parlant de Salvados.
1: El programa va reunir en un cara a cara Fernando Garrido, víctima d'ETA, i José Milatassa, el terrorista d'ETA que va participar en l'assassinat dels seus pares i del seu germà. Un cara a cara, 40 anys després, parlant durant una hora i mitja i on les càmeres es van quedar fora.
10: El pedirle perdón mirándolo a los ojos ha sido emotivo y fuerte, pero no me ha costado. Tenía mis miedos porque no sabía hasta qué punto de qué manera me iba a recibir, cómo me iba a coger, y al final me ha dado un abrazo, que no puedo hablar. Sí, le solicito un abrazo y me lo ha dado. Porque la mano le puedes dar a alguien, pero un abrazo es algo más entrañable.
11: Yo no he dicho las palabras, yo te perdono, porque además yo quién soy, ¿no? ¿Me entiendes? Yo no he dicho esas palabras, pero que tampoco era necesario. Ahora, tú me preguntas y yo, pues claro que le perdono. A ver si me entiendes. Una persona te está pidiendo perdón. Después hasta nos hemos abrazado. Y eso ha sido muy emocionante. Muy contento. Esta noche estaré hecho polvo, pero...
0: Obrim la revista del Cor dels Matiners. Blanca Suárez esquiva una altra vegada la premsa.
1: Sí, perquè es veu que li han preguntat per aquests titulars sucosos que hem llegit aquests últims dies, després que ella coincidís amb Miguel Ángel Silvestre, que recordem van ser parella, han coincidit al Festival de Venècia, i ella, que és molt hàbil, ja ho sabem, aconsegueix esquivar-ho tot amb estil i educació.
12: Hombre, algo suponía, porque bueno, pues suponía que era un tanto goloso, pero bueno... Sí, suponía.
13: Pero que queda bonito, ¿no? O sea, que es bonito que quede esa buena amistad entre vosotros, ese buen rollo, compañeros.
12: Sí, poder coincidir de vez en cuando. Hemos hecho ahí convivencias, no solamente con Miguel Ángel, con Eugenia, con Clara. 48 horas de convivencias total. Y ha estado muy bien.
14: ¿Cómo definirías tu momento profesional y personal?
12: Os digo, siempre que estoy bien.
14: Disfrutando de todos los placeres de la vida.
12: Eso intentamos. Si no, ¿por qué?
14: Si no mal.
13: Y del amor también.
12: De todo lo que se pueda. Yo rasco por ahí todo lo que se pueda.
0: I també hem de parlar, home, d'un artista que ens encanta aquí al programa i que és Rafael.
15: Que sabe nadie lo que me gusta o no me gusta de este mundo. Que sabe nadie.
0: Ai, que sabe nadie, Lara, que sabe nadie.
1: Doncs hem de parlar d'ell, perquè el cantant i compositor Pablo López ha parlat d'ell en una entrevista a la revista Esquire. Ha donat detalls sobre la seva amistat amb Rafael i sobre com va ser la composició d'un àlbum que van fer junts, un àlbum que es diu Victoria, que es va llançar el 2022.
16: Yo quedaba todos los miércoles a las 5 de la tarde en mi casa y él venía puntual como un reloj, el cabrón, muy puntual, vestido más moderno que yo, guapísimo. Y entonces yo lo sentaba con un té, yo al minuto me abría un vino porque si no, no podía soportar la tensión, porque él tiene un un silencio muy fuerte y llegué a entrar en mundos donde puedo decir abiertamente que conozco a Rafael a lo mejor que mucho más que muchísima gente.
0: I a aquestes hores del matí és moment de connectar-nos amb els astres i saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous. Bon dia, Sergi.
17: Bon dia, matiners. Aquest dimarts, Venus i Plutó estan una mica de morros i això es pot notar sobretot en les relacions. Si et descobreixes donant masses voltes a un missatge, posant-te gelós o intentant controlar una situació, compte. Potser estàs veient més fantasmes dels que realment hi ha. La part bona és un dia fantàstic per detectar què ens remou de veritat i parlar-ne clar. Així que menys pel·lis i més sinceritat. Que tingueu molt bon dia.
0: Clara, i aquest matí de dimarts, aquí li diem anys i anys per molts anys.
1: Doncs som-hi amb alegria. Avui fa anys l'actriu catalana Carme Conesa, arriba als 66. Una altra actriu que fa anys és Carmen Maura, la noia Almodóvar, celebra que en fa 81. També en suma un mes i arriba als 80 anys el director i guionista Oliver Stone. I acabem felicitant també la reina Letizia, que avui es despertarà tenint-ne 54.
5: Opa!
1: Què us sembla? També felicitem a tots els oients que avui fan anys.
0: Bueno, clar, és que ens ho deixes així a penjar, que jo no sé qui, no sé quan acabes, quan comences...
1: És un misteri sempre.
0: D'aquí uns moments tornem a connectar amb el corresponsal de Catalunya Ràdio Washington, amb l'Oriol Serra, perquè ens torni a resumir què ha donat de si la nit dels Emmy. Abans, i com cada dia als matiners, ens despertem amb la música que ens proposa un rostre conegut.
18: Bon dia, matiners, com esteu?
19: Helena García Melero, periodista, presenta el programa Tot es mou de TV3. Ho sap fer tot i tot ho fa bé.
18: Mireu, la cançó que a mi em fa començar el dia amb molta energia és la de Strong Enough de Cher del disc Believe. Que tingueu un molt bon dia a tots. Adéu-siau.
19: Els més matiners.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 15 de setembre. En Alfonso, molt bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: El president Salvador Illa es compromet a destinar el 6% del PIB a educació.
1: També anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu català. Es reunirà aviat amb els grups parlamentaris, però també vol que docents i famílies s'impliquin.
2: Dialogar, de construir i de fer-ho serenament i de bona fe. Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita.
0: Junts ha titllat la conferència d'Illa de propagandística.
1: Sí, Mònica Sales és la líder de la formació al Parlament.
3: Està portant Catalunya a ser un país de segona i no el país de primera que nosaltres mereixem ser, malgrat la propaganda que avui ha volgut vendre al llarg d'aquesta conferència.
1: I en una piulada a les xarxes, la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ha parlat de triomfalisme i ha lamentat que el president no hagi mencionat a la seva conferència Rodalies ni la lluita contra la pobresa infantil.
0: Aquest matí el govern aprovarà el pla que Salvador Illa va anunciar al matí de Catalunya Ràdio per climatitzar totes les escoles públiques del país.
1: Sí, va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys. Es prioritzaran un centenar d'escoles i instituts, o bé perquè són els llocs on fa més calor, o bé perquè estan ubicats en barris vulnerables.
0: Pedro Sánchez nega que el posicionament del govern espanyol sigui tebi amb el Marroc per la crisi de Ceuta.
1: En una entrevista a La Sexta, el president espanyol va insistir ahir que no hi ha proves que demostrin l'autoria del Marroc en l'entrada massiva de migrants a finals de juliol.
4: Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, bueno, pues a lo mejor para una serie de Netflix están bien, pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.
0: La presidenta del Banc Central Europeu alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial.
1: Christine Lagarde reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar, diu, la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de les dades dels ciutadans europeus.
0: El preu del petroli continua pujant arran del bloqueig del cru provinent de l'Aràbia Saudita.
1: Trump s'ha esforçat per enviar missatges de calma a través de Truth Social. El preu del cru ha baixat inicialment, però l'efecte de les paraules del president dels Estats Units s'ha esvaït ràpidament i ara es torna a encarir. El barril de Brent, que és el de referència a Europa, ja se situa per sobre dels 107 dòlars.
0: Condemnat a 6 anys d'internament, el menor que va matar a ganivetades un noi de 18 anys a Tàrrega.
1: L'acusat ha reconegut els fets i per la família de la víctima la sentència és insuficient i per això reclamen canvis en la llei del menor.
0: Avui s'obren les inscripcions per la segona convocatòria d'aquest any del nivell A1 de català.
1: Sí, l'examen està previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la manca de places als cursos de català del Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern hi ha respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta.
0: Ho estàvem comentant també a l'inici del programa amb l'Oriol Serra. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy.
1: Que s'han fet aquesta matinada, ho deies, a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF St. Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
0: La BBC ha adquirit els drets internacionals del programa original de 3CAT, La Gran Cita.
1: Això és una fita històrica per la indústria audiovisual catalana perquè per primera vegada la corporació britànica compra els drets d'adaptació d'un format creat per una cadena de l'estat espanyol i desenvolupat originalment en català. L'acord permetrà a BBC Studios desenvolupar i produir adaptacions del programa en diferents mercats d'arreu del món.
0: Gràcies, Anna.
1: Que vagi bé.
0: Vinga, va, que com sempre hem arribat ja a 6:15 del matí, 4 minuts, moment de fer un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, bon dia.
5: Què tal, bon dia?
0: Maria Fernández Noguera, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb la conferència del president Illa.
5: Sí, el veiem, per exemple, a La Vanguardia i el diari Ara, fotografies en tots dos diaris. El diari del grup Godó diu que Illa dona per superada la paràlisi i crida un pacte ampli per l'educació, i l'Ara titula que Illa es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. Se'l veu al faristol davant d'un plafó on s'hi llegeix "El futur és aquí".
6: La intel·ligència artificial continua sent l'altre gran tema de portada. El periòdico explica que Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El País, que els Estats Units i la Xina lliuren el seu primer gran pols pel domini de la IA, i La Vanguardia, que les tecnològiques afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA.
5: Altres temes de portada. El País titula que els nacionalistes d'Escòcia, Gal·les i Irlanda del Nord s'uneixen per aconseguir la independència, i l'Ara, que Puig compra el 50% d'Isdin Esteve per 1.200 milions d'euros.
6: Això en un dia en el qual el periòdico entrevista el davanter blaugrana Gabriel Jesús, que assegura que abans de començar un partit sempre llegeix la Bíblia.
0: I avui la intel·ligència artificial torna a centrar molts articles d'opinió.
6: L'editorial de l'Ara remarca que la IA necessita normes i regles com tota activitat.
5: El diari subratlla que no es pot permetre que la regulació d'aquesta tecnologia vingui dels Estats Units o la Xina, sinó que cal negociar-la a nivell global.
6: El Mundo diu que cal regular la IA sense perdre la cursa. Afirma que Europa no hi pot respondre refugiant-se en una sobreregulació que freni aquesta tecnologia.
5: I creu que els Estats Units i la Xina hauran d'acordar estàndards mínims verificables, perquè cap dels dos pot confiar que l'altre s'aturi.
6: En aquest sentit, La Vanguardia explica que la rivalitat entre els Estats Units i la Xina dificulta els acords que limiten els perills anunciats.
5: I afegeix que les eines per evitar el desenvolupament descontrolat i perillós de la IA no sembla que puguin estar disponibles de manera immediata, perquè la indústria segueix en mans privades i la regulació pública està a les beceroles.
6: A El País, l'escriptora Irene Lozano assenyala que la intel·ligència artificial no ens matarà, però potser sí els seus amos.
5: I alerta que Campa Lliure, un producte variat, poc fiable i cada cop més incomprensible pels seus dissenyadors, unes amenaces que s'han de rebaixar amb lleis a assegurar.
6: El periodista Matías Vallés diu al periòdico que caldrà assajar la traducció DIA per intel·ligència assassina.
5: I adverteix que els senyors tecnofeudals no pretenen protegir una població que per ells només és una font d'ingressos.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Amb la Sílvia, com sempre, repassem la premsa digital. Quina galeta puja com l'espuma?
7: Doncs mira, la belga Lotus Biscoff, la clàssica que acompanya el cafè. La clau de l'èxit ha estat l'impuls que li ha donat el net del fundador a les xarxes. Un viral de TikTok d'un pastís de formatge japonès amb Biscoff ho ha acabat de disparar. Les accions van pujar un 47% el primer semestre de l'any i entre Sella i Sella tenen ara desbancada al capdavant del podi de les galetes Oreo i Chips Ahoy. Ho recull La Vanguardia.
0: A subhasta, alerta, el famós vestit de la venjança de Diana de Gales.
7: Sí, és aquell vestit de seda negra de la dissenyadora Cristina Stambolian, amb escot verdut d'espatlles al descobert, amb què Diana va respondre a la confessió d'infidelitat de Carles d'Anglaterra. Doncs bé, encara és tendència i Sotheby's el treu a subhasta el pròxim 9 de desembre. La casa estima que val entre 150.000 i 300.000 dòlars. Ho veiem a diversos digitals.
0: Per què serveix la targeta negra a Romania?
7: Doncs mira, per sancionar els adults de les grades. En definitiva, pares i mares que en lloc de donar exemple, increpen àrbitres, jugadors i entrenadors als partits base de futbol. La Federació Romanesa de Futbol ha introduït a les categories inferior. Si l'àrbitre mostra aquesta targeta, el partit se suspèn amb la intenció de protegir els menors. És l'últim pas. Primer, això sí, hi ha una advertència. Se segueix si segueix el comportament, s'atura el joc 10 minuts i si encara continuen, targeta negra i partit suspès.
0: Per què s'ha unit Sant Andreu de Llavaneres?
7: Doncs per intentar mantenir el mossèn del municipi. L'Ajuntament i la parròquia fan front comú davant el bisbat perquè reconsideri el trasllat de David Navarro, que està molt implicat en la vida del poble. L'alcalde ha fet arribar a l'església una carta on trasllada la seva sorpresa i afectació per la notícia. Ho recull el Capgròs.
0: Vinga, va, que estem fent camí ja cap a Salut, Sílvia Solanes. Fent camí cap a 3:15 del matí, en directe, com sempre, amb els matiners. I a aquesta hora volem tornar a connectar amb el nostre corresponsal als Estats Units. Ah, no el tenim a punt?
8: A veure,
0: expliqueu-me el què. Sí, el tenim? Ah, sí que el tenim.
8: Sí,
0: perfecte. Oriol Serra, molt bon dia de nou. Ara sí.
9: Bon dia, bona nit des de Washington.
0: Exacte. Avui, festa grossa als Estats Units amb una nova edició dels Emmy, on, per cert, la clara guanyadora de la nit ha estat The Pit.
10: Welcome back. Took some time. Well, so who else is going to get this place to the 4th of July?
11: Your replacement came in early. She's just covering.
0: Oriol, totes les travesses, de fet, només amb la quantitat de nominacions que tenia, ja es veia venir que The Pit arrasaria aquesta nit.
9: Sí, sí, The Pit, aquesta sèrie que ens situa en un hospital de Pittsburgh, d'aquí ve el nom, a l'estat de Pennsilvània, i on a mi, doncs, les imatges que he vist, jo no he pogut veure la sèrie, t'ho confesso, però sí que les imatges que he vist, aquest tràiler, m'han fet pensar molt amb el cor obert, és a dir, la típica sèrie que transcorre en un hospital, doncs, amb totes les coses que passen dins d'una instal·lació com aquesta. A més, The Pit ha tingut altres premis, també, per exemple, el de millor actor de sèrie dramàtica, en aquest cas, per a Noah Wyle.

0: I que en aquest cas doncs, també s'ha endut un premi per al millor actor, que ha estat ni més ni menys que Matthew Rhys. Per tant, doncs, a dues sèries, The Pitt i Widow's Bay, que s'han endut força premis. Una altra sèrie, en aquest cas, en una altra categoria, que és aquesta de les sèries limitades o antològiques, és DTF St. Louis. I també hauríem de recordar, evidentment, doncs, els premis a les millors actrius. Per exemple, sèrie dramàtica, en aquest cas Pluribus, ha estat Rhea Seehorn, que a mi m'agrada molt el paper que feia a Better Call Saul. I en el cas de la millor sèrie comèdia o còmica, ha estat Jean Smart per Hex. Sé que a tu t'agrada molt aquesta actriu.
1: M'encanta.
0: I després, en el cas de l'actriu secundària, en aquest cas doncs, també ha repartit, en el cas de sèrie dramàtica, per Alison Jenny i el seu paper a The Diplomat, i per a la britànica Katie O'Flynn pel paper que fa, com no, a Widow's Bay, que és, en aquest cas, doncs, a categoria còmica. Hi ha hagut altres premis que també m'agradaria destacar. Per exemple, clar, penseu que això són premis de la televisió, sí. És a dir, són sèries, però també són programes. I m'ha semblat, doncs, una picada d'ullet, podríem dir, a menys de dos mesos de les eleccions de mitja legislatura aquí als Estats Units, que The Late Show de Stephen Colbert s'hagi endut un premi en aquests Emmy Awards. Recordem que el seu programa va estar justament fulminat pels tentacles de Donald Trump.
1: Exactament.
0: Per tant, crec que també ha estat bé, doncs, aquesta petita concessió. Perquè els discursos, la veritat, Xavi, és que han estat força avorridots. No. I
1: s'han mullat poc, s'han arriscat poc,
0: Exacte.
1: Sembla que alguns es piquen els dits a vegades amb els discursos, quan és el moment de reivindicar, però suposo que saben que han de pagar un preu car també, no?, pels seus discursos. Entenc, vull entendre, vaja.
0: Probablement.
1: Oriol, al llarg del matí anirem escoltant-te, com sempre, anirem explicant més d'aquesta nit dels Emmy. Com sempre, un plaer escoltar-te. T'envio una abraçada from Barcelona to Washington.
0: Moltes gràcies. Thank you very much.
1: Que vagi bé. Good night.
2: Adéu.
1: Vinga, va, 3 minuts, 3 quarts de 6. Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
3: Molt bon dia de nou.
1: Ja fa aquella cara pícara de la Maria quan entra a l'estudi a aquestes hores, perquè toca la dada, Maria. Ai, quins nervis, ui. Ahir vaig guanyar jo, noies, us ho recordo.
3: No cal que ho recordis.
1: Sí, tant. Sí que recordes.
4: Us he de dir que a mi personalment la dada avui m'encanta.
1: Ah! Vinga, anem-hi.
4: Aquests dies estem molt pendents de Suècia perquè el diumenge hi va haver eleccions. Al marge de la política, si hi ha un animal que simbolitza Suècia, aquest és l'an. L'an, que sabeu que és aquest cèrvid que és supergros, pesa 300 quilos, tenen unes banyes enormes i fan uns 2 metres. Sí? Un an? Sí. Per això, avui, us pregunto... Quants anys es calcula que hi ha a Suècia? Una pista, va.
1: Poca pista, eh?
4: Té la població d'ans més densa del món per superfície.
1: Uau. Jo diria 3 milions. Que és molt, no?
3: Però m'encanta perquè te la jugues tard així.
1: Sí, perquè hem d'anar de cara a barraca, que es diu.
3: De cara a barraca.
1: Jo dic 3 milions. Vinga, noies.
5: 700.000. 200.000.
1: Espera un moment, 700.000 la Lara... I tu dius 200.000?
5: Sí. Ja, és que 3 milions em sembla una borrada.
1: Bueno, però si hi ha la major població...
5: 700.000, és que em sembla molt...
4: Per superfície,
1: Sí, que m'he passat de la ratlla, cosa mala.
4: La major densitat, diguéssim, de població.
1: Doncs jo dic... És que no m'has deixat canviar, a més a més, expressament perquè sabies que ja anava per tu, egoista.
5: Home, és que 3 milions.
1: Què? Quants n'hi ha?
4: A veure, n'hi ha 350.000.
5: Anaves bé amb el 3, cada dia.
1: Lara, tu t'has apropat bastant, No, però guanya la Marta.
5: Sí, guanya la Marta.
4: Ai, Marta 200.000 ha dit, no?
5: 200.000.
4: La Marta ha dit 200.000. I la Lara ha dit 700.000.
1: Ah, que has dit 700. M'he confusió. Bueno, Marta, doncs molt bé. Alguna cosa més?
5: Us estic atrapant ja.
4: Mira, que n'hi ha tants que fins i tot es fan batudes de caça, no? Com passa aquí amb els senglars. I també, com passa aquí amb els senglars, són un problema pel trànsit, perquè, clar, tu imagina't anar per la carretera i trobar-te un bitxo de 2 metres i 300 quilos.
5: Clar,
4: llavors, clar, causen molts accidents. I també els agricultors es queixen perquè els ans moltes vegades destrossen els cultius. Però

0: si conduïu per Suècia, veureu que en algunes carreteres hi ha un senyal triangular, el contorn vermell, el fons groc, amb un ant dibuixat al mig que significa perill, que hi pot haver ants a la carretera, perquè realment és que n'hi ha molts.
1: Molt bé, doncs ja en sabem una mica més. Gràcies, Maria.
0: Vinga, fins ara.
1: Tres quarts de sis del matí en directe, com cada dia de dilluns a divendres, movem el dial de la ràdio. I, de fet, avui ens volem centrar en el que va passar a Dies de Ràdio de Santi Carreras, que va conversar amb en Carles Debò. És la veu corporativa de Catalunya Ràdio i, aprofitant la conversa, van repassar les veus que s'havien convertit en la marca d'aquesta casa.
2: Tu li podríem dir que ets la veu masculina de Catalunya Ràdio, la veu oficial.
3: Oficial, corporativa, institucional, és com se sol definir, sí, sí.
2: Als anys 80, la primera veu masculina va ser aquesta.
4: Aquest és el punt. 106.8 FM Estèreo. Catalunya Ràdio, emissora de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió.
2: Carles Vinyoles.
3: Vinyoles, sí.
2: Quin tro de veu.
3: Un tro de veu. Jo vaig tenir la sort de poder treballar amb ell.
2: Una altra veu, diguem, de Catalunya Ràdio és aquesta.
4: 25 de juliol de 1992. Inauguració dels Jocs de la 25a Olimpíada de Barcelona a Catalunya Ràdio.
2: Ramoneda.
3: Sí, Jonathan Ramoneda.
2: Un altre tro de veu, no?
3: Sí, i bé, i un símbol i emblema d'aquesta casa.
2: Ja diguem que el que ha estat més anys sent la veu oficial, no?
3: Sens dubte, sí.
2: Posant la veu a Catalunya Ràdio, no?
1: Tot allò que passa a la ràdio, més enllà de la ràdio, evidentment també de les veus corporatives, en aquest cas del nostre estimat Carles Debò. Maiol Roger, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
1: A partir de les 6 engega el matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat, Maiol?
5: Doncs mira, avui totes les reaccions al discurs de Salvador Illa, i quan diem totes és totes, perquè tindrem a tots els partits de l'arc parlamentari a partir de 3:15. Això serà a l'hora, on també visitarem una escola, perquè ahir una de les promeses principals va ser aquesta climatització l'any 2031 de totes les escoles, i encara s'està patint calor, encara en fa. Avui especialment anirem a diverses escoles i parlarem amb representants de l'educació. També amb el cap d'Equitat Punt.org, el Joan Cuevas, que va fer un estudi sobre com afectava la calor el rendiment dels alumnes. Saps allò que diem nosaltres els dies de calor? Ostres, avui no acabem de rendir. Doncs a les escoles, òbviament, també els hi passa. Després parlarem d'Aliança Catalana i els seus lligams amb el sector immobiliari, perquè el Crític va treure un article molt interessant ahir que deia que un de cada quatre dirigents locals d'Aliança tenia lligams amb el sector immobiliari. Això és important destacar-ho. I després farem un especial des de l'Institut Caixa Research. De fet, l'Agora ja la farem des d'allà, però de 10 a 11 ens centrarem en aquesta instal·lació puntera. Tindrem testimonis, tindrem neuròlegs que treballen allà, científics que estan fent una tasca important, i ens hi fixarem de 10 a 11. I després amb Sergi Pàmies, Teràpia Boomer sobre la democràcia. Tot això fins als 12.
1: Molt bé, a partir de les 6 del matí amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol.
5: Fins ara.
1: I d'aquí uns moments us escoltem al 93207474. Línies obertes per parlar amb els més matiners.
6: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa pels avis.
7: Home, d'enhorabona.
3: Moltes gràcies.
7: Avi Bassas, l'avi Antoni.
3: Bueno, no cal insistir.
6: I les iaies.
8: Ets la iaia costurera.
9: Li he de portar els pantalons aquesta setmana, t'ho dic de veritat.
6: Amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
7: A Madrid deia Fran, perquè dic, si dic Francesc...
10: Serà un lío.
7: Pues F-R-A-N, pues no. A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
11: Francesc.
12: Sexca.
13: ¿Cómo?
7: Planches.
14: ¡Fábregas! ¡Que no me sale!
15: O cada uno me llama como quiere.
6: La tarda de Catalunya Ràdio. Vostè està aquí. Amb Francesc Garriga.
16: Adiós.

0: tranqui. Quan falten 10 minuts per arribar a les 6 del matí, toca saber també quin temps ens espera per avui amb el nostre home del temps que viu a les muntanyes. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com anem?
0: Molt bé, que has dormit millor avui.
1: Sí, sí, sí, avui un son d'aquests profuns. A més, ahir vaig estar com movent pedres amunt i avall, perquè estic fent com un moret.
0: Sí.
1: Un moret de pedra seca.
0: Ah, mira l'ella, paleta.
1: És molt xulo, perquè és com enganxar peces de Lego, eh?
0: Sí.
1: I llavors, clar, a base d'anar arrossegant pedres amunt i avall, ostres, acabes fent molt exercici.
0: També dic una cosa, s'ha de fer recte, això, eh? Perquè si vas col·locant pedres mal fotudes, al final et caurà el mural damunt.
1: No ha quedat recte, però crec que no caurà.
0: Ui, per favor.
1: Jo també era de foto.
0: Sí, perquè de cop i volta, a veure, no, Déu no vulgui que et passi alguna cosa, però sobretot el tema d'estar ben anivellat des del principi, eh?
1: És que ara em vindràs a donar lliçons a veure de com he de fer.
0: He de dir-te que jo soc molt manetes,
2: molt manetes,
0: eh? Eloi,
2: sí.
0: Aquí
2: sí,
0: t'estàs okay. Equivocant, eh?
1: Doncs puja aquí.
0: Sí, això.
1: Clar, tu em serviries molt, perquè si ets manetes, ets espavilat,
0: sí,
1: i a sobre vas a fer crossfit,
0: i
1: ja tens la capacitat de moure pedres i coses grosses.
0: Sí.
2: Ja ho té tot.
0: El mur és molt alt o no?
1: Doncs mira, de moment deu fer ja 1,5 metres.
0: Home, Déu-n'hi-do,
2: com nosaltres.
0: En el moment que no se'ns vegi el cap, has arribat a la mida que toca, Eloi. Escolta, què passarà avui, meteorològicament parlant, abans d'aquest canvi radical de temperatura i de fi del món que ens arriba a partir de demà?
1: Va, vinga, avui sol i calor. Avui, de fet, encara pot fer més calor en alguns llocs, sobretot comarques de la Catalunya Central, Pla, Lleida, interior de les Terres de l'Ebre. Avui s'arribarà a 36-37 i a la resta entre 32 i 35 a tot arreu. Així que dia de ple estiu, dia de calor intensa i en previsió d'aquest canvi.
0: A veure, aquest canvi em té en xoc. O sigui, demà què passarà, Eloi?
1: Demà a la tarda.
0: Demà a la tarda.
1: Sí, demà al matí serà tranquil, serà assolellat. Això és un ingredient favorable per deixar pluges més fortes, perquè al final, quan hi ha més calor, més sol durant el matí, més energia per alimentar després les tempestes que es formaran a la tarda. I hem de tenir en compte que aquestes tempestes es formaran Pirineu i sobretot a les comarques de Girona i de Barcelona. I creiem, amb els models que estan sortint avui, perquè sempre 48 hores abans és quan podem afinar una miqueta més, amb els models que estan sortint avui veiem un nucli de precipitació molt intens al litoral i per litoral de Barcelona. En comarques com el Garraf, Penedès, Baix Llobregat, Anoia, hi ha uns models que ens estan marcant més de 100 litres. Per tant, ara a veure si la resta de models, ara durant aquest matí que vagi sortint, s'encarrilen cap aquí i ja podem anar concretant a veure cap on tirarà la cosa i on pot haver-hi una situació més perillosa.
0: Doncs haurem d'estar alerta amb
2: aquest
0: canvi.
2: Sempre els dimecres, eh?
0: Sempre els dimecres, tu, meitat de setmana.
1: Sí, sí, sí.
0: Tens tota la raó.
1: Portem aquesta ratxa.
0: A veure què passa.
1: La setmana que ve, no. La setmana que ve, el dimecres, crec que serà tranquil.
0: Sí, ho esperem. Escolta, vigila'm el mur aquest de contenció, eh? Que m'estàs fent patir.
1: No, que està quedant molt fort. Molt valent, com diuen aquí.
0: Ja em passaràs una fotografia, a veure com ho tens això, i et dono el vistiplau de tot plegat.
1: Te'n riuràs.
0: Segur, això segur.
1: Totes les zones i del garxo que ha quedat.
0: Eloi, que vagi molt bé. T'envio una abraçada.
1: Fins ara.
0: Adéu, l'Ara García ha fotut el camp.
2: No sé.
0: Vaig, ja està. Doncs
2: l'Ara. Vinga.
0: Marta García. Marta Viana, que vagi molt bé el dia.
2: Adéu, fins demà.
0: Vinga, va, que repassem ja algunes de les trucades dels oients que ens han trucat al 9320744. És que ara estic veient la Lara aquí fora. Tu marxes aquí, adéu, ja està, no? I fins demà. Adéu. Vinga, va, que seguim.
3: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93-201-7474. 93-201-7474.
0: Un cop cada dia estem fent rumsar cap a les 6 del matí des dels matiners de Catalunya Ràdio. Moltes ganes, com sempre, d'escoltar tots aquells matiners que a aquestes hores estan desperts i que ens truquen al 93207474. Lara, amb qui parlarem avui?
2: Doncs avui parlem amb en Jordi Ferret, pagès de Sant Pere de Ribes.
0: Jordi, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Com està, Jordi?
4: Bé, mira, aquí llevat ara al matí.
0: No sé si aquestes hores estem molt activats ja o encara ens falta un segon cafè.
4: Doncs, un moment amunt anem fent.
0: A quina hora t'acostumes a llevar, tu, Jordi?
4: A 4:45 poso despertador per llevar-me i per estar en peu a les 6 ja actiu a tope.
0: I entenc que això ja fa uns quants anys que ho fas, eh?
4: Sí, ja fa uns quants anys, de veritat que sí.
0: Quants?
4: Pues mira, des dels 19 que vaig incorporar-me a l'agricultura i en tinc 39.
0: I això és un llegat familiar, per entendre'ns, o és una cosa que vas fer tu per passió, Jordi?
4: No, ja és llegat familiar. Els pares ja s'hi dedicaven, els avis també, i bueno, doncs jo he sigut l'únic de la família que ha continuat en el món de l'agricultura i fent aquestes matinades.
2: I teniu una parada, oi? En un mercat.
4: Sí, una al mercat del centre i una al mercat de Mat.
0: Que això entenc que es deu multiplicar o que deu multiplicar bastant la feina, no, Jordi?
4: Sí, sí, sí, sí, la veritat que sí. El dematí, primera hora, és hora de reparto.
0: Clar.
2: Jordi, deies que això teu és una tradició familiar. No sé si tu tens relleu o amb tu s'acaba la professió, mateix, saps?
4: Bueno, tinc una nena que té 6 anys, però això no ho sé, això ja ho veurem més endavant. Això és com tot. Jo de ben petit ja tenia l'idea de, avui en dia, les generacions cuiden diferent.
0: Clar, digue'm l'ara.
2: No, dic, si et faria il·lusió tu, Jordi, que ella ho continués.
4: Home, doncs sí, és una tradició familiar i si tot el que podem, jo pugui deixar-li aplanat el camí i ella pugui continuar, jo m'agradaria continuar, és veritat.
0: Una tradició dura, complicada, amb un llegat familiar important, però que moltes vegades ens hem trobat aquí al programa que parlant amb gent de la pagesia ens deien que aquest relleu generacional era una mica complicat, eh?
4: Sí, és una mica complicat, la veritat que sí, costa, perquè avui en dia, tal com està tot, pues, la gent s'ho planteja molt perquè vol viure. Això és... No tens dies de festa, tens dies que tot és feina.
0: Des d'aquí, com sempre, tot el suport a la gent que, de la pagesia, a la gent que treballeu al camp, que sou necessaris, i sempre diem el mateix, fins que s'acabi. Quan després no tinguem on anar a comprar les coses, després ens fotrem les mans al cap.
2: A veure què fem.
0: Escolta'm, Jordi, arribem, o estem pràcticament a les portes de la tardor, hem de començar a consumir fruites d'aquesta temporada. Quina en recomanes, ara? Quina està en el seu moment més òptim?
4: Ara, mira, comencem... Jo tinc figues tardanes, que són molt bones.
0: Bé.
4: I tenim els codonys i comencem les magranes, també, fruita d'hivern.
0: Per tant, per consumir aquestes tres fruites, ara estan en un bon moment.
4: Ara estan al millor moment per consumir.
0: Doncs vinga, apuntadíssimes. Jordi, moltes gràcies per passar pels matiners de Catalunya Ràdio, que és una bona jornada, que tinguis una bona jornada laboral al camp, i endavant amb la pagesia, que nosaltres us hi acompanyarem al llarg del matí.
4: Vale, perfecte, gràcies, merci.
0: Gràcies, Jordi.
2: Adéu,
0: Jordi.
2: Adéu,
0: bon dia.
4: Adéu, bon dia. Adéu.

0: Bruno Mars, una de les altres cançons que forma part del nou disc, de fet, del darrer disc de l'artista, que es diu The Romantic. Un minut, arribem a les 6 del matí. Ricard Ostrell, estimat, molt bon dia de nou.
1: Què tal? Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Escolta'm, avui m'han dit, entre d'altres coses, al matí de Catalunya Ràdio, totes les reaccions polítiques a la compareixença ahir de Salvador Illa.
1: Sí, ho recollirem avui a l'Àgora a partir de les 9, però avui també farem un programa especial des de l'Institut Caixa Research, sí, que és un centre on s'investiga i es fa un treball important també per avançar en ciències de la vida, i avui explicarem què s'hi fa. Això és aquí al costat, vull dir que està a 10 minuts de la ràdio.
0: Va, molt bé,
1: no? A Barcelona, a casa nostra, i explicarem, doncs, la feina que fa des de la Fundació La Caixa.
0: No hauràs de caminar massa, doncs, no? Faràs passejadeta.
1: Anirem taxi, que això fa pujada.
0: L'actualitat comença ara mateix.
1: Fa pujada i me'n vaig a peu.
0: Vinga, t'ho deixo tot a tu.
1: Adéu.
0: Engega el matí de Catalunya Ràdio.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. El president de la Generalitat, Salvador Illa, impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir el 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. D'altra banda, Illa també ha anunciat la creació de l'Observatori Català d'Intel·ligència Artificial i Mercat de Treball per blindar els drets laborals i evitar que aquesta tecnologia actuï sense supervisió humana. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 15 de setembre i al punt de les 7 repassem més titulars. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assolit i assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la campanya d'estiu. Dels esports, l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts, de moment sense incidències arreu de la xarxa viària catalana. El que sí que destaquem són algunes retencions habituals ja, sobretot en direcció a la capital catalana. A hores d'ara tenim el vessant Besòs amb força congestió, tant, sobretot per unes cues que arriben per la C58 des de Ripollet cap al nus de la Trinitat. A l'AP20 també hi ha retencions, sobretot el tram dels últims 2 quilòmetres, també cap al nus de la Trinitat, a Santa Coloma de Gramenet. Tot plegat de retruc deixa retencions a la ronda de dalt en sentit sud fins a Vall d'Hebron, i a la ronda litoral també ja es pateixen retencions des de Sant Adrià del Besòs fins a la Barceloneta. Al vessant Llobregat també tenim retencions intermitents cap a Barcelona per la A2 i la P23 des de Pallejà i Molins de Rei. Pel que fa al Vallès també ja tenim retencions per la AP7 al punt de Mollet del Vallès i també entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà amb direcció a Tarragona. A la C17 hi ha 1 quilòmetre de cues a Parets del Vallès i també a la C59 a Caldes de Montbui, tot plegat en sentit sud. Això és tot des del RAC. Bon dia.
1: I ara la previsió del temps amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Tenim per endavant un dimarts de temps una altra vegada ben tranquil. De fet, aquest matí ben pocs núvols arreu de Catalunya i només alguns de despistats. A la Costa Brava, que a més seran força locals. La temperatura ha pujat una miqueta respecte als últims matins i ja tornem a tenir aquestes mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda, a més, la calor tornarà a ser destacable. En el cas de Girona, una mica menys que ahir, però cap al Pirineu, les comarques de Lleida i de l'Ebre, avui un ambient força calorós. Aquesta tarda, amb 4 núvols al Pirineu, també d'altres de prims ben poc importants, esperant, això sí, que demà dimecres tinguem canvis de situació. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens ho amplia el David Amador.
4: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
5: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
4: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
5: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que els han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
4: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
1: I no deixem de parlar d'educació encara, perquè aquest dilluns ha arrencat el curs per a l'alumnat de formació professional i ho ha fet amb rècord de matriculacions per segon any consecutiu. A Catalunya ja són més de 76.000 els alumnes de grau mitjà i superior, gairebé 5.400 més que fa un any. La consellera del RAM, Esther Niubó, ha inaugurat el curs a Lleida, un acte que ha seguit la Judit Montoy, de Lleida Televisió.
6: L'FP continua guanyant alumnes i també prestigi. En només dos anys, el nombre d'estudiants matriculats ha crescut en prop de 15.000. Educació destaca també la millora del procés d'assignació de places.
7: La formació professional és una prioritat de país per una Catalunya que creix, que lidera, que vol continuar liderant i, a més, que volem que generi prosperitat compartida.
6: Més de dos terços dels alumnes han aconseguit la primera opció que havien demanat. I per primer cop, el nou sistema ofereix alternatives a més de 5.300 estudiants que no havien obtingut plaça en el procés ordinari.
7: Doncs bé, potenciem una formació professional que ha d'estar i és alineada i connectada amb el teixit productiu. Avui n'hem pogut parlar amb representants d'empreses d'aquí de Lleida, que pugui aportar talent als sectors que més ho demanen.
6: Ara el repte és continuar adaptant els estudis a les necessitats del mercat laboral i reforçar la formació dual. I Lleida tindrà un paper destacat en aquesta aposta. Al març acollirà la primera fira d'oficis, que convertirà la ciutat durant 5 dies en un punt de trobada de la formació professional catalana.
1: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retallaria distància i Vox guanyaria més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són dos punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25% guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix, per tant, 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden dues dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. A tot plegat, la portaveu del PSOE al Congrés, Montse Mínguez, ha carregat de nou contra el PP, a qui acusa de voler treure rèdit electoral de la crisi migratòria a Ceuta, i valorava així aquests resultats del CIS.
8: Al final lo que estamos hablando son de encuestas, llevamos valorando encuestas siempre y a todas horas. La verdadera encuesta es la que se produce a pie de urna y cuando se abren las votaciones el día de las elecciones. Insisto, confianza la ciudadanía en este gobierno, que nos ha dado muestras de suficientes, muestras no solo con una valoración subjetiva, sino objetiva, de que con datos salimos siempre más reforzados como país de cada una de les crisis.
1: 11 minuts els que passen ara mateix de les 7 del matí. El pla BO continuarà el 2027 després que el govern de Pedro Sánchez n'hagi ampliat el pressupost. Consisteix en una ajuda de 100 euros anuals per fer unes ulleres o bé lentilles a tots els infants i adolescents menors de 16 anys. La ministra de Sanitat, Mònica García, n'ha fet balanç i els ajuts superen els 450.000 des del desembre de l'any passat. És una informació de Maite Polo.
9: En menys de 8 mesos, el Ministeri de Sanitat ha tramitat més de 454.000 expedients amb la col·laboració de 7.800 òptiques de tot l'Estat. Continuaran aquestes ajudes l'any vinent després d'una ampliació de pressupost de 23 milions d'euros. En total són més de 70 milions. La resposta ciutadana ha superat els càlculs del mateix executiu. Ho ha explicat la ministra de Sanitat, Mònica García.
10: Este plan ha llegado a todo el país. Este plan no solamente es un plan universal, sino también es un plan capilar, una medida que funciona, que queríamos que funcionara en Carabanchel, en una gran ciudad, en un pueblo de Galicia o en una pequeña localidad de Castilla y León. Y la respuesta ha superado nuestras propias previsiones. Por eso, en junio ampliamos la financiación del plan BO hasta los 70 millones para asegurar su continuidad en el año 2027.
9: Més de 700.000 nens i nenes pateixen pobresa visual a Espanya. És a dir, que la seva família no té prou recursos econòmics per comprar-los o renovar-los unes ulleres, unes lents de contacte o fer un tractament òptic. Un de cada tres nens i nenes amb mals resultats acadèmics podria tenir un problema visual no diagnosticat.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres, a la Selva. Dissabte al migdia la víctima va sortir a córrer quan un home la va abordar prop de la urbanització Aigua Viva Park. La va amenaçar amb algun objecte i la va agredir sexualment. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec de la investigació i treballa per identificar i detenir els sospitosos. Avui es fan efectius els canvis al capdavant dels Mossos d'Esquadra després de la dimissió de Josep Lluís Trapero com a director general de la policia. Li prendrà el relleu el comissari Ferran López, fins ara al capdavant de la delegació de la policia catalana a Madrid. Sílvia Catà passa a ser la nova comissària en cap, ocupant el lloc de Miquel Esquius, que es jubila. Catà ha estat fins ara màxima responsable de la regió policial de Girona. La consellera d'Interior, Núria Parlon, va comunicar els canvis la setmana passada arran de la crisi que va provocar la dimissió de Trapero. La persecució dels delictes tecnològics i la protecció dels menors i de les víctimes de violència són les prioritats de la nova fiscal en cap de Tarragona, Cinta López, que substitueix com a fiscal en cap provincial Maria José Osuna, que ara té el càrrec a la Fiscalia General de l'Estat. Ens ho amplia el Miquel Rússic des de TAC12.
11: Mantenir i reforçar l'atenció als menors i les víctimes sobre la dona centrarà la tasca de la nova fiscal en cap de la Fiscalia Provincial de Tarragona durant el mandat que ara enceta. Maria de la Cinta López, que al llarg de la seva trajectòria de 30 anys havia estat la fiscal delegada de violència sobre la dona i coordinadora de delictes econòmics, ha deixat en aquests punts les seves principals prioritats en el seu discurs de presa de possessió.
12: Les prioritats són los menores, les víctimes, les persones més desvalides, com discapaces, són la primera primera función y la primera pensamiento de la Fiscalía, aparte de todos los retos que ya he indicado acerca de nuevos delitos tecnológicos, violencia sobre la mujer, etcétera.
11: Cinta López també ha remarcat que la fermesa i el diàleg han de marcar el seu mandat. Dibuixa una fiscalia on les diferents especialitats treballin internament de forma coordinada, però també en comunió amb la resta d'òrgans judicials, cossos de seguretat i institucions públiques que vetllen per la justícia. Un treball de coordinació que la nova fiscal en cap ja ha realitzat des de 1999 a Reus, primer com a coordinadora i posteriorment com a fiscal de Gana.
1: Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida. Aquest dilluns s'ha fet una assemblea que ha decidit continuar amb la lluita fins que l'Ajuntament i el Consorci presentin un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Ho ha seguit tot plegat el David Navarro.
13: Els treballadors reunits a la sala d'actes de la Biblioteca Can Fabra Sant Andreu han decidit continuar amb la vaga indefinida iniciada el 26 de maig. Els bibliotecaris reclamen la incorporació de més personal, el que els permetria conciliar la vida laboral i familiar, a banda de retribucions econòmiques justes. També denuncien mala gestió. Des del comitè d'empresa recorda que la darrera reunió amb l'Ajuntament i el Consorci va ser el passat 16 de juny.
14: Estan fent servir una estratègia de dilació i de desgast i és una mica, doncs, A veure fins on s'arriba. Nosaltres continuem reivindicant. És que, de fet, cada cop això s'està fent més gran. El proper 18 de setembre hi ha vaga i manifestació del personal de biblioteques de tota Catalunya, perquè moltes de les reivindicacions que tenim és que són històriques i endèmiques.
13: Mentrestant, el Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta i que està disposat a continuar treballant per assolir un acord.
1: I més protestes encara perquè les entitats socials i ambientals contràries a l'ampliació de l'aeroport del Prat es preparen per a la gran mobilització prevista diumenge a Barcelona. Una protesta que arriba 5 anys després de la gran manifestació també de rebuig que aleshores ja va plegar milers de persones. Ens ho explica el Lluís Rodríguez del Prat TV.
15: L'aeroport confia que la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat de diumenge sigui tan multitudinària com la de fa 5 anys. Aleshores, milers de persones van mostrar al carrer el seu rebuig al creixement de la infraestructura. Tot plegat quan el govern espanyol encara ha d'aprovar el document de regulació aeroportuària, el durat 2027-2031, amb les inversions previstes pel conjunt de la xarxa.
16: Aspirem a la mobilització, com ja vam fer 5 anys enrere, d'una mostra representativa de la societat catalana, que en aquella ocasió va reunir milers de persones que ens vam concentrar al carrer Tarragona i, tot i que ja sabíem que l'ampliació en aquell moment estava aturada, vam expressar que segurament caldria tornar a mobilitzar-nos més endavant. Aquest moment ha arribat i tornarem a mobilitzar-nos i tornarem a fer-ho perquè no s'ampliï l'aeroport ni ara ni mai.
15: La protesta compta amb el suport de més de 210 entitats i col·lectius adherits, així com unes 130 personalitats del món acadèmic. La protesta tindrà diverses columnes que es traslladaran en tren fins a Barcelona. La del Baix Llobregat arrencarà a Castelldefels, passarà per Gavà i Viladecans, així com al Prat. L'hora prevista és quan faltin 2 minuts per 3:15 del matí de diumenge.
1: A Barcelona es posarà en marxa aquesta setmana una prova pilot al carrer Balmes per millorar la velocitat dels autobusos que hi circulen. L'Ajuntament ha pintat de vermell 4 cruïlles per donar prioritat al bus sobre la resta de vehicles. Són les interseccions de Balmes amb Còrsega, Provença, Mallorca i Diputació. Laia Bonet és la primera tinent d'alcaldia de Barcelona i presidenta de Transports Metropolitans.
17: Pintant 4 catifes vermelles de la mateixa manera que ja coneixem amb alguns carrils bici, que el que fan és donar prioritat al pas de bus en aquesta zona, en aquesta catifa vermella, i que, per tant, el que fan és permetre que sigui el bus el que té la prioritat en la sortida de semàfor i en tirar en recte pel carrer Balmes.
1: I parlant encara de mobilitat, el Servei Català de Trànsit estudia implantar noves mesures per controlar la velocitat a la Nacional 260, una carretera que creua el Pirineu des del Pont de Suert fins a Portbou i que preocupa especialment el seu pas pel Ripollès. Ara s'analitzen quines mesures són les idònies per reduir la sinistralitat. De fet, aquest dissabte s'hi va produir el darrer accident mortal, un motorista que va perdre la vida en aquesta via al seu pas per la Ribera d'Urgellet, a l'Alt Urgell. És una informació de la Laura Segú, de Televisió del Ripollès. L'octubre del 2025, el Servei Català de Trànsit va posar en marxa una prova pilot a la Collada de Toses per reduir la sinistralitat entre els motoristes. La mesura consistia en unes marques pintades a la calçada per indicar la trajectòria seguint alguns revolts. El resultat ha estat positiu. Un 65% dels motoristes segueixen les indicacions. Ara, Trànsit vol anar més enllà. El seu director, Ramon Lamiel, assegura que cal analitzar l'N260 i determinar quines actuacions són necessàries en cada punt de la carretera. Una de les possibilitats és intensificar els controls, especialment en trams com el de la Collada, caracteritzat per la successió de revolts. La Miel insisteix, però, que cal abans estudiar les necessitats de cada zona. L'N260 se sent des de Portbou fins al pont de Suert i presenta problemàtiques diferents al llarg del recorregut. Al Ripollès, per exemple, encara hi ha un pas alternatiu a l'altura de Ribamala, a Sant Joan de les Abadesses, pels despreniments que es van produir al març. Per això, Trànsit planteja analitzar la carretera tram per tram abans de decidir les mesures.
18: Avui acaba la temporada de bany que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny i 5 més en aigües interiors com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. I els bombers consideren estabilitzat l'incendi que s'ha declarat aquest dilluns en una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró. El foc ha afectat una nau de l'empresa. Com a mesura preventiva, els més de 200 treballadors de la nau s'han autoevacuat i també s'ha desallotjat el personal d'una deixalleria propera. 13 dotacions han continuat treballant a la zona.

0: Us ho destacàvem en titulars. L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, vuitens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta.
1: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera edició, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix. No crec que és el moment de mirar més enllà, és el moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: El Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamin Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos dos, y yo creo que este año me lo merecería yo, por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los dos mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro, y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Ja hi ha data i hora per al clàssic de la Lliga F, que es disputarà al Camp Nou. Blaugranes i madridistes s'enfrontaran el diumenge 4 d'octubre a les 5 de la tarda a l'estadi. Les de Pere Romeu han començat el campionat intractables amb 9 punts en 3 partits, mentre que l'equip blanc n'ha sumat 7. Les entrades ja estan a la venda amb preus que oscil·len entre els 60 i els 105 euros.

0: 6 minuts per arribar a 8:15, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta, si més no, és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de la reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. El projecte es licitarà per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. En té tots els detalls l'Alba Pairet, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres, centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, eh? És un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: La nova temporada d'Arts en Viu de l'Hospitalet de Llobregat arrenca aquest proper cap de setmana, marcada per la presència de les arts escèniques als carrers i places de la ciutat. De la programació d'enguany en destaca la 20a edició de l'Acròbates, un festival que uneix poesia, música i literatura i que s'havia pres un any de descans. Les entrades per tots els espectacles ja estan a la venda al web del Teatre Joventut i de l'Auditori Barrades. I la popular banda britànica Oasis ha anunciat que actuarà el 10 i 11 de juliol de l'any vinent a Barcelona a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Oasis Live portarà els germans Gallagher a oferir 38 concerts. Excepte els de retorn a casa, a Manchester, la gira portarà la banda a llocs completament nous respecte de la gira anterior.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Això va de creativitat amb l'artista empordanesa Roser Martínez.
2: Avui va de cadenes invisibles. Hi ha una història d'un elefant que a mi sempre em remou, i és el conte d'en Bucai. Potser el coneixes. Diu que quan l'elefant era petit el van encadenar un pal i amb una cadena grossa, i és clar, no es podia escapar. I ell ho intentava cada dia i anava estirant la cadena i no hi havia maneres, i amb el temps, doncs clar, es va cansar i es va acostumar a viure lligat en aquell espai. Quan ja l'elefant ja era gran, seguia lligat i amb la mateixa cadena, però l'elefant ja era prou fort per trencar-lo, i tot i així no ho feia. Per què? Doncs perquè havia après que no podia. I això em fa pensar en totes les vegades que ens quedem quiets davant d'un repte, i no perquè no siguem capaços, sinó perquè algú o alguna cosa ens va fer creure que no podíem. És allò que en diem les creences limitants. Són com cadenes invisibles que portem des de fa anys. Però saps què? Quan identifiques una d'aquestes cadenes i les tires una mica, sovint descobreixes que la pots trencar. Així que avui et proposo una cosa. Pensa en alguna cosa que creus que no pots fer i pregunta't: és realment cert? O només és un pal antic que encara no he provat a moure?

0: la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
2: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb l'anunci del president de la Generalitat, Salvador Illa, que impulsarà un debat educatiu per assolir un gran consens de país i superar la crisi al sector escolar amb el compromís d'assolir, d'arribar al 6% d'inversió pública. Un missatge conciliador que ha ofert en la seva conferència de meitat de mandat, en què també ha promès la climatització de més de 2.500 escoles i de 51 residències de gent gran d'aquí a l'any 2031. De fet, aquesta ampliació del Pla Clima serà aprovada avui mateix pel govern en el Consell Executiu. Tot seguit parlarem d'aquesta oferta de diàleg del govern amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, el majoritari al sector educatiu. De seguida us ho ampliem, abans però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 15 de setembre. El PP treu profit de la crisi de Ceuta i, en cas d'unes hipotètiques eleccions, retallaria la distància amb el PSOE, que es mantindria com a guanyador, però que pateix un desgast i cau 2 punts respecte del sondeig del 6 del juliol. Qui també trauria rèdit de la crisi migratòria és Vox. Esquerra Republicana cauria 2 dècimes i Junts es mantindria igual que abans de l'estiu. Les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegament durant la campanya d'estiu. Analitzarem aquesta situació d'aquí a uns minuts amb el Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma SOS Socorristes. Dels esports, destaquem que l'Espanyol obre avui a les 7 de la tarda la 6a jornada de Lliga a Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i es marquen el repte de signar una setmana perfecta. I en cultura, el futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Avui s'aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts per 9,1 milions d'euros. Les obres començaran en 3 o 4 mesos i s'allargaran durant un any i mig. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, comencem la jornada sense incidències a la xarxa viària. Hi ha les congestions habituals al vessant Besòs cap a Barcelona i a la C58 a Sant Quirze i Ripollet cap al Nus de la Trinitat, on també hi ha cues que afecten les dues rondes en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, també tenim circulació intensa per l'A2 i per la B23, amb 4 quilòmetres de cues des de Pallejà i el Papiol. I per últim, al Vallès, hi ha retencions a la P7 a Mollet en sentit nord i entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà del Vallès en sentit sud. I pel que fa al temps, dimarts tranquil, aquest matí s'esperen pocs núvols, la temperatura ha pujat respecte als últims matins i ja tornem a tenir mínimes tropicals. En molts casos a la costa no s'ha baixat dels 20-22 graus. Aquesta tarda la calor tornarà a ser destacable i tot plegat a l'espera que demà dimecres arribi un nou canvi de temps.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat de país sobre l'educació a Catalunya, on hi seran alumnes, docents i famílies. Illa, que també s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en educació, obrirà ben aviat una ronda de trobades amb els representants polítics per encetar aquest debat educatiu. El president del govern ho ha explicat en una conferència a Barcelona sobre els principals reptes de la segona meitat del seu mandat. Ens amplia la informació el David Amador.
3: El president Salvador Illa ha anunciat que, per tal d'articular el debat de país sobre el model d'educació, demanarà al Consell d'Educació de Catalunya que sigui la institució que s'encarregui de donar-li forma. A més, el responsable de l'executiu s'ha compromès a assolir el 6% d'inversió pública en aquest àmbit. Això sí, Illa ha reiterat la crida al diàleg per donar solució als problemes del sector.
4: Per això, com a president de la Generalitat, convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció.
3: El president de la Generalitat ha fet aquest anunci en una conferència al Museu Marítim de Barcelona, que ha fet coincidir amb l'equador de la seva legislatura. Salvador Illa també ha anunciat la posada en marxa del Pla Actualitza Clima per condicionar, en els pròxims 5 anys, tots els centres educatius públics i totes les residències de gent gran públiques de Catalunya.
4: Parlem de 2.530 centres educatius i de 51 residències públiques. Ens hem trobat un parc de centres educatius envellits, impropi de la Catalunya que volem. Més d'un de cada quatre centres són anteriors al 1965 i pateixen anys de desinversió que les han deixat sense les condicions que mestres i alumnes mereixen.
3: Entre altres assumptes, el president de la Generalitat també ha demanat que s'implanti un codi ètic compartit, consensuat i universal sobre la IA. Per això ha anunciat que el Consell Executiu d'aquest dimarts també aprovarà un pla per aprofitar l'impacte de la intel·ligència artificial en el mercat laboral, amb la voluntat, segons ha dit, de formar els treballadors amb més risc de ser reemplaçats per a aquesta tecnologia.
2: Doncs busquem reaccions i ho fem d'entrada amb el sindicat majoritari d'ensenyament, l'USTEC, un dels que manté el pols amb el Departament d'Educació. Iolanda Segura és la seva portaveu. Bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
5: Molt bon dia.
2: Sentíem l'anunci, un gran acord de país que reformi el sistema educatiu i que per fi situï la despesa en educació al 6% del PIB, tal com marca la llei del 2009. USTEC, fa anys que denuncieu que aquest compromís s'ha incomplert sistemàticament. Com ho interpreteu ara?
5: Bé, doncs celebrem que per fi algú anunciï la intenció d'arribar a aquest finançament tan necessari que serà, donarà realitat, no?, a solucionar totes les qüestions que tenim sobre la taula que cal abordar. Doncs per nosaltres, ja ho sabeu, la prioritat l'ha de tenir l'escola pública. De fet, creiem que la inversió ha de ser per reforçar i blindar l'escola pública al nostre país. També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
2: I com interpreteu que el primer pas del debat per reformar aquest sistema educatiu comenci per la política, per la reunió amb les forces parlamentàries i no per la comunitat educativa?
5: Bé, no, com siguin els passos, si al final després acaba sent positiu, és igual, no? No ens posarem a si primer ha d'anar cap amb els grups polítics. Jo penso que els passos es poden fer en paral·lel. De fet, nosaltres fa temps que estem demanant que es reobri un calendari de negociació. Des del mes de juliol, que ens vam reunir amb la consellera, el 13 de juliol concretament, que li vam demanar reobrir aquestes negociacions, per tant, que ens fes arribar un calendari planificat d'espais de negociació, digue-li reunions de negociació, digue-li meses de negociació, però que se'ns convoqui ja per abordar totes aquelles qüestions que ja estan sobre la taula, que ja sabem que necessiten d'aquest finançament, no?, i de polítiques governamentals que resolguin aquestes qüestions, I per tant, doncs, jo crec que una cosa no treu l'altra. Pot estar reunint-se amb els grups polítics, però pot convocar també els representants sindicals, a les organitzacions sindicals i també a les famílies que estan demanant doncs, ser ateses. Pot fins i tot tenir d'interlocutors els estudiants, que també són els primers afectats, no?, en aquest sistema educatiu, i anar treballant plegats per arribar doncs, a aterrar doncs, aquestes promeses que s'anuncien tant populisme.
2: Iolanda, acabo ja. Illa també ha anunciat aquest pla de climatització a 2.530 centres públics del país, com a molt tard el 2031. Parlem d'un repte enorme. No sé si ho veieu una fita realista. De fet, recordem que el pla s'aprova avui mateix en el Consell Executiu.
5: És absolutament necessari que hi hagi aquest pla. El portàvem demanant des de feia molt temps també, des de fa llustres, i per tant és molt necessari la climatització als centres educatius. La calendarització ens agradaria que fos més curta, sempre demanem més immediatesa, però sobretot si ha de ser aquest el calendari, el que nosaltres demanem són també que s'actualitzin els protocols de prevenció i d'actuació, perquè mentre no es climatitzen tots els centres educatius, dintre de les aules, tant l'alumnat com el personal educatiu s'està rostint en aquests forns que són les aules amb aquestes altes temperatures, i això requereix d'actuacions immediates. No podem

0: Una de les novetats d'aquest curs és el nou cicle mitjà de manteniment ferroviari que s'imparteix a Mataró i que compta amb 30 alumnes matriculats. La Betty Doñate, de TV Mataró, ens en dona més detalls.
1: Des d'aquest any ja es pot estudiar a Mataró el cicle mitjà de manteniment de material rodant ferroviari. En concret, els estudis s'imparteixen a l'Institut Miquel Biada, tot un referent de la formació professional al Maresme. El primer curs ha començat aquest dilluns amb 30 alumnes que hauran d'aprendre tot el que cal saber del manteniment i la reparació dels trens.
2: Hi tenim el 100%. Els he anat a veure, els he dit que ens feia molta il·lusió aquesta nova promoció. Malauradament no tenim cap noia, tots són nois, i és un tema que haurem de treballar en el futur.
1: Les matèries inclouen sistemes mecànics, electrònics i elèctrics, i també pneumàtics.
3: Ara mateix el que es necessita és tècnics en aquest sector i he decidit doncs entrar-hi per no només perquè sóc aficionat, sinó també per poder-hi trobar doncs bones ofertes de feina.
4: Jo crec que amb aquest cicle podré arribar a treballar amb els trens, que és el que sempre he volgut des de petit, i fins i tot potser arribar a ser maquinista.
1: De moment, les classes es faran al mateix institut, però a partir del gener els alumnes es traslladaran a un local proper a l'estació de Renfe. Aquí s'habilitarà una aula i un taller perquè facin pràctiques amb peces d'un vagó de ferrocarril.
0: El PSOE guanyaria les eleccions si es celebressin ara, però el PP retalla distància i Vox guanya més suports. Són els resultats del baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, del mes de setembre, és a dir, els primers després de la crisi migratòria de Ceuta. Segons aquesta estimació, els socialistes obtindrien el 31% dels vots, que són 2 punts menys respecte al sondeig del juliol, que en treia un 33%. El PP n'obtindria el 25%, guanyant 4 dècimes respecte de l'anterior. Vox puja al 16,6%, creix per tant 1,3 punts. Sumar cau lleugerament fins al 5,7 i Podem guanya 1,2 punts. Els socis d'investidura d'Esquerra Republicana perden 2 dècimes i se situen en el 2,5% dels suports, mentre que Junts es manté invariable, al 0,7% respecte del juliol. Pedro Sánchez continua sent, segons el CIS, el dirigent preferit pels entrevistats per ocupar la presidència del govern espanyol. El cita un 25% dels enquestats, gairebé el doble que a Alberto Núñez Feijóo, que obté un 13,2% dels suports. Avui acaba la temporada de bany, que va arrencar ara fa 3 mesos a Catalunya, i ho fa amb un balanç de 43 morts, 17 més que l'any passat. D'aquests 43 ofegaments, 27 han mort a la platja, 3 dels quals eren els menors que es van accidentar a la platja de la Rabassada de Tarragona el passat 19 de juny. 11 persones més han mort ofegades en piscines des que va començar la campanya el 15 de juny, i 5 més en aigües interiors, com ara rius, llacs i pantans. Feia 3 anys que no se superava la xifra dels 40 morts per ofegaments durant la temporada de bany. És un dels balanços més negres que recorden els socorristes, que denuncien un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet. Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar una mica més enllà. Volen una llei de socorrisme. Per això, SOS Socorristes i UGT han convocat una manifestació demà dimecres a la plaça Sant Jaume de Barcelona. En parlem amb Nacho Ibáñez Cornet, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat. Bon dia, Nacho, i gràcies per atendre'ns.
5: No, muy buenos días a ustedes y gracias por el espacio para tratar esta problemática.
0: Quina explicació hi doneu als socorristes, als professionals de la matèria, en aquest estiu tan negre? Què ha fallat perquè la xifra hagi pujat tant?
5: Bueno, creemos que la principal falla es la falta de servicios de salvamento y socorrismo acordes a la necesidad del litoral catalán. Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. Y en este contexto tenemos un mosaico de servicios de salvamento y socorrismo muy desigual. Hoy, como ustedes mencionaban, estamos frente a una temporada crítica, 27 muertos por ahogamiento en estos 3 meses nada más. Hay que mencionar, la gente se baña en el litoral catalán antes del 15 de junio y después del 15 de septiembre. Por lo tanto, el principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad, después más recursos.

0: L'Espanyol obre avui a les 7 d'aquesta tarda la 6a jornada de Lliga Primera. Visita el Rayo en un duel que es disputarà a Butarque, ja que el camp de Vallecas es manté clausurat. Els blanquiblaus, 8ens a la taula, volen donar continuïtat al triomf aconseguit sobre l'Osasuna i sumar la segona victòria consecutiva contra un rival que només ha guanyat un partit. Manolo González, que té la baixa de Jofre, es marca el repte de signar una setmana perfecta, diu.
1: És molt difícil guanyar 3 partits seguits a primera edició, tenint en compte que 2 són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'Eix. No crec que no és moment de mirar més enllà, és moment de mirar el partit que ve demà, que és complicadíssim, i donar el màxim nivell que puguem.
0: De la seva banda, el Barça rebrà demà al Camp Nou el Racing de Santander. Els de Flick compten els partits per victòries i buscaran mantenir el liderat en solitari davant un conjunt que acaba de pujar de segona divisió. El bon inici de curs, també a la Champions, ha disparat l'eufòria a l'entorn de l'equip, que somia amb tornar a aixecar el trofeu continental. Un dels únics jugadors de la plantilla que sap què és guanyar-la, Rodri, ha rebaixat les expectatives i refusa el cartell de favorits en unes declaracions al grup Godó.
2: Entendemos que nos queda ese pasito para poder conseguirla. Tenemos el potencial para hacerlo, no me cabe la menor duda. A partir de ahí, creo que debemos ser inteligentes, saber que no somos los favoritos para conseguirla, por lo que hemos demostrado hace más de 12 años que no se gana en este club. Y tenemos que ir con la misma sensación que íbamos con la selección. No hemos hecho nada, vamos a ir construyendo y vamos a demostrarle al mundo que podemos hacerlo, ¿no?
0: Qui no es cohibeix gens a l'hora de mostrar la seva ambició és Lamine Yamal. En una entrevista al programa Universo Valdano, el de Rocafonda ha entrat de ple en la campanya per guanyar la pilota d'or. Assenyala el madridista Kylian Mbappé com a gran rival, però considera que ell es mereix més el guardó, que s'entregarà el 26 d'octubre.
3: Como mejor del mundo, a lo mejor somos 2 y yo creo que este año me lo merecería yo. Por lo que he ganado, porque para mí somos yo y Mbappé los 2 mejores del mundo. Y
4: así de claro lo tienes, ¿no?
3: Sí, para mí es muy claro y todo el mundo que ve los partidos lo sabe.
0: Els alpinistes Bru Bosom, Marc Toralles i Rubén Sant Martí han guanyat el Piolet d'Or del 2026, el premi més important del món de l'alpinisme. El guardó reconeix la gesta aconseguida a l'expedició al Yerupayá, el Yerupajá, els Andes peruans, on van obrir una via de 3.000 metres. És el primer cop que una ascensió catalana aconsegueix aquest títol. La gala dels premis es farà el mes vinent a França.

0: El futur Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols va prenent forma i podria obrir portes a mitjans del 2028. Aquesta és la previsió que fa l'Ajuntament de la localitat empordanesa, que avui aprovarà la primera fase de reforma del Monestir de les Arts, espai que acollirà el museu. En té tots els detalls l'Alba Peiret, de Televisió Costa Brava.
1: El projecte del Museu Thyssen de Sant Feliu de Guíxols continua avançant. L'Ajuntament traurà a licitació la primera fase de les obres centrada en la rehabilitació interior de l'edifici del monestir, amb un pressupost de 9,1 milions d'euros. D'aquesta quantitat, l'Ajuntament n'aportarà prop de 2 milions, mentre que la resta provindrà d'altres administracions i entitats. Les obres està previst que comencin a finals d'aquest any o a principis del vinent i tindran una durada d'aproximadament 18 mesos. Aquesta primera fase representa prop del 70% de l'actuació total i permetrà posar en funcionament el monestir tant com a centre cultural de les arts com a museu Carmen Thyssen.
2: La primera fase, que representa el 70% del total del projecte, és un projecte de la reforma del monestir de 9,1 milions d'euros i que sortim a licitar les obres.
1: La segona fase, que inclourà la rehabilitació exterior de l'edifici, encara no té una data d'execució, ja que no disposa del finançament necessari. En tot cas, l'Ajuntament preveu que el centre cultural pugui obrir les portes a mitjans del 2028.
0: I la Sagrada Família ofereix 20.000 entrades gratuïtes per celebrar la Mercè. Des d'aquest dilluns estan obertes les inscripcions del sorteig per visitar el temple del 24 al 27 de setembre. Fins diumenge, qualsevol persona s'hi pot inscriure a través d'un formulari disponible al web i a les xarxes socials del temple. Les visites es faran de 4 de la tarda a 8 del vespre els dies 24, 25 i 27 i de 3 a 6 de la tarda el dissabte 26. La visita inclourà un recorregut per les dues façanes, l'interior de la basílica, el camí de la litúrgia i el museu.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Les 8, bon dia. El primer titular, aquesta la busquem a l'equip diari, endavant.
1: Retencions a la B23 a Sant Feliu i Esplugues, a l'A2 a Sant Vicenç i a la C32 a Viladecans. A més, també hi ha cua a la P7 a Santa Perpètua i a la C58 a Sant Quirze i Montcada, d'entrada a Barcelona. Les dues rondes també van molt carregades amb problemes als trams habituals, sobretot en sentit Llobregat. Finalment, un accident a la carretera T310 obliga a circular en pas alternatiu a Riudoms, al Baix Camp.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar i que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, en prioritat a un centenar d'escoles i institut. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. La presidenta del Banc Central Europeu, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per a la protecció de les dades de ciutadans europeus. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital conegut com a smishing i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. Avui s'obren les inscripcions per a la segona convocatòria de l'examen d'aquest any del nivell A1 de català previst per al 21 de novembre. Des de fa 2 anys, la falta de places als cursos de català al Consorci generava polèmica, sobretot als nivells bàsics, i el govern ja respost amb un pla de xoc que amplia l'oferta. The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La Maldición de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF Sant Louis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
2: Esports.
3: El davanter del Barça, Gabriel Jesús, assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al club blaugrana. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui ha jugat l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostre. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens de les temperatures. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és dimarts, 15 de setembre de 2026. I això que escolteu torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Començarem per explicar que avui es celebra el Dia Internacional de la Democràcia, data que va ser triada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2007 per promoure i protegir els principis democràtics, els drets humans i la participació ciutadana arreu del món. Per tant, avui posarem en valor aquesta efemèride. I una manera d'exercir precisament la democràcia és crear espais de debat als mitjans de comunicació, com fem nosaltres mitjançant el nostre Consell de Sàvies i Savis. Per cert, avui, a més, comptarem amb en Joan Reig dels Pets, que ens explicarà com valora el Premi Altaveu a la trajectòria musical i que ell mateix va recollir dimarts passat en el tret de sortida del Festival Santboià de Música. I just després de la tertúlia matinera tindrem l'espai de l'entrevista avui amb el promotor cultural català Joan Amorós i Pla, distingit amb la Creu de Sant Jordi, que a banda d'haver presidit algunes associacions culturals, és el president de Fermet, un grup de pressió europeu que té per objectiu la impulsió d'un gran eix ferroviari de mercaderies per tota Europa. I parlant de trens a tota màquina, ens arribarà també l'Ireneu Castillo, altrament conegut a les zones arsianes com l'home curiós de la República, estrenant temporada i amb aquesta, compte, que ja en fa 12. I el que també renovem és l'espai del No t'ho creuràs, la secció de l'autoconeixement signada per la Diana i la Marina. I, a més, l'Andrea Trochez, la nova incorporació d'aquest espai que avui us la presentarem. Nou dimarts, doncs, a la República Santboiana i, com aquell que res, marcant ja el vell mig del calendari de setembre. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible. Ja ho sabeu, amb l'Àngel Rodríguez de producció. També aquests dies ens acompanya formant-se i nosaltres formant-nos també de tot el seu talent. L'Alba Valor, molt bon dia, Alba.
1: Bon dia.
0: Què tal estàs?
1: Doncs molt bé.
0: Temperatures més o menys agraïdes, no? Que
1: sí,
0: diuen.
1: Sí.
0: Ara m'ho estava mirant. 22 graus ara mateix aquí al casc antic de Sant Boi. Què et sembla, els dos ànecs?
1: Perfecte, s'està molt bé, la veritat.
0: S'està molt bé.
1: Després de la calor.
0: I tant que sí, s'està molt bé. I qui també sembla que està del tot còmode i content és en Joan Ramon Molero. Ja el coneixeu, és el nostre doncs, expert en ciència i tecnologia. De fet, és el nostre, podríem dir, el nostre coaching en ciència. Ell és l'encarregat de que tot això rodoli per bon camí. I, a més, tertulià dels dimarts. Molt bon dia, Joan Ramon.
2: Molt bon dia, Delta. Bon dia, Sant Boi.
0: I bon dia a tota la parròquia, com diem, a l'altre cantó del vidre, també el nostre tècnic, l'Albert. A propòsit, estrenant els dimarts de la que en fa 12, Joan Ramon, 12 temporades a La República.
2: Sí, sí, 12 temporades a La República i jo, pues, 11.
0: Bé, sí, mira, ell no és de matemàtiques, però els números també, més o menys, els domina, que sí? Molt bé, doncs va, som-hi, que això no ha estat res. I si us sembla, començarem per la cançó del dia, el tret de sortida. De manera tradicional, aquesta casa ens agrada començar amb una cançoneta. Què hem triat per avui, Alba?
1: Sí, doncs avui, com a cançó del dia, ja que encara tenim el bon regust del Festival Altaveu, hem triat un dels grups que enguany va ser convidat a pedir la seva, els Amics de les Arts.
0: Ai, sí.
1: I un dels seus emblemàtics temes, Ja no ens passa. I és que tal i com expliquem aquests barcelonins, ja no ens passa i tampoc improvisem.
0: Ni ens passa ni improvisem.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: Ja no ens passa tampoc el temps, faltaria més, sempre signat pel Daniel. Molt bon dia, company.
2: Hola, bon dia. Tenim pel davant una jornada molt similar a la d'ahir, amb cel serè i la presència del sol. Només alguna banda de núvols alts de cara a la tarda deixaran el cel emblanquinat, però serà l'indicador d'un canvi important de temps de cara a demà mateix, amb baixada de temperatures i pluges. Unes pluges que tindrem que seguir de prop perquè es poden anar complicant en quant a intensitat. De moment, avui, sol i molta calor. Temperatures màximes que encara pujaran un parell de graus més que no pas ahir, i per tant, amb màximes a tocar dels 33 graus a la mateixa línia de la costa, però que tant al matí com al vespre i nit, les temperatures són més agradables, amb mínimes que avui ja han baixat fins als 22 graus. I vents de marinada a partir de migdia de caràcter moderat i fins al vespre per acabar aquesta jornada. És tot. Que passeu bon dia.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Fregant, doncs, a un quart de nou del matí, ens hi posem amb la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs, comencem la jornada d'avui dimarts amb un accident a l'altura de Riudoms, a la T310, que obliga a obrir un pas alternatiu en ambdós sentits de la marxa, tot i que això no provoca encara un quilòmetre de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, repassem les retencions principals que circulen amb més intensitat a hores d'ara cap a Barcelona i els seus voltants. Tenim cues en tot el vessant Besòs i també al Vallès, que tenim retencions en direcció a Barcelona per la C58 des de Terrassa o la C33 des de Montcada i Reixac. La APC també circula amb retencions, sobretot en sentit sud, entre Montornès i Barberà del Vallès. Pel que fa al vessant Llobregat, doncs també tenim moltes retencions molt intenses a hores d'ara, durant més de 10 quilòmetres a la A2, des de Sant Andreu de la Barca fins a Cornellà del Llobregat, però també a la B23 hi ha retencions des de Molins de Rei fins ben entrada a la Diagonal de Barcelona. Tot plegat doncs deixa afectacions en els dos sentits de la marxa a les dues rondes de Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, també tenim retencions tant a la C31 com a la C32. A la C31 hi ha 2 quilòmetres de retencions en sentit nord des del Prat, però també a la C32, com dèiem, en aquest cas, retencions entre Gavà i Sant Boi de Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran. Moltes gràcies. Fins demà.
2: Fins demà.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: El quiosc de La República Santboiana.
2: Repassem els titulars del paper que diem nosaltres. Ens hi posem de seguida amb els diaris i podem començar, per exemple, pel Periódico de Catalunya, que el té el Joan Ramon.
3: El Periódico de Catalunya, amb titular, posa Catalunya regularà l'impacte de la IA en el mercat laboral. El president reclama unitat per frenar l'auge dels extremismes. També en foto de portada l'entrevista que li fan a Gabriel Jesús, davanter del Barça. Sempre llegeixo la Bíblia abans de començar un partit. I els carregadors de cotxes elèctrics augmenten les disputes a les comunitats de veïns. I com sempre, la P, que està aquí foradada, que avui la dediquen a l'estrena del documental El cas de l'avi Pistoler, un jubilat que va fer d'atracador.
2: Ens aturem davant de l'ara, repassem la seva portada. Alba, el tens tu?
4: Sí, doncs el titular principal, la IA enfronta els Estats Units i la Xina. Pequín reclama més controls i Trump afirma que hi veu una conspiració malaltissa. La ONU adverteix que el desenvolupament desregulat posa en risc els drets humans. Després, com a foto de portada, veiem a l'IA. Amb un titular, l'IA es compromet a impulsar un gran pacte educatiu. El govern gastarà el 6% en educació i promet climatitzar tots els centres públics en 5 anys. En economia, el consum manté el creixement econòmic. El PIB català puja un 3% anual al tercer trimestre.
2: Molt bé, La Vanguardia obre edició amb la intel·ligència artificial i amb un titular amb negreta ben gran. Les tecnologies afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA. El Banc Internacional de Pagament admet valoracions excessives. Els gegants augmentaran les inversions el 2027 malgrat els vaivens bursaris. I el Vaticà reivindica el paper profètic de l'encíclica papal sobre la tecnologia. A banda de tot això, avantatge mínim de l'esquerra a Suècia mentre continua el recompte, i Illa dona per superada la paràlisi i crida a un pacte ampli per l'educació. El president de la Generalitat, Salvador Illa, el veiem fotografiat en portada durant la conferència d'ahir a les Drassanes de Barcelona davant d'unes 800 persones. El president es compromet a passar a l'acció i augmentar de manera constant la inversió en les aules fins a arribar al 6%. Doncs aquí a La Vanguardia també se'n fan ressò d'aquesta entrevista que ens deia en Joan Ramon amb Rodri, amb migcampista del Barça. Tenim el potencial per fer el pas que ens fa falta a la Champions. I a títol, doncs, de cultura musical, Oasi tria Barcelona per a la gira del 2027, 10 i 11 de juliol. Molt bé, doncs passem ràpidament als esportius. De fet, avui en tenim dos, serà tot molt picat. Podem començar, per exemple, pel diari Esport, Joan Ramon.
3: Doncs l'Esport també se n'aprofita de l'entrevista que vam fer a Gabriel Jesús. El vestuario del Barça es diferente, estamos unidos. Cuando supe que el Barça me quería, estaba como un niño corriendo por casa. A mí ya mal, debería ganar el Balón de Oro. Son algunas de las frases d'aquesta entrevista. També es parla del Madrid sense marge d'error, perquè avui té partit a l'Elx, contra l'Elx, i que l'Espanyol estan aferrats a la ratxa amb Roberto i que, per tant, avui també fan partit contra el Rayo Vallecano.
2: Molt bé, fantàstic. Anem cap al Mundo Deportivo, Alba.
4: Doncs també veiem l'entrevista del Rodri amb el titular Flipo con los culés. El Barça me convirtió en su fútbol, me convenció con su fútbol, no por los números, no puso presión y me atrajo el inconformismo de Flick. La Champions es factible, pero no creo que seamos los favoritos. Necesitamos pulir algunas cosas. També parla de Fórmula 1. Madrid hará cambios en su circuito para 2027.
2: Molt bé, fantàstic. Us hem de dir que avui no ens ha arribat l'esportiu, però vaja, la part digital, sincerament, és pràcticament calcat molts d'aquests titulars que heu escoltat. Molta atenció cap a en Rodri, el migcampista del Barça, que està demostrant, doncs, que té veterania i que està sentint els colors del seu nou club, i res, el Barça en direcció a això, a la Champions, i a continuar doncs fent més gran la seva història en aquest començament de Lliga tan i tan vertiginós, positivament parlant, és clar. Molt bé, doncs fins aquí la lectura dels diaris. I el que sí que també tenim, i crec que val molt la pena doncs d'explicar-ho, ahir vàrem donar algunes, diguéssim, alguns matisos sobre el tema del banc d'aliments, del gran recapte, Joan Ramon, perquè totes les poblacions, pràcticament, sobretot les més grans, diguéssim, doncs el gran recapte serà present i a més, doncs, un any més amb moltes dificultats per molta gent i aquest servei que tanta falta fa.
3: Sí, és una crida que fa el Banc dels Aliments, que aviat llançarà la seva campanya del gran recapte, però previ a això té una altra necessitat del Banc dels Aliments, que és el que ara està en cerca i captura d'una nau per poder fer la classificació de tot aquest gran recapte que la gent solidàriament doncs, va
2: fer
3: la seva aportació. I estan fent això, no? Buscant una nau que els permeti doncs, acumular tota aquesta solidaritat de...
2: Vaja, per poder organitzar la logística de tot plegat, és així mateix. Esperem i pensem, som optimistes, pensem que
3: aviat tindrà
2: solució. I us parlàvem doncs, del cas de la gent de la Gran Recapta, que tradicionalment estaven a la zona franca, molt a prop de l'Institut de Formació Professional, i aquí hi havia aquest problema, no?, de logística, però pensem doncs, que està en vies de solució. Us ho explicarem, perquè per nosaltres serà també una bona nova. Molt bé, parlarem d'altres coses avui durant la tertúlia. Jo crec que, evidentment, com sempre, doncs ben farcida que arriba de noves, de notícies i d'actualitat. I després, més tard, connectarem, ho hem explicat, amb el Joan Reig, el fantàstic i ja mític, podríem dir, llegendari bateria dels Pets, que ens explicarà com li es va aprovar i de quina manera aquest premi Altaveu. Això, res, en qüestió de 3-4 minutets, i tornem. Fins ara mateix.

0: La República Santboiana. Tornem de seguida.
1: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.
2: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
3: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
4: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
5: De la ciutat cooperativa.
6: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
7: Hola, bon dia.
3: Amb ritme, proximitat i bon humor.
2: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carrer, el món des d'una...

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, es jugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.
5: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
6: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
7: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.

0: Dos quarts de nou del matí, és dimarts, primer dimarts de la temporada, i ens hi posem amb el nostre consell de sàvia i savis. Amb en Joan Ramon Molero ja l'hem saludat des de mateix matí, quan començàvem a explicar com serà aquest dimarts. Bon dia un altre cop, Joan Ramon.
1: Bon dia, Sant Boi, bon dia, Delta, novament.
2: Ja li has renovat el contracte de lloguer?
0: Mira, per haver començat abans de temps, ara seràs el darrer a ser presentat. No, tampoc ho farem, això. Quines presses, quines ganes de xerrar, clar que sí. Això és el que ens agrada. Ricard Peris, bon dia.
2: Ei, Sant Boi.
0: Benvingut a la dotzena.
2: Moltes gràcies.
1: Molt millor que la renovació de lloguer. M'ha posat un sofà per dormir.
2: Un sofà i tot. Sí, és veritat,
0: aquí han posat un sofà, no aquí a l'estudi, sigui ben entès.
1: Hòstia, si l'haguessin posat a l'estudi, estaria roncant ja.
0: Molt bé, Ricard, que vens amb ganes, que ja se't veu.
2: Bueno,
0: ja se't veu.
2: Bueno, moderadament, eh?
0: Home, moderadament, doncs, home.
3: Segons el tema.
0: Semblava aquí que deies...
3: Seu-te i espera.
2: No, jo era curiositat, aquest home, tothom sap de que...
0: Bueno, escolta'm,
2: dilluns i ja no marxa.
0: No hem de permetre que passi més temps sense saludar la Mercè Quílez. Molt bon dia, Mercè.
4: Bon dia, companys.
0: Què tal?
4: Molt contenta de tornar-hi a una nova etapa, un nou curs.
0: Sí, senyora.
4: I contenta de veure els meus companys.
0: Clar que sí, clar que sí.
4: I tant. Bueno. I una salutació a tots els oients.
0: Escolta, fem goig, totes i tots.
4: Vull dir
0: que ens ha aprovat, no?, aquestes vacances.
4: I tant, que l'estiu i les vacances sempre aprovem, adeu.
0: Que dius, que lleig que ho diguem nosaltres,
4: però és la veritat.
0: És que si no, qui ho dirà?
4: I tant.
0: No?
4: I si no ens ho diem nosaltres,
0: sí,
4: poca gent
0: sí.
4: Ens ho diu ja.
0: Molt bé, escoltem una cosa, que han passat moltes coses, ahir ho dèiem amb els vostres companys de la tertúlia dels dilluns, han passat moltes coses, i a més, no era difícil de preveure que en passarien moltes durant l'estiu, i la veritat és que algunes d'elles amb un pes força important des del punt de vista informatiu, però a més coses no massa agraïdes, però també han passat coses bones, és clar que sí. I de fet, aquesta setmana comencem una mica amb totes i tots vosaltres, una mica, encara que sigui quasi telegràficament, però repassant el que ha representat, doncs, tant aquest 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, tan interessant, tan important, per la commemoració dels 50 anys de la primera manifestació democràtica després de la mort del dictador a Sant Boi de Llobregat, i també pel Festival Altaveu, que alguna cosa per aquí explicarem i tindrem algun dels seus protagonistes, ja ho hem explicat també aquest matí al començar el programa. Vaja, a mi m'agradaria que tots vosaltres féssiu el vostre resum, no?, una mica de com ho heu viscut, aquest 11 de setembre històric, l'Altaveu, tot plegat, com heu vist, com... què us endueu, en el bon sentit?
2: Bé, començo jo?
0: Sí, home, i tant.
2: Doncs, a veure, per mi ha estat una... Perdó. Ha estat una experiència maca, perquè, com, no sé, ja m'imagino que ja ho havia dit alguna vegada, jo l'11 de setembre de 1976 estava servint...
0: Feies el servei militar.
2: A la Tàpia, bueno, a la Pàtria, no? I no vaig poder-hi estar, I aleshores, doncs, la veritat és que m'ha encantat. Bé, jo penso que ha estat un altaveu i unes festes molt equilibrades, on s'ha pogut gaudir. N'hi havia pont, i això vol dir
4: que molta gent no hi era.
2: No hi era, Vull dir, jo suposo que aquell 76 ja va venir, i no volia repetir. Per lo demés, doncs, n'hi havia una programació, com al seu moment ja vam dir que era una programació que estava bé,
4: força bé,
2: que agafava tot el ventall de gent jove, gent no tan jove, i gent com nosaltres, ja granadets, no? No sé, què més dir-te?
0: No, Mercè, Joan Ramon, els vostres feedbacks que diuen al voltant de tot plegat.
4: Bueno, jo recordar aquell 1976 que vaig arribar amb el ferrocarril, amb el boleto verde que es deia.
0: Ah, carai, sí.
4: Aquell
0: era el directe.
4: El semidirecte.
0: O el semidirecte.
4: Et feia Plaça Espanya, l'Hospitalet, sí, Cornellà, sí. Cornellà, Sant Boi.
0: Veus?
4: I vaig arribar perquè a Barcelona, Governació Civil, ens havia prohibit la concentració, i vaig arribar a Sant Boi, un Sant Boi que coneixia molt poc, que aquell mateix any vaig venir a fer pràctiques als psiquiàtrics.
0: Molt bé.
4: I la veritat és que ho vaig viure amb molta emoció, 20
2: quina,
4: anys...
2: Amb quina bogeria, eh?
4: Quina bogeria. Quina bogeria, perquè, a més, la senyera que es va posar per tot Sant Boi aquest any, la vam puxar des de la plaça de l'Ajuntament, des de Ferrocarrils, anàvem caminant i l'anàvem aguantant.
0: Bueno, sí, sí,
4: eren
0: sí.
4: joves amb un espírit i amb un espírit lluitador, i jo penso que, bueno, ara amb serenor, ja més grandets, perquè ja són grandets... bueno, ho visquem d'una altra manera, però va ser, com deia el Ricard, pues, van ser uns actes molt macos, molt macos.
1: Com deia el Ricard, quina bogeria i no estem molt locos.
0: Molt bé, molt
1: doncs,
0: bé.
1: Jo al 76, amb els meus 4 anys, pues, no vaig poder participar.
2: És un pipiolo.
4: És que és un nen.
1: El que passa és que sí que porto anys venint a Sant Boi a fer un dels pilars, una de les manifestacions culturals que es fa dintre de l'ofrena de l'acte de l'ofrena a la tomba de Rafael Casanova, i pues, sempre un plaer poder participar i poder fer l'aleta qui la fa i donar un cop de mà perquè hi hagi una bona activitat. Aquest any una miqueta endarrerida. En comptes de començar a les 10, doncs va començar a 11:15, i bueno, això sempre fa anar de carqueta als que venim de fora i que hem de tornar a fer les activitats de la nostra població.
0: És així mateix, però vaja, que va anar molt bé, que felicitats un cop més per el vostre compromís amb l'11 de setembre a Sant Boià. Bé, dit això, fet aquest repàs que dèiem, ja dèiem que seria telegràfic,
1: jo ara,
0: perquè al final...
1: Ara pregunto, algú va anar per la tarda a la Mani?
2: No,
4: no.
0: Jo, cap dels que esteu aquí?
1: No. Jo vaig participar.
0: Tu hi vas participar?
1: Déu-n'hi-do la gent que es va concentrar. Va pujar el número envers altres anys, tot i el pont. I molta gent jove.
0: Molt bé.
1: Sí, benvingut de la gent jove.
0: Molt bé, no, molt bé, ens està molt bé el teu testimoni, perquè, mira, precisament és també un dels punts calents i importants i informatius de la jornada, no?, al final. Molt bé. Si us sembla, ara ja sí, entrem una mica amb l'actualitat de tot plegat. Ahir el president de la Generalitat, Salvador Illa, va participar a la conferència a les Drassanes de Barcelona davant d'unes 800 persones. Illa dona per superada la paràlisi, aquí entre cometes, la paràlisi, i crida a un pacte ampli per l'educació. El president es va comprometre a passar a l'acció i augmentar de manera constant la inversió a les aules fins a arribar a un 6%. No en va, ja sabeu que és una de les patates calentes dels problemes que tenim al damunt de la taula. Jo diria que hi ha diferents crisis, i jo ja sé que de vegades quan, no? Quan ho denomines d'aquesta manera, doncs home, sembla una mica pessimisme, però hi ha una sèrie de carpetes amb l'etiqueta crisi ara mateix. Una d'elles és la salut, també els professionals de la salut també continuen doncs amb els seus problemes. L'altra és l'educació, molt important. L'altra és la immigració, ja ho sabeu, tot el que ha passat i el que està passant. Tot el soroll també, i al final totes les, bueno, doncs ja ho sabeu, totes les batalles campals que s'estan armant entre polítics, també, entre polítics. I després, doncs, hi ha altres crisis que ja arrossegàvem des de abans de vacances i que continuen, doncs, per aquí. Jo, si voleu, comencem per educació, més que res perquè evidentment la conferència que va impartir Salvador Illa a Barcelona va girar entorn de tres eixos d'actuació. I aquí també hi voldria entrar amb vosaltres, no? L'ús de la IA de manera més ètica, l'educació com el gran repte del govern, per la qual cosa va demanar doncs, un acord de tots els sectors implicats, i el canvi climàtic amb les energies renovables com a objectiu, però també amb un canvi climàtic que cada vegada veiem que passa més factura. I encara una es pregunta com és possible que algú ignori o digui que això s'ho inventen quatre.
1: No, per a mostra el botonet d'aquest any, o sigui, les temperatures d'aquest any a l'estiu han estat tropicales, no lo siguiente.
0: Sí.
1: Benvinguts al desert del Delta del Llobregat. Aviat no quedarà aigua, però bueno, tranquils, perquè el canvi climàtic no existeix.
0: Yeah.
1: I l'aigua se'n va perquè la terra és plana i clar, hi ha un canto que...
4: Que cau tota.
1: Molt bé, doncs de la conferència d'ahir flipar, perquè es van dir grans números, tant de bo s'arribi al 6%...
0: Aquest 6% d'inversió,
1: Sí. També grans xifres, 2.531 centres educatius públics, una quarta part segons l'Illa d'abans del 1965. Una altra xifra que no va donar, però molts són municipals i per tant no són cedits a la Generalitat per fer la tasca aquesta, i el que se'n van caure al terra va ser quan diu que demanarà als ajuntaments que avancin diners per fer la climatització.
0: Ricard, que estaves així mig entre somrient i intentant treure alguna paraula.
2: No, mossegant-me la llengua. A veure, bé, el Joan Ramon ja ha fet un repàs, ell és senyo, no?, amb la qual cosa...
3: Senyor, puc anar a fer pipi?
2: Bé, fora bromes, jo tinc amb això tinc una

0: president Illa de tirar endavant aquesta inversió fins a arribar al 6%, i ja veurem si quan s'arribi al 6% no fa falta el doble,
1: Vull dir, si s'arriba,
0: exacte. I jo quasi que deixaria anar una història per la polèmica, i és que potser els professionals comencin a fer-s'ho pensar també, Vull dir que a vegades deixen caure una certa vull dir, com una manca de compromís, potser, diria jo.
2: Mercè.
3: Sí, a veure, jo penso, primera, el 6% del que va parlar el senyor Illa, que és d'inversió pública, i que ho marca la llei d'educació
1: 2009.
3: Exacte, del 2009, no hem descobert aquí les Amèriques, ni sopars de duro. Exacte.
2: El repte, perdoneu, és arribar al 6%, és a dir, no és un 6%, sinó anar augmentant.
3: Al 6%, però com dèiem abans, sí, aquest 6% potser ha quedat obsolet. Necessitem més, perquè parlem d'una cosa que ell va sortir, climatització. Fins al 2031 ens posem de plaç. 5 anys els nanos han de ser-hi, quan a moltes escoles no hi ha ni un ventilador.
0: Comença dins de les aules.
3: A veure, parlem de canalla que està allà 4 i 5 hores en una classe, fent-ho mirar, A veure, unes paraules molt maques, uns números que sortien per tot arreu, però solucions jo no vaig veure gaires.
1: I l'únic número que no es va veure, estic molt d'acord que el repte pot ser el 6%, però el repte hauria de ser el 5, com a mínim, aprovat tothom, però aprovat perquè ho sap, no perquè els passen. Perquè actualment el sistema està muntat perquè, sàpigues o no sàpigues, no pots fer TAP. I això no pot ser. Estic d'acord que de vegades la situació d'algú pot ser interessant que segueixi amb el seu grup i de més, però hauríem de fer l'esforç que tothom tingui uns mínims coneixements, i l'informe PISA és demolidor.
3: Demolidor total, i portem molts anys que potser a Catalunya l'ensenyament, com deia abans el Ricard, no? L'educació, l'ensenyament, no arribem ni a la mínima.
0: I no és cap secret per ningú,
3: No, i tant.
0: L'ignorància obre les portes al feixisme.
3: Sí, sí, i totalment.
2: Molt bé, també en parlarem d'això, perquè ja sabeu que hi ha aquest avantatge mínim de l'esquerra a Suècia mentre continua el recompte, però que l'extrema dreta, la dreta i extrema dreta també ha augmentat. Ara no m'hi volia posar amb això, però ve una mica el cas. Perquè al final sempre hem estat dient que l'atac del feixisme cada cop es fa més gran a Europa. Jo no sé si això va per barris, que diuen, però vaja, a Suècia encara ho han pogut frenar, i si es donen les coalicions, les matemàtiques necessàries...
3: Al nord d'Alemanya...
2: Alemanya està guanyant, fixeu-vos, en comarques, en regions molt concretes, i per això jo us deia, no sé si això va per barris, us feia aquesta pregunta, no?
1: Bueno, és que el barri del nord, déu-n'hi-do. Jo ara faré un oxímoron i...
2: Vinga.
1: I aviam si la...
2: A veure si l'enganxem.
1: Si la... No, sobretot l'Alba.
2: Ah, val.
1: Perquè Vox abans era un diccionari.
2: Molt bé. Sí, és veritat,
3: sí,
2: no?
3: Sí, és veritat.
2: Tenim aquí la nostra companya que ens està ajudant aquests dies en producció. Alba, tu sabies que Vox era el nom d'un diccionari així en llatí, no? Sí. No li va bé el micròfon a l'Alba. Pots canviar i posar-te a l'altre cantó, perquè aquest micròfon ara mateix, pel que sigui, no. Però vaja, sí, Vox era el nom, és el nom,
0: és
2: de fet.
0: És el nom
2: d'un diccionari, no? Tu coneixies, no, Alba?
4: Sí, la meva mare té diccionaris a casa.
2: Té diccionaris. Fixa't, i diu, la meva mare té diccionaris a casa, com dient, escolta, això és un artifici del passat, això... No? Quasi,
3: exacte.
2: Quasi?
3: Exacte, és que aquests nanos d'aquestes edats, això de tenir diccionaris en paper,
2: paper
3: a casa,
2: de paper,
3: ho veuen com una cosa bastant obsoleta.
1: Jo els tinc pel falcar els mobles.
2: Home, doncs, escolta, ja, aquests diccionaris eren molt gruixuts. Has de tindre una taula que molt, però molt feta malbé, eh?
3: Jo tinc guardat, i el Ricard potser se'n recordarà, de l'enciclopèdia Vives.
2: Home,
3: és que era la que teníem...

0: favor.
1: Era la que teníem sí. quan fèiem l'antiga GB.
2: Sí, que sí, que sí.
1: I bueno, jo la escolta, guardo hi ha noms com un mítics, tresor, eh?
0: La Labor, per exemple, evidentment l'Enciclopèdia Espasa, on estigui l'Enciclopèdia Espasa, no hi ha res. L'Enciclopèdia Catalana. Si ara estem parlant d'enciclopèdia.
3: La Britànica.
2: Ara, entre tots i totes, què volem? Que tornem a l'època en què es venien els llibres a metros?
1: Ai, sí.
0: Doncs jo no sé per què...
2: Mira. L'Alba fa cara de dir,
4: doncs sí. El club de... Com era aquell?
1: El círculo de lectores. El círculo de lectores.
0: Un clàssic, també.
1: Un clàssic.
0: Un dia hauríem de parlar una mica d'aquests... bueno, d'aquests capítols del passat que... Perquè, precisament, i ara... m'ho faig vindre un altre cop bé, precisament s'està parlant molt de la IA doncs, que avança i que precisament és un dels culpables, en el bon sentit o en mal sentit, de fer-nos oblidar d'aquests capítols que dèiem. Però sigui com sigui, la intel·ligència artificial al damunt de les taules de debat altre cop i fins i tot els polítics que se les tenen en tram i des de la Xina que no tenen clar que vulguin frenar absolutament res. Les tecnologies afegeixen inestabilitat als mercats per les alertes sobre la IA. Què podem explicar? Doncs, home, per exemple, que el Banc Internacional de Pagaments admet valoracions excessives, és a dir, que aquí s'està especulant de manera exagerada. Els gegants augmentaran les inversions el 2027, malgrat els vaivents bursaris. Això ja ho sabíem, això ha passat en més d'una ocasió. I fins i tot des del Vaticà es reivindica el paper profètic de l'encíclica papal sobre la tecnologia. Ja ho sabeu, que el papa doncs, va explicar que la IA pot ser una bona eina, però que si deshumanitza i que si es fa servir de manera dolenta, de manera negativa per la humanitat, doncs tindrem un problema. Sigui com sigui, la Xina que no vol abaixar el llistó perquè sap, i això és la pregunta que us faig ara, sap que la guerra important ara està amb això, qui domini més i qui tingui més recursos per la via de la IA, i els Estats Units en Trump, què hem de dir? Si ell nega el canvi climàtic, imagineu-se si no nega els perills de la IA.
2: Bueno, lo del Trump és tonteria natural, en vez d'intel·ligència artificial és tonteria, però és molt perillós, vull dir, és molt perillós, no. De totes maneres, a Xina el que diu és que s'ha d'avançar i s'ha de controlar, o sigui, intentar que no surti la cosa. Ara bé, Xina és una potència emergent. Xina en aquells moments el que vol tirar endavant és és passar per sobre de l'imperi dels Estats Units, no? I per tant no afluixarà. I d'altra banda tenim el Trump, no? Que té interessos, ell i la seva família té moltíssims interessos amb aquesta pel·lícula, no? I per tant no frenarà.
0: Joan Ramon o Mercè?
1: A veure, en Trump tots ho sabem, que a part de la seva casuística i del seu discurs sabem el que sabem. Com ben deia el Ricard, té molt capital familiar posat aquí. Però quan,
0: i a saber on.
1: Exacte, i a saber d'on. Però quan un CEO de... Tropic, es diu l'empresa?
0: Sí, sí, sí. Bueno, és una de les multinacionals.
1: De les multinacionals. Et diu alerta. La veritat és que a mi em fa por.
2: Bueno, és que el que deia, el que ens deia l'Amadeu ara fa poc,
1: sí.
2: El tema dels bancs. Amb el
1: exacte.
2: Tema dels bancs.
1: Sí. És que
2: això ens acosta a la crisi del 2008.
1: Exacte. Això pot passar. Tenim per un altre cantó la Xina. La Xina ha dit que, bueno, que s'han de posar barreres, s'han de fer més control, però tampoc s'ha definit, perquè aquí és una lluita de l'economia, perquè això és del futur, evidentment, però que s'hauria de legislar. Difícil, difícil, eh? I avui també sentia que la Unió Europea, la von der Leyen, deia que Europa també hauria d'entrar en aquesta...
0: No dic esclama el sentit de que si veu que les altres potències s'hi estan posant...
1: I és veritat que a Europa no tenim és la Xina per un cantó i és Amèrica per un altre. Però veritablement la IA és important per la societat en què, perquè és important per molts camps, però alerta. Alerta perquè veritablement et fa por que les màquines, com aquella pel·lícula, ens dominin els humans.
4: Però hi ha una arma de doble fil aquí, eh? S'està desviant molt el tema en l'ús i el bon ús i el mal ús i com no fer-ne un abús de la IA, però s'està deixant de banda tot el que té relació amb consum d'energia, consum de territori, consum d'aigua, o sigui, tot això va en detriment de l'home també.
1: Clar.
4: Perquè ens trobarem equipaments, data centers que fan mogollon de soroll perquè són ordinadors 24 hores, 7 dies a la setmana, 365.
0: Correcte, sí, i tant.
4: Accessos, necessitat...
0: Això vol dir refrigeració.
1: Refrigeració, energia...
4: Necessitat de refrigeració, necessitat d'energia, territori on abans es cultivava, que ara pues, serà més... tindrà més bon retorn per qui tingui aquell territori, posar-hi data centers i serveis per la IA. Ja veurem com va. Bueno, com que també serem menys, pues suposo que...
2: A mi el que m'amoïna molt és que la IA és una eina que et permet no llegir.
1: Exacte.
2: Et permet no cultivar-te. Per què? Pues perquè fent-li una pregunta a una
1: màquina treu?
2: Et traurà el que sigui, no?
0: Una sèrie de coses que s'han estat parlant aquests dies, que jo no sé, us soc sincer, no les dono per bones de moment perquè jo crec que fins i tot és difícil de contrastar, però sí que he vist alguna entrevista amb algun ex responsable important, d'un càrrec de nivell de Silicon Valley, que ha dimitit.
1: Sí,
0: i ha dit, escolti, jo amb això no jugo, és a dir, no m'agrada per on anem, les pautes que m'estan donant a l'empresa, doncs veig clarament que no són gens bones, i a l'home, doncs, amb un tarannà del tot pessimista, deixar el que significa una feina molt ben remunerada, molt ben pagada, i amb un futur que tenia l'home i molt beneficiós per ell.
4: Molta d'aquesta gent.
0: Clar, jo no sé si això es pot contrastar o no. Entenem què vull dir.
4: Però no només això, sinó que molta d'aquesta gent també està prohibint que les seves escoles facin... o sigui, que els seus fills d'escola utilitzin dispositius digitals perquè saben doncs, el que té, no? I aleshores busquen escoles on hi hagi paper, on hi hagi recursos artístics, on... i també s'està donant això, no? O sigui, alguns que estan dimitint i retirant-se de la feina que estaven fent, i també que els seus fills busquen escoles i centres educatius que no tinguin dispositius digitals.
0: Jo havia llegit algun argument dels que fan por. Insisteixo, caldria veure si fins a quin punt això és així, és veritat, però alguns arguments que donaven ell, aquest senyor que us dic, i alguna altra persona que ell també doncs, posava com a exemple, que també havia dimitit, gent que tenien responsabilitats en llocs doncs, on s'està treballant amb la IA, s'està treballant per fer-la més gran, vull dir. Clar, arguments molt, molt fumuts, Ricard? Parlaven de que el disseny de com defensar-se des del punt de vista militar feia por perquè la IA deia, escolti, anem al gra, li creu un virus d'aquests que em carrego no sé quants milions de persones i ja ho tenim arreglat, això. Entereu-me, jo ho estic dient de manera molt bàsica, ara aquí.
1: Però
0: alguns abans, arguments parlaven de coses molt terribles.
2: Fixeu-vos que abans la Mercè feia un esment a la sèrie aquella de Terminator.
1: Exacte, sí, la de Terminator, no, que la màquina...
2: Vull dir que arriba un punt en què la màquina és autònoma...
1: És autònoma i fa la seva.
2: I fa la seva, Vull dir, què li molesta la màquina, l'espècie humana.
1: Exacte.
2: I per tant, molt bé, intenta esborrar-la.
0: Escolteu-me.
2: Això que era...
0: Sí.
2: Ah, perdó.
0: No, no, digues, digues,
2: això
0: acaba, si vols.
2: Això que era una entelèquia, diguem-ne, eh? Això que era una cosa que deia, doncs ara ha arribat.
1: Exacte.
2: I què està fent Xina i Estats Units? Pues intentar aprofitar al màxim aquesta eina per, bueno, per temes militars, econòmics i militars, no? Vull dir. Uh-huh. I és el que fa, clar, vull dir...
0: Molt bé. Alguna cosa més que acaba, tancarem aquesta carpeta després dels informatius? Tindrem d'altres coses, parlarem amb el Joan Reig dels PETs i recuperarem, si voleu, algunes noves i algunes notícies que també hauríem d'explicar. Però vaja, per un minut que queda, si voleu, tanquem aquesta carpeta. No sé si alguna cosa més, Joan Ramon, optimista, pessimista en aquesta direcció, amb tot el que parlem de la IA?
4: La IA pot ser una solució, però també té els seus punts foscos, no? I ara m'havia vingut al cap un tema quan ha dit el Ricard la paraula, el verb cultivar, farmejar, aura.
0: Carai.
2: Molt
0: bé, mira.
2: Senyo, com se'n nota.
1: Home, i tant.
2: Com es nota que és senyo.
0: Aquí sí que podríem dir...
1: Senyo, i senyo.
3: Farem una batalla.
0: Mercè, ara podríem dir en Joan Ramon ha tornat.
1: Ha tornat.
0: Ha tornat.
1: Tenim l'essència. Tenim l'essència del Joan Ramon.
0: Molt bé. Va, ens anem cap als informatius i de seguida tornarem i ens hi posarem amb d'altres coses i, com us dèiem, tindrem el bo del Joan, el Joan Reig, que ens explicarà també coses molt interessants. Fins ara mateix!

0: En punt les 9 del matí. Primer titular a aquesta hora pel trànsit, equip viari, Mireia Sala, bon dia.
1: Bon dia, un vehicle avariat al tram inicial de la C58 de sortida de Barcelona talla un carril i això provoca cua al nus de la Trinitat en direcció Sabadell i Terrassa, que afecta també l'últim tram de la ronda del litoral. Aturades a la P7 de Mollet a Barberà, a la B23 a Molins i Esplugues i la 2 a Cornellà. També hi ha cues a la ronda a dalt des del nus de la Trinitat fins a Pedralbes.
0: El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, alerta que Europa corre el risc de perdre el tren de la intel·ligència artificial. Reclama accelerar les inversions en una IA europea per evitar la dependència dels Estats Units i la Xina. Lagarde també adverteix dels riscos per la protecció de dades dels ciutadans europeus. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president nord-americà havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre el frau digital i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. L'Ajuntament d'Alcanar al Montsià comença a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. La Generalitat va otorgar al juliol una subvenció de 2 milions per a la compra dels immobles. I David es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'ha celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons i DTF San Luis s'ha endut el premi a millor minissèrie.
2: Esports.
0: Audal Serra, bon dia.
3: Bon dia. El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar de titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la 6a jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui a jugar l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la 5a jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: Cel serè i domini del sol amb termòmetres que tocaran sostres. S'espera una jornada de ple estiu amb temperatures que superaran els 35 graus a les zones més càlides de Ponent. Demà arriba un canvi de temps a partir de la tarda i vespre amb ruixats i tempestes i un descens marcat de les temperatures.
2: Trescat Info.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Set minuts passen de les 9 del matí. Continuem fent dimarts amb el nostre Consell de Sàvia i Savis, que estrenen també la seva particular temporada i ens ha fet molta il·lusió, esclar que sí. Bé, us dèiem que després dels informatius ara canviaríem de carpeta, diguéssim que ens aturaríem una mica també a parlar d'altres coses. Empatxada Santboiana, què us he de dir, l'Altaveu 2026, que ja ha tancat una edició marcada sobretot per la gran resposta del públic i el diàleg entre generacions, la que fa 37, edició del Festival Altaveu. I us ho dèiem, tindrem alguns dels seus protagonistes al llarg de la setmana. I un dels protagonistes que ens fa més il·lusió, bé, doncs per l'apreci i per l'amistat que tenim amb ell i perquè doncs ja ha passat per aquí en més d'una ocasió, doncs és en Joan Reig, conegut com el bateria dels Pets, però jo diria conegut per moltes altres coses i també per la seva pròpia carrera com a músic. I el tenim a l'altre cantó del fil telefònic, que per nosaltres un plaer tornar-lo a saludar. Molt bon dia, Joan.
2: Bon dia tingueu, com esteu?
1: Molt bé.
2: Per mi també és un plaer, el sentiment és recíproc, per tant, content de tornar a estar en aquesta república.
1: Doncs encantats de la vida, ja ho saps, estem aquí amb el nostre Consell de Sàvia i Savis, algun d'aquests ja el coneixes prou, ara xerrarem tots una mica. I mira, teníem ganes de trucar-te, jo ja t'ho vaig dir, escolta, que em fa molta il·lusió, que et felicitem també públicament, bueno, a tu i als teus companys dels Pets, perquè vàreu rebre el premi a la trajectòria amb un altaveu molt especial, Joan, perquè si bé és veritat que vosaltres ja fa molts i molts anys a les primeres edicions ja veu aterrar a Sant Boi, al final un altaveu que té un punt especial, històric, per allò dels 50 anys de la primera manifestació després de la mort del dictador, I que una mica també era homenatge a aquest record. Per tant, home, jo crec que molta il·lusió, no?, pel que vaig veure quan vas pujar a l'escenari a recollir aquest reconeixement, Joan.
2: Sí, sí, sí. Molt contents de que l'altaveu pensés amb nosaltres i que no fos la primera vegada, com tu explicaves ara, no? Un festival de referència en aquest país, que ha fet molta fenya i que, com vaig dir amb el meu discurs una mica improvisat, jo crec que altres festivals d'altres característiques han pres nota, no?, d'una mica de la filosofia d'aquest festival eclèctic, de descobrir sempre noves propostes, però sense oblidar la gent que fa molts anys que fem música, no? Un any, per exemple, han vingut els Cero, sí. 91, un sí. Grup històric andalús que a mi m'encanten i que no vaig poder venir perquè jo també treballava, però que està bé combinar descobrir nous talents d'aquí i d'arreu amb carreres més que consolidades. Jo està bé, perquè això el públic ho agraeix, no? El públic no. El públic no segmenta tant com a vegades ens pensem entre generacions que escolten només això i que no són transparents, saps què vull dir? Vull dir,
1: la sí, gent, sí, Dani,
2: la
1: Dani.
2: Gent, la gent escolta tot tipus de música i tot tipus de generacions. Jo tinc 63 anys, 63 anys i encara tinc curiositat per descobrir coses noves, no? I coses que em sorprenguin, tant d'aquí del nostre país com de fora. Aquesta sí, és una mica... Jo entenc que és la filosofia de l'altaveu des del principi. Jo he descobert coses, projectes, gràcies a l'altaveu, no? I això sempre és d'agrair, no? No construir nínjols entre músics, entre propostes musicals, entre generacions, entre gent que escoltem música. No?
1: Sí, senyor, no? I deixa'm afegir, Joan, que precisament tu parlaves d'un festival totalment eclèctic i precisament estem vivint uns moments, no sé què et sembla a tu, però uns moments en el panorama musical català on s'està donant que molta gent s'està donant a conèixer, gent molt jove, amb gèneres que fins i tot semblava que fugíem totes i tots una mica d'això de dir no, en català no es pot fer segons què, o no es pot, no sé com dir-t'ho, no es pot pujar en un escenari i cantar de segons quina manera. I resulta que molta gent jove estan demostrant que tot això ha estat molt ben rebut. No sé com ho veus tu.
2: Sí, sí, sí. Mira, jo quan era jove comprava molts discos i en català m'ho comprava gairebé tot, no? Tenia una de les meves malalties és col·leccionar discos i ja des de molt jove, clar, la cançó catalana, el rock català aleshores, el rock laietà, m'ho comprava tot el que sortia. A mesura que l'oferta en llengua catalana de propostes catalanes es va ampliant, evidentment, ja no ho podia comprar tot per qüestions econòmiques, però seleccionava, no?
1: Clar.
2: Què vol dir això? Que hem anat creixent en propostes d'una manera impressionant, no? La nostra generació, la del rock català de finals dels 80, principis dels 90, doncs ja vam ampliar molt la paleta, diguéssim, no? de propostes. Però és que cada generació aporta gèneres nous, i a vegades sempre n'hi ha un que triomfa més, no? Com als 90 vam ser, doncs, la gent que se'ns va catalogar com a rock català, no?
1: Rock català.
2: Després, no, fa uns quants anys era aquesta fusió amb ritmes que venien d'ultramar, de llatines, no?, amb tota la generació de xarangos i etcètera, etcètera, no? Després, fa menys, hi ha hagut una generació que ha festejat amb l'electrònica, amb totes les propostes urban, etcètera, etcètera. I ara hi ha com una, com vam veure l'altaveu també, amb grups com Remei de Calafresca, doncs que hi ha una proposta que torna les guitarres i que torna el rock de tota la vida, però amb un bagatge més contemporani i més modern. Per tant, com deies, en català sempre s'ha fet de tot i es pot fer de tot, no? Des de l'inici de la música moderna en català, que podríem situar a finals dels 50 o a principis dels 60 amb Raimon, el 16 Juny.
1: Sí, sí, per exemple.
2: Jo crec que aquella gent ja tenia influències de la cançó francesa, però després surti de la Serra i els Quatre Gats, que tenia influències de Nord-Amèrica, del blues, o Guillem de Fac, que també festejava amb el swing i amb el blues que venia dels Estats Units. Després venen els conjunts iaiers, com els Tracks, com els Xerracs, que una mica fills de la British Invasion, dels Beatles, del Rock, etc.
1: Sí, sí,
2: dir,
1: sí.
2: S'ha mamat de tot, de música italiana, també s'ha mamat boníssim,
1: sí, sí.
2: De Jacques Brel, de Jacques Brassens, etc. De tot arreu hem agafat influències i també gent que ha treballat la música d'aquest país, la música original, tímbricament, vull dir, tot el rotllo. Ara hi ha una generació de gent que, com la Salosa, que fa música tradicional amb un punt molt contemporani.
1: Sí, senyor.
2: Que música que d'aquí, catalana i mediterrània per extensió, no? O sigui que jo crec que estem en un moment excel·lent.
1: Vaja. Doncs totalment d'acord. Escolta, deia això, que estem enmig del Consell de Sàvia i Savis. Si no et fa res, que diguin la seva, perquè tens per aquí, per exemple, el Ricard Peris, prou que el coneixes, un dels organitzadors del Barna Sants, i fa cara de que té ganes, de dir la seva. Ara riu. Sí.
3: Molt bé. Hola, bon dia, sóc en Ricard.
2: Bon dia.
3: Hola,
2: bon dia.
3: Bé, escolta'm, jo poca cosa afegiré al que has dit, que està ple de raó, no? Dir-te que, bé, no sé, és allò d'agrair als pets el que heu fet durant aquestes dècades, no?, de conservar aquell esperit catalufo, diguem, aquell esperit català de combinar tradició amb modernitat, no? En fi, ja saps, el Barna Sants també és una cosa que treballa molt la gent jove, la gent que ve, la gent que hi està, vull dir que, bueno, des de... val a dir que l'Amadeu no t'ho ha dit, jo estic ja jubilant-me d'aquesta pel·lícula, però bé, escolta'm, donar-vos les gràcies per la gran tasca que heu fet.
2: Doncs moltes gràcies, tu. Molt agraït.
1: A propòsit, que...
2: No et jubilis, dic, no et jubilis.
1: Sí, sí.
2: Això de jubilar és un títol, però l'amic s'ha de... S'ha d'anar fent, si no malament, eh?
1: Això no s'ha de dir mai, no. Això de jubilar.
4: Les notes, les notes corren per les seves venes, o sigui.
3: No, sí, jo, a mi ja m'ho diuen.
2: Jo, com que sóc autònom, no hi penso mai en jubilar, perquè si no, malament.
3: No, tu, el 71 ja comença a anar pesat. El 71 ja comença a anar pesat. I hi ha massa gent al meu entorn m'està dient allà, jubilau, però poco.
1: Escolteu, a propòsit que dèiem això del Barna Sants, corregeixem si m'equivoco, Joan, però crec que te'n vas a Cuba amb ells, potser?
2: No, no sé res d'això, no m'ho han dit a mi.
1: No saps res, vale. No. Pregunto.
2: Home,
1: pregunto.
2: Ja m'agradaria.
1: Ja t'agradaria, per allò d'aprofitar.
2: Ah, bueno, vols dir per allò de l'Aliança?
1: Sí.
2: Ah, sí, home, oh, quin susto, ara m'has fotut anar a Cuba, dic, mare de Déu.
1: No. Val, sí, home, sí. Déu-n'hi-do.
2: Ho vam fer una edició del Barna Sants de fa, no sé si fa 3, ara no.
1: Ah, val, que això ja forma part del passat. Vale.
2: Ho vam fer, però ara ho repetim.
3: El 30 d'octubre.
1: Ah, vale, que ara es repeteix, clar.
2: Ho vam fer a l'Hospitalet.
1: Val.
2: I ara torna amb altra gent,
1: sí, home, però quan
2: una
1: dic
2: mica que... per la situació quan... del bloqueig que sembli etern ja, que està visquent el poble cubà, gràcies a la simpatia d'Estats Units. Aleshores, doncs, sí, una mica...
1: Home, quan deia que te'n vas a Cuba...
2: Aquesta gran injustícia.
1: Quan jo dic te'n vas a Cuba, home, metafòricament, amb el sentit més més entenedor de...
2: Sí. No, de com m'has espantat, dic, hòstia.
1: No, al contrari. Mercè... estàs per aquí.
5: Molt bon dia, Joan, i moltes felicitats pel premi.
2: Molt amable.
5: Bueno, jo recordo aquella cançó vostra que jo sempre la poso, que és El Vespre.
1: El Vespre.
5: Una cançó del... penso, si no m'equivoco, del 88, perquè el meu fill naixia en aquell moment.
2: 89.
5: Del 89, veus? Jo deia el 88-89, sí, perquè el meu fill va néixer. I El Vespre, aquella cançó, encara la repeteixo. O sigui que vosaltres jo he crescut i m'he fet gran amb vosaltres.
1: Jo crec que els Pets han tocat tot el dia. És a dir, des de massa matinada.
5: Sí, i tant,
1: massa matinades que...
4: Recordar el bon dia.
5: El bon dia, el bona nit, i el bona nit.
1: Escolta'm, extraordinari. Joan, si mires ja ràpidament, si mires pel retrovisor una mica a partir d'aquest punt de partida de l'altaveu, mires enrere i no sé quines sensacions tens de què és el que heu fet els Pets per aquest país i què et queda, no?, una mica.
2: Bueno, mira, el que hem fet és fer cançons i, com dèieu, ser una mica la banda sonora del país. Però això no es fa intencionadament.
1: Yeah.
2: Vull dir, això, jo m'imagino que ha passat altres històries. Tu, senzillament, fas un grup perquè tens ganes d'anar a xalar amb la teva colla i d'anar a tocar per les festes majors, pels pobles, i per allà t'allogen, i a poc a poc vas fent cançons. Veus que aquestes cançons, sense proposar-t'ho, connecten amb la gent, no? Que estàs explicant una mica la teva vida, però també estàs explicant la vida del teu veí, de la teva gent, de la teva colla i dels teus contemporanis. Per tant, jo crec que per això la gent s'ha identificat tant i d'això en sec et trobes de sobte que n'has fet una professió, que t'hi guanyes la vida i que hi ha unes exigències artístiques i tècniques, etc. i vas fent cançons i et trobes amb una carrera de 40 anys que has explicat la vida de molta gent. No ho sé, ens sentim contents, orgullosos, i més quan ens ho reconeixen des de les institucions o des de festivals com l'Altaveu. Doncs, home, dius, potser sí que han fet alguna cosa per aquest país i per la gent, sobretot d'aquest país, no?
1: Oh, i tant.
3: Diu el Silvio Rodríguez, Joan, que el que perdura és la voluntat. El que perdura és tot aquell compromís.
2: Vull dir, sí.
3: El que no, pues, és reggaeton i se'n va...
1: A mi em va fer molta gràcia perquè el dia del lliurament dels premis en Joan va dir, ei, que això ho vàrem començar quatre amics en un garatge d'una casa amb ganes de xalar, com deia ara el Joan. Diu, i la prova és que si haguéssim sabut que arribaríem on vàrem arribar, no ens haguéssim anomenat els Pets.
2: Sí,
1: directament.
2: Sí.
1: O trobo que està molt bé, està molt bé.
4: I tal com deia el Ricard, si fem un símil amb el reggaeton, hi ha el regarot, i el regarot passa l'aigua i se'n va.
3: Se'n va, sí.
1: Correcte.
2: Sí.
1: Molt bé. Doncs escolta'm, Joan, una forta abraçada des de la República Santboiana. Ja saps que per nosaltres és sempre una festa el tindre't o bé aquí o a través del fil telefònic, és igual. La qüestió és que una estoneta amb tu sempre és un luxe. T'estimem i deixa'm-ho dir així, ras i curt, llarga vida als pets. No sé si com s'entendrà això, però els pets sempre són molt saludables.
5: I tant, que sí.
2: Cosa dolenta, fora del ventre.
1: Molt bé, molt bé.
2: Una abraçada sí. A tots i moltes gràcies.
1: Gràcies, Joan.
3: Joan, ens veiem a l'Aliança.
2: Molt bé,
1: adéu. Vinga, adéu. Salut, adéu. Joan.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Passen de les 9, doncs ens hi posem un altre cop perquè encara tenim dues o tres cosetes que volem explicar. Hem tingut el Joan Reig dels Pets, esclar, ell va ser en representació dels Pets que va recollir aquest premi fantàstic a la trajectòria en l'altaveu d'enguany. I per nosaltres, com he dit, sempre un plaer poder parlar amb un dels grans músics d'aquest país. Sigui com sigui, Mercè, que teníem d'altres cosetes, encara que sigui en forma de titular, perquè és de justícia explicar-ho. A veure, per una banda, malauradament, desgraciadament, Mèxic investiga com a feminicidi l'assassinat d'una estudiant canària, un cop més la lacra, encara que sigui a nivell internacional, i no és una, són tres o quatre, en realitat quatre. Ja són quatre, bé, sí, fora de les nostres fronteres, però que al final, com sempre, la desgràcia que s'ha de combatre, la violència de gènere, l'assassinat, el feminicidi, tot plegat, que no ens ho podem treure de sobre.
2: No, no té aturador, cada vegada va a més, i el que més fa mal és que encara hi ha partits polítics que diuen que no n'hi ha violència de gènere. Això encara fa més mal.
1: Doncs una jove de 21 anys, que ja ho sabeu, assassinada a Mèxic, i una estudiant, sí, que en aquells moments doncs estava fent
3: un intercanvi.
1: Encara tampoc hi ha massa informació, s'anirà investigant, però que al final quatre dones, Ricard.
3: És que és terrible que hem vist a un fill, una filla, imagina't, a l'altra banda del món, amb tota aquella il·lusió de que conegui una cultura diferent, unes persones, altres civilitzacions,
2: altra societat,
3: altres societats, i que te la tornin amb una capsa de cendres, no? És que no sé, vull dir, n'hi ha alguna cosa que Mèxic encara no ha superat, que és aquesta violència no només masclista, no, però sobretot masclista. I no sé, la veritat és que tot el meu condol cap als seus.
2: I tant.
1: Un cop més, desgraciadament, ho hem d'explicar-ho des d'aquí, però evidentment el nostre condol i afermar-nos un cop més a la nostra lluita contra el masclisme, contra la violència masclista, i ho haurem d'explicar, per desgràcia, però no ens aturarem, continuarem empenyent en la direcció que cal, que és acabar amb aquesta desgraciada lacra.
3: No, però és que a més, potser perquè és que no estan resolts ningun dels casos.
1: Cap
3: dels casos no està resolt. Vull dir,
2: això és el que també fa encara més mal, que va passant el temps i que no estiguin resolts, i que ara aquesta criatura, com bé dèieu, tu l'envies amb tot el... i que passi això, ens ho hem de fer mirar al ser humà.
3: Encara estan buscant els 20 i pico d'estudiants i professors que van desaparèixer amb un autobús.
2: Amb un autobús.
1: Imagina't.
4: Anys,
1: eh?
4: Sí, però
1: imagina't, sí, ja t'entenc.
4: El món no gira rodó, a Mèxic encara menys, i no només per la qüestió que hem estat parlant, i no cal anar a Mèxic, i ens podem posar al 1936-1939 i la de coses que encara no han sortit a la llum. O sigui que hi ha molta cosa fosca i amagada, i sobretot l'Alba, que la tenim aquí,
1: sí,
4: doncs que no s'espanti. O sigui que la vida continua, i és que ho dic perquè ella és una jove estudiant de tercera carrera que aviat podrà fer pràctiques i mobilitat internacional, i bueno, que no... És que li veia la cara que li anava canviant de tant en tant, dic, ui...
1: Que no t'aturi res. L'hem d'animar. Que no t'aturi res.
5: Que et fa una mica de por.
1: Però... Que no t'aturi res, Alba. Escolta'm, Joan Ramon, per acabar, perquè anem molt malament de temps, però sí que tu volies matitzar un tema també...
4: Tenim agenda...
1: Reivindicativa, quasi ho
4: podria dir. Sí, és cultura, també. Aquest proper diumenge, 20 de setembre, a les 12 al migdia, es fa la gran mobilització des de Passeig de Gràcia a Aragó fins a plaça Sant Jaume, de no a l'ampliació ni ara ni mai de l'aeroport del Prat. És una cosa que com a comarca ens afecta. Li he passat un àudio al company Albert, de tècnic de so, perquè... Uh-huh. després puguem il·luminar aquest missatge, no? Aquesta història, i dir-vos que és una bajanada l'ampliació que ens volen fer. Vosaltres aquí a Sant Boi no patiu tant, però hi ha aquesta festa, per exemple, aquesta matinada, a les 3 de la matinada han passat dos avions per sobre nostre que s'anaven cap a Vés a saber on. Si s'amplia l'aeroport, es perdrà terreny de cultiu, es perdrà terreny natural, perquè si s'amplia cap a la Ricarda, la segona pista de mar, doncs hi haurà afectacions, i bueno, és intentar una miqueta que ja l'aeroport fa molt de mal, pues evitar que si podem que no s'ampliï, millor. Hi ha xifres que estan, bueno, desmesurades, no? Tenim a sobre la taula un diari que va ser un especial, un reportatge que va publicar La Directa amb el seu número 603, i que han fet una mena de diari a banda, no? Unes fulles sueltes, i dir-vos que aquest 2026, a data de juliol, a tots els països catalans s'havien mogut amb avió un volum de passatgers de 83 milions de persones, dels quals 57,5 passant per Barcelona. Imagineu-vos, o sigui... I
3: passen tots per les Rambles i la Sagrada Família.
2: I tant.
3: Hòstia,
2: i tant.
4: I malauradament, molts d'ells són vols de curta distància, perquè el 20% està operat per Ryanair, el 12% per Vueling, el 7% per Iberia, el 5% per Air Europa i el 4% per jet2.com, que això fa un 50% de tot el que vola, no? Per aquí als països catalans.
1: Bé, sempre diem el mateix a tot aquell que ens envia les seves notes de premsa, institució, associació, etc. Nosaltres, com a servei públic, i sobretot el que volem ser és transversals, faltaria més, això és un servei públic, doncs ho expliquem i ho fem públic fins al punt que ens agrada que ens expliquin les coses, vingui de bon vingui i sigui qui sigui. Precisament la setmana vinent
4: vindrà
1: a Aeroport, perquè ens explicaran el seu punt de vista, la seva perspectiva de tot plegat, i ens explicaran també per què lluiten i amb què, i
4: des de
1: sobre
4: Sant Boi,
1: què.
4: Des de Castelldefels, Gavà, Viladecans i el Prat tenim una columna organitzada per anar a aquesta mobilització, i des de Sant Boi també. A les 11 heu quedat a l'estació dels Ferrocates, per a aquells que us vulgueu animar a participar en contra d'aquesta ampliació.
1: Molt bé, gràcies a Joan Ramon, com sempre, per les teves agendes, sempre molt interessants. No sé si alguna cosa més, però haurem de marxar, ara tenim l'espai de l'entrevista. Avui el paraulògic ens ve justet.
4: No, prefereixo que salti la sàtira.
1: Sí?
4: Sí.
1: Directament?
4: Sí.
1: Va, no sé.
4: Sí, perquè ja anem ranquejant.
1: Sí? Molt bé. Doncs, escolta, no sé...
3: És que... Ara no li diu res, perquè ha fet el tuti, eh? No li
1: no,
3: diu res.
1: No, però, eh? A veure, és el primer dia, després de vacances, vulguis o no, no sé.
4: M'ha sortit així.
1: Això va així. No, escolteu-me.
4: La sàtira és el Vall de Diables.
1: Ja, home, sí.
4: El Vall de Diables, a Castelldefels, va haver-hi una sàtira dedicada a... el no a l'ampliació.
1: Escolteu-me ràpidament abans de marxar. Ara tenim entrevista amb el senyor Joan Amorós. Ara el presentarem, faltaria més, tal i com és de justícia. Només dir-vos, que en tota Europa... Mireu, mireu, si sóc algú dirà és molt agosarat, no, gens ni mica. En tota Europa no hi ha ningú que sàpiga més de trens. I ara explicarem el què de tot plegat amb el Joan Amorós, en qüestió de res, dos minuts. Joan Ramon Molero, Mercè Quílez, Ricard Peris, moltes gràcies per haver renovat el vostre compromís amb la ràdio pública, amb la República Santboiana. És un plaer, estem encantadíssimes i encantadíssims de retrobar-nos amb vosaltres. La setmana vinent, més tertúlia de la bona gent del Consell dels Dimarts. Que vagi molt bé.
3: I vostè que
2: ho vagi. Adéu.

0: Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: De la ciutat cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
0: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
7: Tu rutlles?
8: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
7: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
8: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
7: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
8: Tu rutlles?
9: La Fundació Catalana Adela, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'Ela fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
10: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.

0: Hola, sóc na Sílvia Quero de Simatravel, la bona viatgera. Em passo per aquí per donar-vos una gran notícia. Per ser fidels a la República Santboiana i al programa La Bona Viatgera... Tenim un 5% de descompte als viatges a Sardenya, Balears i Senegal. I com diria l'Amadeu... A veure, anem a pams. Com aconsegueixo això? Doncs quan vingueu a fer la reserva, doneu el còdic La Bona Viatgera. Submergeix-te en les cristal·lines aigües del Mediterrani i viu aventures úniques al cor de l'Àfrica amb Simatravel. Ens trobaràs al carrer Príncep de Vergara 36 de l'Hospitalet de Llobregat i al nostre Instagram @viajeros.simatravel. Viajar és vivir.
1: L'Associació contra el Càncer arriba a Sant Boi amb una nova delegació per estar més a prop de les persones i les famílies que conviuen amb aquesta malaltia. A partir de setembre ens trobareu el primer dimarts de cada mes de 17:30 a 19 hores a l'Ateneu Familiar de Sant Boi, al carrer de la Pau 8-10. Si vols informar-te, participar en les nostres activitats o fer voluntariat, truca al 900-100-036 o escriu a samboi@contraelcancer.es. Associació contra el Càncer. Treballem per millorar la vida de les persones amb càncer i les dels seus familiars. Promovem la prevenció, impulsem la recerca i apostem per una societat més compromesa amb la salut.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Tres quarts de deu del matí, us ho dèiem fa un moment, ja fa un quart d'hora, vaja. Tenim entrevista amb el senyor Joan Amorós de l'associació, doncs, Conèixer Catalunya també, de Fermet. Malauradament, hi ha problemes de comunicació en aquests moments que no podem resoldre, perquè no venen per part nostra, sinó que els problemes els tenen a través dels telèfons que tenen a l'associació per en Joan Amorós, perquè pugui estar en antena amb nosaltres. Per tant, de moment no ho podem solucionar, estem pendents, sigui com sigui, si ho poguéssim arreglar de seguida, connectaríem amb ell. En tot cas, de moment esperarem, perquè no podem fer altra cosa. Estem intentant solucionar-ho. Anem en direcció dels informatius. Encara queda un quart d'hora. De moment ho deixem aquí. A les 10 ens hi posaríem, si en tot cas no hem pogut connectar amb el senyor Joan Amorós. I reprendríem, doncs, la programació habitual amb l'Ireneu Castillo, que avui ens ve a veure, l'home curiós de la República, i també el No t'ho creuràs, ja ho sabeu, l'espai dedicat a l'autoconeixement. De seguida ens hi posarem.

0: Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres?
1: Ràdio Sant Boi.
2: Més de 45 anys amb tu.

0: 5 minutets i arribarem a les 10. Us dèiem, us explicàvem que teníem un problema de comunicació amb en Joan Amorós, la persona que havíem d'entrevistar. Ha estat impossible. Hi ha problemes de telefonia per part d'ells molt importants, alguna cosa que no poden resoldre de moment, i ha estat impossible. Ens sap greu. Segurament podrem recuperar aquesta entrevista molt més endavant. Ja ho veurem quan ho podem fer. Sigui com sigui, lamentem que passin aquestes coses, però és el que hi ha. I deixeu-me aprofitar per donar la benvinguda, doncs, novament, una temporada més, amb un amic d'aquesta casa, algú que porta 12 temporades amb nosaltres. És un dels nostres des del minut zero, i bé, conegut com l'home curiós de la República, però que té noms i cognoms, per l'amor de Déu, és l'Ireneu Castillo. Molt bon dia, Ireneu.
1: Molt bon dia, Amadeu.
0: Escolta'm, ben retrobat
1: gràcies, igualment,
0: a la República, la dotzena.
1: Ja, el mateix puc dir-te.
0: Doncs, home, tu dius què tal? Doncs mira, imagina't, és dimarts, segon dia de la temporada, i tenim aquest problema, doncs, que no podem connectar.
1: Sí.
0: Una entrevista que ens feia molta il·lusió, perquè estem parlant del vertader, el vertader expert a tota Europa amb tot el que és a trens, les xarxes ferroviàries, etc. Jo crec que podrem recuperar l'entrevista tard o d'hora, algun dia. Ha passat alguna cosa força important en quant a telefonia. I és estrany perquè d'una manera o una altra sempre s'acaba arreglant. Però vaja, saps què passa? Que el problema, com que no ve d'aquí, de la ràdio, que ve de la telefonia d'ells...
1: Sí, doncs, ja saps que els trens últimament tenen molts problemes.
0: Sí, sembla una metàfora, això.
1: Sí, no.
0: Sembla una metàfora de
1: com va
0: tot.
1: Si ets un especialista de trens, com segur que ho és, doncs bueno, doncs tens tots els problemes ben inherents també.
0: Sí.
1: I ara escoltava també per la ràdio que hi havia problemes en Renfe, 20 minuts de no sé quins retards perquè a l'estació de França havia hagut no sé què, doncs mira.
0: Home, he de dir que el Joan Amorós, ell no té res a veure amb aquests retards de trens.
1: No, però que es vegi afectat.
0: Però que es veu afectat i sembla una ironia de la vida, què vols que et digui? I tens tota la raó del món. Jo crec que més endavant, evidentment, nosaltres treballem amb molt de temps d'antelació i tenim moltes coses pactades, no?, sortosament. Però segurament ja recuperarem més endavant aquesta entrevista, molt interessant, de ben segur. Però és el que hi ha.
1: Els imponderables és el que tenen.
0: I que no és un problema que surti d'aquí de la ràdio, un problema de tecnologia, que a vegades passa,
1: sí.
0: Ja ho sabem, que tots patim algun problema de tant en tant, però se'ns escapa de les mans perquè el problema...
1: Al final són històries d'aquestes.
0: El tenen ells, vull dir, el tenen ells al lloc on havíem de trucar, i que de fet ho hem estat intentant. Sigui com sigui, va, Ireneu, que a partir de les 10, ara ens anem cap als informatius, a partir de les 10 comença la nova temporada també de l'Home Curiós, amb moltes coses per explicar, noves. I coses molt xules que vull que se sàpiguen. Ara en parlarem. Et sembla? Ens anem cap als informatius.
1: Doncs vinga,
0: i després, de seguida, amb l'Ireneu Castillo, l'Home Curiós. Fins ara!

0: Bon dia, són les 10. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys, amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. La Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les autoritats podran vetar els viatges fora del país que creguin que posen en risc la seguretat industrial o tecnològica. És un intent més de mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial, on competeixen amb els Estats Units. El servei de barques de l'Estany de Puigcerdà es podria mantenir durant tot l'any. L'Ajuntament treballa amb aquest objectiu com a atractiu turístic davant dels bons resultats de visitants d'aquest estiu. I el director britànic Stephen Frears serà el gran protagonista de la pròxima edició del Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es farà al Bages a finals del mes d'octubre. Segons Avança 3 Catinfo, el director de les Amistats Perilloses i Alta Fidelitat rebrà el Premi d'Honor del CLAM i impartirà una classe magistral.
1: Esports.
2: El davanter Gabriel Jesús assegura que no l'espanta la pressió per poder jugar a titular al Barça. En una entrevista al Tot Costa de Catalunya Ràdio, el brasiler també diu que ha fitxat pel club blaugrana amb el propòsit d'ajudar l'equip. L'Espanyol obre aquest vespre la sisena jornada de Lliga jugant a Leganés davant el Rayo Vallecano. També avui es juga l'Elx Madrid i l'Alavés València. Ahir es va tancar la cinquena jornada amb el Villarreal 1, Betis 2. I la UEFA decideix avui si el Camp Nou acull la final de la Champions del 2029 en una reunió que es fa a Salònica. El Camp Nou competeix amb Wembley per acollir aquesta final.
0: I el temps, sol i calor de ple estiu, pràcticament sense ni un núvol arreu. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre els 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda amb l'arribada de ruixats i tempestes.
1: 3CAT Info.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: A Gent de Carrer t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
2: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
3: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
4: Ciudad Cooperativa.
5: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
6: Hola, bon dia.
2: Amb ritme, proximitat i bon humor.
1: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una

Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana. L'espai de l'home curiós.

0: 5 minuts i mitja passen de les 10 del matí, ens hi posem, i tal com us dèiem, doncs és dimarts i estrenem també temporada de l'Home Curiós. L'Home Curiós, l'Ireneu Castillo, qui hem saludat fa res uns minuts. Bon dia un altre cop, Ireneu.
1: Hola, bon dia. Un altre cop.
0: Sí, ja està bé, vull dir, no ens estem de res. Mira, aquí.
1: Si escolteu alguna cosa rara, és que m'ha fet una cosa rara.
0: Sí, està manipulant el micròfon.
1: Calla, que la carxofa aquesta ha caigut.
0: Ara. Quasi l'estàs muntant.
1: Sí, no, és que s'ha desmuntat. No sé què
0: se li ha desmuntat aquí. El micròfon un moment.
1: No sé què hem fet aquí, que s'ha desmuntat tu.
0: Molt bé, escolta'm, jo deia, just abans dels informatius, deia, hi ha alguna cosa que tinc ganes d'explicar. En primer lloc, home, agrair-te que renovis el teu compromís amb nosaltres, amb la ràdio pública, amb la República Santboiana. Recordar que són 12 temporades ja d'Ireneu Castillo, bueno, i de República, evidentment, perquè
1: si no
0: hi hagués la República no hi hauria l'Home Curiós, no?
1: Evidentment.
0: I que per nosaltres és un plaer, un luxe, que estem molt satisfets i que mira que has arribat a explicar curiositats, microhistòries... No. Mira que s'han arribat a fer coses...
1: Mira, pots barrejar, pots imaginar, sobre unes 40 cada temporada, doncs quasi ens anem...
0: Tirant baix.
1: O sigui, ens anem gairebé als 500 temes.
0: Sí. Hem de dir que al llarg de la història, això m'agrada explicar-ho, al llarg de la història d'aquest programa hem fet fins i tot especials on tu hi has estat present per molts motius, des de carxofades, a festes majors...
1: especials que hem fet
0: especials de molts tipus,
1: sí.
0: Fira de la Puríssima,
1: l'especial
0: de Cal Niño amb nens
1: també.
0: Sí, vas fer curiositats per canalla, diguéssim, no?
1: Sí, vam riure una mica.
0: Que vam riure i ells també s'ho van passar molt bé. I curiositats de tots tipus, crec recordar des de les Termes Romanes,
1: també.
0: Des de molts llocs,
1: llocs. No parem.
0: Per tant, l'Ireneu és un clàssic, amb el bon sentit de la paraula, no és que sigui vell, és senzillament un clàssic de la República.
1: Ja anem acumulant, joventut, que deia un amic meu.
0: I deixa'm explicar, ho hem fet sempre, però hi tornarem i ho recordarem, perquè al final l'Ireneu és l'amo i senyor del bloc Memento Mori, que està agermanat amb la República, que són parents. El bloc i la República són parents. El Memento Mori, que és un espai virtual on trobareu tots els seus articles i curiositats, i que ja situa, atenció, perquè sempre ho anem renovant, això, en la xifra de més de 6 milions de visites de xafarderes i xafarders que no cessaven estar de llegir i rellegir les seves històries després de 21 anys de recorregut, ja en direcció als 22.
1: Sí, senyor.
0: Els dos ànecs. Déu-n'hi-do. Més de 6 milions de visites, ja.
1: Sí, més de... Mira, estem últimament sobre les... entre 2.000 i 3.000 visites al dia.
0: Impressionant.
1: O sigui, clar, allò va sumant.
0: Impressionant. I a banda de tot això, doncs, el reguitzell de llibres ja publicats per l'Ireneu.
1: Sí. I espera, que hi ha un que està...
0: Sí, ja m'ho deies.
1: Està al forn, està al forn ja.
0: Ja m'ho deies, que està sortint del forn i que en el seu moment ho explicarem millor.
1: Sí. No, jo vaig dient que ja va sortint. N'hi ha una altra cosa que ja està...
0: No té aturador. L'Ireneu no té aturador.
1: Ja t'ho diré. En el moment que em pari... pararé de cop i a broma.
0: Home, tampoc seria això, home, per favor.
1: La cosa va anar així, tu.
0: Molt bé, doncs, escolta, estrenem temporada de les curiositats, si et sembla.
1: Sí, home, per això hem vingut.
0: Eh? I com sempre, tenim títol per aquesta curiositat.
1: Sí.
0: Bé, tu vols encetar la temporada amb això que ve a continuació. Escolteu bé, perquè ja, també ja ho sabeu, que els títols de les curiositats de l'Ireneu, per si sols, ja són un què, també. I diu així, l'atzar Colocol, T-S-A-R, l'atzar Colocol, la campana més gran del món. Per tant, una bona campanada per començar la temporada.
1: Sí, sí, ja que començàvem, no? Havíem de començar la 12, doncs sí. La comencem donant una gran campanada.
0: No sé, té registre això de rècord Guinness, segurament, no? Una mica
1: sí.
0: D'aquelles dades que tu a vegades també dones i que són estrafolàries. Clar, quan dius la campana més gran del món, textualment, és que és la campana més gran del món.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, correcte.
0: I em fa molta gràcia també el nom aquest, que és un nom una mica difícil de pronunciar, Tsar
1: Kolokol.
0: Sí, amb la T per davant, sí. Tsar Kolokol.
1: Sí, sí, sí.
0: Kolokol.
1: Kolokol, no, ara veuràs.
0: Sí.
1: Això no és tan difícil.
0: Doncs explica't, perquè el nom ens inspira sí. A terres llunyanes.
1: Sí, a veure, un tsar...
0: Per això sí, et dic.
1: Un tsar t'obliga. Sí, t'obliga sí. Ja encara no cap a una banda.
0: Clar. Molt bé, t'escoltem.
1: Quan mirem de prop les campanes d'una església, sorprèn com poden ser de grans, no? Quan pesen sí, sí. I, sobretot, la resistència que el campanar ha de tenir per suportar la massa de metall aquella que gira i repica.
0: Evidentment.
1: Sí, perquè no sé si heu estat mai a dalt d'un campanar mentre que estan sonant les campanes.
0: Doncs,
1: allò
0: sí.
1: És la leche. Diguem-ho així. O sigui, allò és impressionant. Com tremola tot, com... O sigui, és bestial. O sigui, jo que he tingut l'oportunitat d'estar-ne un parell o tres de cops, doncs és simplement bestial. Bueno, aquest prodigi de la enginyeria es repeteix en major o menor mesura a totes les esglésies del món. Clar, sempre que ningú les hagi robat, que de tot hi ha pel món, que també durant la història han volat i les empreses i tot. Bueno. És en la mida de la campana, doncs, un símbol d'ostentació de la importància d'aquesta o aquella església. I just en això és el que pensava l'emperadriu Anna de Rússia, per això allò del tsar, quan va encarregar la campana més gran del món, la Tsar Kolokol.
0: Que, carai!
1: Sí. A veure, però per què es diu així? Bé, la Tsar Kolokol, que significa, de fet, és la campana del tsar, o sigui, en rus, tsar, però sí, doncs, amb més de 200 tones... 200 tones, eh?
0: 200 o sigui, tones!
1: Sí, estem dient que és el pes d'unes 2.500 persones, o, si vols, això, alguna cosa més concreta, 16 autobusos. Poca conya. 16 autobusos. O sigui, tu imagina una campana com havia de ser. Fa 6 metres 14 d'alçada...
0: Què dius ara?
1: I 6,6 metres de diàmetre.
0: A veure... Torno a repetir, perquè això són xifres ja que s'assemblen més a un edifici que no pas a una campana.
1: Bueno, a veure, sí, sí, no, a veure, fan més de 200 tones, més de 200 tones. Fa 6,14 metres d'alçada i 6,6 metres de diàmetre. O sigui que, clar, és actualment la campana més gran, fosa en bronze del món. Uh-huh. I si voleu veure-la, doncs podeu anar al recinte del Kremlin a Moscou. O sigui, aneu a Rússia, per això a aquella banda, però, bueno. Però no espereu veure-la en cap torre de cap església ortodoxa o similar, ja que la trobareu arran de terra i a sobre trencada. Sí, coses de la
0: sí,
1: història
0: sí,
1: que
0: sí,
1: com
0: sí, sí.
1: No podia ser menys, doncs ara mateix us explicaré. A veure, què coi ha passat perquè tinguis allà una campana de 200 quilos a terra i trencada?
0: 200 quilos.
1: Ai, perdona, 200 quilos. 200 tones.
0: Per això et dic 200 tones.
1: O sigui, 200 quilos ja sembla una cosa bàrbara.
0: 200 quilos ja diries, jo no podria aixecar-la.
1: No, jo tampoc.
0: Però és que 200 tones, 200 amic, tones. Iraneu...
1: No, és el que dic, és el pes de 2.500 persones.
0: Sí, sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: De mitjana, de 80
0: que
1: quilos
0: sí, que
1: o
0: sí.
1: Cosa així.
0: Impressionant. 2.500
1: persones. O sigui, doncs ara, perquè veieu.
0: Una campanada.
1: Una campanada, total. Bé, la història es remunta a l'any 1600, o sigui, no és de fa 4 dies, quan es va erigir al Kremlin una campana primitiva del tsar d'uns lleugers, diguem-ho així, 18.000 quilos. O sigui, només 18 tones. O sigui, aquesta és la primigènia.
0: La
1: primigènia, una lleugera de 18 tones.
0: La parenta petita o la germana
1: sí,
0: petita o...
1: Perquè vegis tu.
0: Molt bé. Ells ja anaven amb l'obsessió de que això fos un monstre.
1: Estem parlant de l'any 1600, eh?
0: Molt bé, 1500, imagina't.
1: Però a mitjan del segle va patir un incendi i es va trencar.
0: Es va esquerdar, digue-li com vulguis.
1: La solució va arribar al 1600...
0: Perquè una campana no es crema, perdona. No, no, ja m'entén.
1: No, però...
0: En principi. Però s'esquerda.
1: No, a veure, tenen xocs tècnics, sí, amb el foc, sí, també el que són els, diguem que els suports acostumen a ser de fusta, o en aquell moment eren de
0: sí,
1: fusta,
0: sí,
1: que llavors en l'incendi s'afecta, doncs, i si, clar, si cau d'una certa alçada, doncs, vulguis que no, per molt que pesi allò és metall.
0: Això
1: no,
0: acaba, és un terratrèmol.
1: Exactament. Mm-hmm. Bueno, la solució va arribar al 1655, quan es va decidir, es va decidir, aprofitant les restes de la Tsarun, diguem-li així, doncs crear una nova Tsar Kolokol. Però aquesta vegada en gran escala, que no fos dit. D'aquesta manera, diguem-li, la Tsar 2...
0: Sí, sí.
1: De 100.000 quilos, estem dient 100 tones.
0: 100 tones?
1: 100 tones, 100 tones.
0: Compte!
1: Sí, sí, o sigui, aquí ja anem pujant, anem. Doncs va ser fosa amb bronze i penjada. Però el 1701, un altre incendi, aparentment es veu que la piromania estava de moda al Moscou d'aquella època, no? Sinó una,
0: bueno, va, incendi, eren temps que a la mínima...
1: Sí, doncs, no, no, ja, ja. Doncs va destruir el campanar i la campana. Per lo mateix que li va passar a l'anterior, a la de 18 tones, pues a la de 100 li va passar el mateix. Es va acabar caient, va trencar-se i tal.
0: Molt bé.
1: Però els russos no es deixen dissuadir fàcilment.
0: No.
1: I l'emperadriu Anna decideix que, com en una partida de pòquer, la veu i la dobla, saps?
0: Ja. Yeah.
1: O dit d'una altra manera, que la nova campana pesaria 200.000 quilos, 200 tones.
0: 200 o sigui, tones.
1: Se'm trenca la campana, doncs vaig a fer-la encara més gran. No, la
0: sí,
1: veu
0: sí.
1: La doblo, taca.
0: Sí, no, no, no. Sí. Que sembla més una dèria,
1: no, bueno,
0: una mania, que una obsessió, que no pas...
1: Els russos d'això...
0: Ja ho tenien, patia, ja ho tenien, no, aquestes
1: ja coses? Ja empatien una mica, no, d'aquest tipus d'obsessió.
0: Doncs tindrem la campana més gran del món, devien
1: sí,
0: dir.
1: Sí, no,
0: sí,
1: sí, ja, de fet, ja la tenien, amb 100 tones. Ja la tenia, però és que ara anava per 200, no?
0: Sí,
1: però bueno,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Clar, el problema de tot això era veure qui era el guapo que la feia. Clar,
0: també,
1: podeu imaginar
0: també,
1: que campaners d'aquests normals, per fer una campaneta sí, doncs, de 80 centímetres o d'un metre, doncs trobes per tota la banda.
0: D'entrada...
1: Però per fer-ne una clar, de 6 metres d'alçada i 200 clar, tones, pues,
0: escolti,
1: no tothom serveix.
0: Necessito espai, on ho faig, això? No,
1: no, no, ja no només a l'espai, és tenir els coneixements i la capacitat tècnica.
0: Clar.
1: Perquè, clar, a veure, és el que diem, per una campaneta petita doncs, fa servir una sèrie d'eines per, fer servir, per fondre una campana d'aquest tipus, doncs ha de ser una cosa doncs, molt especial i ha de tenir experiència com a mínim.
0: Està claríssim.
1: Bé. Després de consultar diversos mestres europeus que van prendre l'encàrrec com una broma... O sigui, van dir, sí, home...
0: Què m'està dient?
1: Sí, què m'està dient? Doncs, ja que no sabia fer res de semblant abans, doncs, l'emperadriu Anna, el 1733, doncs, va decidir que les foneries mestres russes Motorin, o sigui, les foneries ja, Motorin, doncs, serien les encarregades de la creació de la campana. Clar, el paperot era extraordinari, principalment perquè els homes estaven dedicats a fondre canons.
0: Carai.
1: O sigui, l'emperadriu va dir, vosaltres ho fareu. I
0: ja,
1: es van quedar de...
0: Ja, ja que hi esteu avasats a fondre, doncs ho fareu vosaltres.
1: Sí, mira, sí.
0: Si us agrada bé i si no, també.
1: També.
0: No,
1: no, per això és el que dèiem, que aquí els arts doncs, tenen
0: sí,
1: molt
0: sí,
1: d'això. Si sí, t'agrada bé, no, fas canons, que no té res a veure pràcticament.
0: No, no és una proposta.
1: No, no, no.
0: És una ordre.
1: Quan el zar o la zarina sí, sí, deien, tu fes això...
0: Allà
1: si
0: corria
1: no,
0: tothom.
1: Aniràs a turisme, aniràs a fer...
0: Sí, a la Sibèria...
1: Sí, sí, sí.
0: Aniràs
1: a fer com es deia el programa aquest, aventura en pelotes, però
0: sí,
1: a Sibèria.
0: Sí, però a la Sibèria.
1: Exactament.
0: A comptar grins.
1: Sí, sí, exactament.
0: No sé. Bé,
1: doncs, doncs a aquest moment no se l'havien vist més grossa, no? Doncs es va excavar un pou per fer un motlle amb argila per contenir el bronze fons, el bronze fos.
0: Clar.
1: Que ja es fa això, si es fan un motllo doncs en sorra,
0: una
1: sorra
0: especial,
1: necessitaven tot això,
0: doncs forat,
1: per fer-lo, ja, i llavors aboquen doncs el, diguem que el bronze fos.
0: Sí, sí, s'entén.
1: Bueno,
0: però en aquest cas, imagina't, necessitàvem
1: sí, sí, no, no,
0: un
1: clar,
0: pou.
1: Imagina, no, sí, allà era un pou, estem dient, de 6 metres d'ample, bueno, de 6,6 d'ample i 6 d'alt.
0: Evidentment, el mollo encara és més gran.
1: Allò era un cràter, allò no era un pou, allò era un cràter.
0: Però encara és més gran, el mollo és més gran que la peça.
1: No, no, normal, normal.
0: Una mica
1: normal.
0: Més gran.
1: Sí, bueno. Doncs bueno, doncs, a part de fer el motlle amb argila doncs, per contenir el bronze, doncs, al qual, ojo, al bronze, se li havien afegit 500 quilos de plata.
0: 500 quilos de plata
1: d'argent, sí.
0: Que segurament per temes de tècnica... Sí. Bueno.
1: I 72 quilos d'or.
0: 72 quilos d'or.
1: O sigui, tu mira, tu ves sumant.
0: Sí,
1: els russos volien que allò fos a lo gran.
0: Vinga.
1: O sigui, ara ens queixem del Putin, però tu tranquil, que això és una llarga història i una llarga tradició en coses grans. O sigui, aquesta gent no s'hi estan
0: d'acord. No, el Putin alguna campanada ha fet, però més campanada que no.
1: Però perquè vegis d'on ve, no?, tota la història.
0: Sí, sí.
1: A la primera no va funcionar. O sigui, es veu que van fer un primer intent per omplir la campana, però no va funcionar. Però sí a la segona. Sí, els hi va funcionar a la segona. I el 1735, doncs, es va donar com a fossa, tot i que abans de refredar-se s'hi van afegir ornaments florals gravats del tsar Alexei i de l'emperadriu Anna. I algunes inscripcions. O sigui, allò que
0: home, amb una campana així, més que inscripcions, hi pots escriure tota una novel·la. Diguéssim.
1: Sí, no, ja directament. O sigui, ja amb la intro i l'epígraf. Sí. O sigui, entra de tot. Bé. Tanmateix, el 1737, un terrible incendi que va afectar el Kremlin, com he dit...
0: Un nou incendi,
1: devien d'estar de moda, o sigui, no s'entén, doncs, va afectar l'estructura de fusta que sostenia el Tsar III, i que no se sap per què encara es trobava el seu fossat. O sigui, estem dient que el 35 va ser quan es va fer la fossa, dos anys després, encara es mantenia allà dins.
0: Encara estava allà dins.
1: Sí. Clar, o sigui, a veure, també...
0: No hi havia manera de treure-la.
1: No hi havia forma de treure-la.
0: O s'ho pensaven.
1: Possiblement, per la gran quantitat, clar, les 200 tones de bronzo que havien d'afegir-li en allà, clar, allò a sobre, sota terra, a veure quin és el temps que triga allò en fons, o sigui,
0: pots comptar que les dificultats eren importants.
1: A solidificar-se, que és el que diem. Sí, o sigui, per fer una campaneta d'una tona, pues, tira que te va. Però per fer-ho una de 200, doncs totes les tècniques havien de ser, doncs... I mira, en aquest cas portaven dos anys allà dins.
0: Imagina't.
1: Doncs bueno, segons la versió oficial... La calor de l'incendi va escalfar la campana i els bombers, llençant aigua per apagar-lo, va provocar un xoc tèrmic que va trencar la campana i va fer que un tros d'11 tones es desprengués. O sigui, poca conya. O sigui, un tros d'11 tones es desprengués. Tanmateix...
0: Això no és un tros, això és un pedazo.
1: Home, a veure, 11 tones ja m'explicaràs.
0: Sí.
1: 11 tones ja m'explicaràs. Tanmateix, investigacions recents suggereixen que el veritable culpable de la fractura va ser una errada en el procés de refredament, i no tant de l'incendi. Sigui com sigui, allò ja no havia qui ho arreglés i allà es quedava, doncs, a la seva tomba. Clar, en el moment que ho van treure i tot això, van veure que s'havia trencat i tot això, doncs clar, a veure qui ho treu. A veure, bueno, ja no paga la pena treure'l, perquè si no ja no funcionava, clar, estava trencat. Bé, què anem a fer?
0: Escolta'm, acaba. Hi ha alguna pregunta que tinguin la curiositat, jo també.
1: No, sí, però això. A veure, el 1812, Napoleó va intentar portar-la a París com a botí de guerra.
0: Com a botí de guerra.
1: Botí de guerra, clar.
0: El Napoleó també tenia aquestes coses, no? De dir,
1: bueno, sí,
0: si per tu és important això, jo t'ho pispo, perquè això ja ho feia, amb els egipcis.
1: No, i aquí ho va fer.
0: Va fer aquí,
1: no sé quants, 240 o 250 quadros i tot això, se'ls van dur cap al Louvre.
0: Tot el que per tu és important...
1: Sí, me l'enduc jo cap a casa.
0: M'ho enduc una mica per demostrar que l'amo i senyor sóc jo.
1: Sí, però ho va intentar. O sigui, però clar, el problema és que això no hi havia Cris que la mogués. I va desistir.
0: Clar.
1: Normalment, o sigui, sí, me l'endut, vale, agafa-te i te l'endús, fica-te la motxilla i te l'endús. Bueno, mira. I no va ser fins al 1836 que un arquitecte francès, Auguste de Montferrand, va poder finalment retirar-la i col·locar-la a la seva ubicació actual sobre un pedestal de pedra. La peça separada es va posar al peu com a porta i mira, allà que hi roman, o sigui, allà el tens. Bé, la Tsar Kolokol, com es dedueix fàcilment d'aquest relat, mai no va sonar, clar, o sigui, s'havia trencat i no l'havien treta. I molt menys va ser col·locada a la seva torre. que hauria de ser enorme per poder suportar un pes equivalent al de dues locomotores. Sí, com sigui, la campana, que sent tan gran, es va utilitzar durant un temps com a capella, que era el que deies, que, que semblava un edifici.
0: Sí.
1: O sigui, es va fer servir com a capella, clar, vulguis que no, home, era 6 metres quadrats, no hi cabien 200 persones, però ja una dotzena o 20 persones hi cabien.
0: Clar, és que una mica, és això que també et volia preguntar, una mica és que dius, una campana normalment ornamenta i serveix doncs també per, home, perquè soni en un temple, però és que sí, quasi el temple era la pròpia campana.
1: Sí, gairebé.
0: No sé com dir-t'ho.
1: No, tu, per això que diem, quina hauria de ser la torre?
0: Sí.
1: S'hauria hagut de pujar, o sigui, un mostrenco d'aquells de 200 tones, no?
0: A mi em faria por.
1: O sigui, clar.
0: A mi em faria por de dir penjarem això de no sé on.
1: Com fas una torre que hagi de suportar un pes equivalent al de dues locomotores?
0: Per tant...
1: Hosti, no ho sé, bueno...
0: Això, clar, és que és el que tu dius.
1: Clar, o sigui, a veure, sí, com sigui la campana...
0: Dèries dels arts...
1: Que sent tan gran, doncs es va ocupar, utilitzar com una capella, existeix. I tot i que no sona, perquè pobre dels veïns, sí sonés,
0: si
1: t'enteraves aquí...
0: Impressionant. Clar,
1: amb aquella campana, imagina, no?
0: Imagina't.
1: Doncs ha quedat als anals com la campana més gran mai construïda al món. No, és la que
0: mai construïda.
1: Clar, és la més gran.
0: També tu dius això, no? De que si hagués sonat, s'haguessin recordat tot el veïnat durant molts anys. Però,
1: sí, no, clar.
0: Però és que fins i tot l'artilúgic perquè sonés...
1: El badall.
0: Sí. Hagués estat també un espectacle. El fet de moure'l.
1: No, clar, a veure...
0: De moure'l.
1: Bueno,
0: perquè repiqui.
1: Allò hauries de... Com estava penjat, a veure, es conserva. El badall aquest, que és el que
0: sí,
1: pica...
0: Sí, sí, segur, però...
1: El que pica la campana es manté, el que passa que no s'havia pogut posar a la campana, clar.
0: Imagina,
1: la idea era posar-ho a la campana, però com se'ls va trencar, dius, ara, a prendre. Llavors està per allà, però és...
0: està per allà.
1: Tu imagina, com si fos dos metres, crec que és, una cosa així, amb bronzo també.
0: Clar, dos metres.
1: No, allò... No sé exactament quin és el pes que devia de tenir, però pots imaginar que un parell de tones havia de passar. I clar, això quan ho mous, vale. I la inèrcia...
0: Bé, jo...
1: I la inèrcia, qui ho para?
0: Ja.
1: No, per això el que dèiem, no sé, que una torre que sostingués una borrada com aquesta, doncs havia de ser com les piràmides d'Egipte, perquè si no ja m'explicaràs tu què és, doncs, el que havia d'aguantar. Sí, sí. O sigui, encara els hi va fer el favor de mantenir-ho. Però bueno,
0: els arts
1: eren així, eren el més gran del món,
0: bueno,
1: i com havien de...
0: Tens la campana.
1: I volien ser el més del món. I
0: doncs, no
1: gairebé,
0: sé.
1: Gairebé ho aconsegueixen.
0: Preguem que el Putin no la vulgui fer ressonar mai.
1: Bueno,
0: no per res.
1: No l'hauria de fer perquè en estar trencada no sona.
0: No, però entenem que no digués, escolta, saps què, anem a recuperar-la.
1: Ah, és capaç. Bueno, ara la farem de 300, tu.
0: Sí, mare.
1: Perquè els meus pebrets són més grans que el de ningú.
0: Déu-n'hi-do.
1: Són capaços d'això i molt més, per això.
0: Doncs impressionant la història de la Tsar Kolokol, la campana més gran del món, que no sé si va sonar, però no sona.
1: No, ja et dic jo que no.
0: No sonarà.
1: Ni sona ni sonarà.
0: No sé si algú amb un martell o el que sigui devia provar els efectes sonors,
1: bueno,
0: però
1: veure,
0: això...
1: Passa que si estàs aterrat, evidentment si la campana estigués penjada,
0: clar,
1: sí que llavors vibrava, que vibraria com si fos un diapason, però...
0: Clar,
1: a terra,
0: sí,
1: i a sobre...
0: Enclotada.
1: No, està... Ara tu la pots visitar.
0: No, ara sí, però en el seu moment, clar, la van haver de treure d'un pou.
1: Però que, clar, a 6 metres de profunditat, tu imagina't que ni els pous aquests que fan pel metro, o sigui,
0: una
1: borrada. I llavors, doncs, no es va poder provar de cap de les formes, o sigui, clar, és el que diem. Si està penjada, sí que llavors pot ressonar, i encara que estigués trencada, doncs sonaria com una castanya, però...
0: Molt bé. Escolta, comences a fort la temporada.
1: Havíem de donar una campanada així per començar,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, una campanada. Imagina't les 12 campanades de cap d'any.
1: Sí, sí.
0: Si ho fessis amb aquesta campana, doncs de ben segur que més d'un se'n recordava de per vida.
1: No, de per allà a la vora ja te dic jo que no s'escoltava tothom.
0: Està claríssim. Molt bé, doncs ja tenim la primera curiositat. La setmana vinent més, sí. Ara això ja no té aturador, ja és com una locomotora, que deies
1: posat,
0: tu.
1: Ja ha posat en marxa, ja la inèrcia, ja comença
0: molt
1: això.
0: Molt bé. Tenim aquella costum de donar una petita, sí, una petita pista, a veure...
1: Bueno, a veure, doncs ara que hem tingut aquesta temporada d'estiu, que això semblava més aviat tropical més que una altra cosa, aquí
0: ja
1: amb temperatures aquí que semblaven més de l'infant que d'una altra banda.
0: Ja ho pots dir.
1: Doncs anem a explicar alguna historieta al voltant de tot això.
0: Sí? Sí. Molt bé. No donarem més pistes.
1: D'una glacera...
0: Ai, sí.
1: Una glacera que està, però no està, però sí, però no...
0: Històrica, podríem dir. Bueno, històrica i impressionant.
1: Sí, encara.
0: Però no donarem més pistes.
1: No donarem més pistes.
0: No donarem més pistes. Sigui com sigui, Ireneu, com sempre, que estem encantats de la vida, que ja t'ho he dit abans, ho torno a repetir, agraïts per renovar la teva confiança i el teu compromís, eh?
1: Sí,
0: amb aquest programa i amb la ràdio pública. Jo et demano que avui, mira, no marxis. Saps per què? Perquè...
1: Vale.
0: No, perquè avui hi ha presentació. Diem que van passant coses noves, que anem, fem, bueno, coses...
1: Sí,
0: renovem coses, fem coses noves. En aquest cas és una incorporació, ara ho explicarem, i a mi m'agradarà, doncs, home, que tu facis els honors també de rebre a la nova col·laboradora. Ara, de moment, no diem res, perquè, evidentment, es mereix la seva cortineta, perquè al final és el teu espai veí, l'espai del no t'ho creuràs, l'espai de l'autoconeixement d'aquesta casa. Doncs va, ens hi posem de seguida? Sí,
1: vinga.

0: no ho sé, la manera de cuinar-los també, la manera... No. Clar, és que aquí hi ha molta matèria, digue-li, molt de contingut.
1: Sí, la idea també és eso, iros enseñando algunas recetas saludables que ajuden a que el intestino funcione bien y que obviamente pues no sean inflamatorios, porque el principal problema de muchos alimentos que son precocinados con muchos conservantes y todo esto, lo que hacen es que inflaman el intestino y a su vez pues generan unos químicos que generan dolor, que generan otro montón de enfermedades que no hemos hablado, que son enfermedades autoinmunes, enfermedades, lo que hablamos también, no se sabe si primero es el huevo o la gallina, si primero viene la ansiedad y de... hace que funcione mal el intestino, o al revés, el funcionamiento que no está bien del intestino.
0: Bueno, descobrirem aquí el què, no?
1: Claro, que a lo mejor es eso lo que hace que mucha gente tenga ansiedad, depresión, sí, porque también está muy relacionado con esto.
0: I impressionant, això de l'ou o la gallina. Mirarem d'esbrinar-ho.
2: En el meu espai hem explicat coses d'aquestes. Uh-huh. O sigui, trasplantaments de caques que es fan, això.
0: Sí, bueno, sí, sí. També, això ens ho explicarà l'Andrea el dia que toqui. Però
2: que nosaltres ja ho hem parlat ja fa de temps. Clar, no, però, portes 12 anys.
0: Però fixa-t'hi bé, de vegades hi ha gent que agafa doncs, el problema de la tristesa, angoixa, depressió i perden la gana.
2: Sí.
0: Però de vegades l'angoixa, la tristor fa que encara tinguis més gana.
2: Sí, depèn de com això, l'ansietat.
0: Clar, depèn de l'ansietat.
2: Llançar-te a la nevera ja com i enganxes el... Ho sé per primera mà.
0: Per tant, l'Andrea totes aquestes coses ens ho explicarà a l'espai del No t'ho creuràs. Jo quasi diria que seran capítols que els podem anomenar capítols del biodigestiu dins d'això, del marc del No t'ho creuràs. Al final és autoconeixement. El conèixer-nos a nosaltres mateixos, el saber de què estem fets i de quina pasta... ens han fabricant, ¿no?
1: Sí, también es muy importante darle el enfoque desde, como estabas diciendo, del autoconocimiento y darle, pues como desde el amor propio, ¿sabes? Querernos y el respeto a nuestro cuerpo, porque muchas veces justamente comemos mal porque no lo sabemos. Entonces, en vez de alimentar, o sea, en vez de nutrirnos, nos alimentamos simplemente por saciarnos, pero no les damos la importancia al alimento, que es una energía que le estamos transmitiendo al cuerpo para que funcione. Es como irle a poner la gasolina. ¿Qué gasolina le pones a tu coche? ¿La peor o la mejor? ¿Qué aceite pones a tu coche? Y a veces no le damos esa importancia.
0: Imagínate.
1: Y claro, pero desde ese enfoque, no contar calorías, no contar peso, no es por adelgazar en sí, que es una consecuencia. Adelgazas, pierdes peso, pierdes volumen. Es como cuando te desinflamas, es como si cogieras una esponja y la escurrieras. Porque perdemos mucho líquido sobrante, que hay gente que está con retención de líquidos, pero no es desde una forma artificial porque aguantes hambre, porque pases hambre, no. Uh-huh. Es desde una forma natural porque el cuerpo ya no está inflamado. Entonces,
0: No, molt interessant. Jo crec que fins i tot hi haurà capítols dedicats a fins i tot als líquids, a l'aigua. Quina aigua és millor? Trencarem tòpics. És bona l'aigua en gas? No és bona? És bona l'aigua que té més calç o que té més no sé què o té més percentatge de... Tot això és molt interessant i jo crec que en aquesta mena d'intro, de pròleg, de presentació per l'Andrea Trotxez avui, jo crec que ja es pot sospitar, Ireneu, que serà molt i molt interessant.
2: Bueno, jo diria que sí. O sigui, tot el que envolta, el que és la, diguem que l'aparell digestiu, la nutrició en aquest sentit, jo crec que és força interessant per tothom, perquè no pel fet de que s'hagi dit moltes vegades, la gent ho pensa.
0: Bueno, no? I més des d'aquest punt de vista, no? Des del punt de vista que ella ens proposa. Jo crec que serà molt xulo. Deixa'm aprofitar, perquè també és de justícia, que explicar una mica d'on vens, què fas, a què et dediques. Tu mateix ho has dit, dirigeixes el centre Fisio Bio...
1: Biobalance.
0: Biobalance, això. Biobalance de l'Hospitalet de Llobregat. Veïna, precisament, ets veïna de l'Ireneu Castillo, que també és de l'Hospitalet.
2: Passa que sóc del centre.
0: Del centre? Bueno, bueno.
2: Queda una, a lo millor una mica lluny.
0: El bio, el fisio Biobalance, crec recordar que està a la Gran Via de l'Hospitalet.
1: Sí, estamos casi tocando ahí la Ciudad de la Justicia.
0: Molt bé, sí.
1: Justo el bloque de ahí al lado.
0: Molt bé.
1: Y bueno, allí...

0: hago tratamientos de fisioterapia, pero una Ajá. fisioterapia pues también con su toque, enfocada más a estirar, a fortalecer, a todo el trabajo manual de muchas técnicas que he trabajado durante muchos años, uh-huh. y menos a los aparatos, ¿sabes? Vale. Más un trato vale. más personalizado, y luego todo el tratamiento biodigestivo, que es todo uh-huh. el tema que hemos uh-huh. hablado hoy. Uh-huh.
1: Molt bé. Jo he remenat una mica, evidentment us he espiat en el bon sentit de la paraula, i teniu forces departaments, forces coses que, bueno, veig que gent crecer. Treballant allà i professionals que, no? Al final, aquest concepte biodigestiu a mi m'agrada molt. És un concepte que ella vol enfortir, mm-hmm. i tot plegat amb aquest objectiu, l'equilibri i el bon funcionament del sistema digestiu, però també del cos en general.
0: Sí, en general es enfocado en la salud. Es que claro, el tema es que la salud muchas veces se ve por piezas. Entonces, claro, uh-huh. vamos al otorrino para que nos claro. mande esto, vamos al neurólogo para esto, vamos a
1: muchos los especialistas,
0: al dermatólogo, final, tal, pero sí, sí. claro, al final todos esos especialistas muchas veces uno te manda una crema, otro te manda un aerosol, otro te manda una pastillita, pero a veces el problema uh-huh. está en el motor del coche, que hasta que no lo remuevas claro. y lo limpies y le hagas el detox de esa limpieza, no funcionará bien, con lo cual la cremita te aliviará momentáneamente, pero después volverá a salir la erupción, porque uh-huh. el cuerpo te está hablando, el cuerpo siempre está hablando, y es para que lo solucionemos.
1: El cos ens dona senyals, claro. no, Andrea, constantment?
2: Sí, claro. Eh?
1: I Ireneu, a vegades ho hem explicat aquí. No
0: lo sabemos entender claro, y sí. lo callamos con medicamentos, y a veces...
1: La química, que també en parlarem, de la química, com afecta la química, deu haver-hi bona química i no tan bona química, o sí. deu haver-hi coses naturals més bones o no tan bones. Què més? Avui en dia, per preguntar-te alguna cosa més en aquesta mena de pròleg, insisteixo, i de presentació, la gent es preocupa molt, faig aquesta pregunta a nivell curiós, en general, uh-huh. es preocupa molt per tot el que té a veure amb el sistema digestiu, amb la manera de menjar, o la gent encara no coneixen prou realment cap a on s'ha de mirar, i estan més pel tema de he de fer aquesta dieta, aquesta altra, i fins i tot dietes que no les recomana ningú explícitament, que fins i tot hi ha gent que les treu d'internet o de l'Instagram. Això passa, Andrea? Vull dir, no exagero.
0: Sí, es que ahora el problema es que hay tanta información que la gente pues va cogiendo de las redes sociales, de cualquier sitio. Y claro, yo he tenido pacientes que vienen con problemas realmente serios porque han hecho dietas al azar sin tener en cuenta pues su predisposición, sin tener en cuenta su historial médico. Entonces, claro, se complica, porque si ya una persona sana que haga unas dietas sin ninguna pauta, pues le puede pasar. Y el tema es que la gente no es consciente de muchos alimentos que ya en su uh-huh. época estaban bien, pero con la industria, con todo el paso uh-huh. del tiempo, se han ido deteriorando y ahora ya no son tan nutritivos y no funcionan bien. Entonces, la gente muchas veces solo piensa en adelgazar, pero de cualquier manera. Pues no
2: sobretot
0: piensa...
2: perquè fan servir moltes vegades els vídeos dels influencers claro. aquests, uh-huh. que ni són influencers ni res, sinó simplement s'han posat davant d'una càmera i no tenen ni la formació
1: ni
2: res, i fan més mal que una altra cosa.
1: És trist, però jo li preguntava precisament, perquè jo sé que l'Andrea es deu trobar gent de tot tipus, en tot tipus de problemes, és trist, però és així, és ben bé així. I una mica també, jo crec que el paper de l'Andrea aquí, precisament el No t'ho creuràs, és combatre una mica això,
2: els fake news.
1: Els fake news, digue-li com vulguis, bueno. sí. i orientar una mica doncs, a les nostres sí. amigues i amics que ens escolten.
0: Perquè... mejorar la salut. Básicamente la función es, si tú estás sano, uh-huh. Tienes un cuerpo ágil, con energía, con vitalidad, tienes una mente clara, descansas, no te duele nada. Entonces todos esos son síntomas de salud. Y claro, y para mí y para muchas personas, la salud simplemente es estar guapo o uh-huh. una parte externa.
1: Sí, bueno, al final la imatge, no? Claro. La imatge i el d'això. Escolta, no exagerem si diem, fixa-t'hi, Andrea, no exagerem si diem el tindre cura del nostre sistema digestiu i altrament també de la manera de menjar, la manera d'entendre la nutrició, això allarga la vida, sí o no?
0: Sí, claríssimament. Mira, ja lo decía Hipócrates 25 siglos antes, que decía, pues él es el padre de la medicina, y decía una frase que me encanta comentarla, que se llama: que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento.
1: Imagina't, que tu alimento, claro, el teu aliment sigui la medicina i que la medicina sigui el teu aliment.
0: Claro, és que és bàsico, perquè...
2: Bueno, a veure, és que el que et fa créixer entra per la boca, i el que et mata també.
0: Sí,
1: I el que et mata també, ben vist, Ireneu. Sí. M'ha agradat això, que...
0: Sí, tal qual.
1: Això que dic.
0: Sí, además es que, claro, la alimentación nos puede... Primero, ayudar a prevenir, o sea, como tipo protección, ¿sabes? Porque es un cuerpo sano, tiene las defensas altas y todo el mundo puede estar resfriado y tú no te resfrías.
1: Sí, sí, es verdad.
0: Porque tienes tus defensas bien, porque te alimentas bien. Pero luego también tiene la otra ventaja de tener lo que hablamos antes, una visión integral, que además no solamente tienes el cuerpo sano, sino la mente clara y una vitalidad que mucha gente con 30 años se les ve cansado, se les ve agotado.
1: Sí, señora, es verdad, es verdad. També jo suposo que acabarem coneixent aquest diminut però enorme alhora en número exèrcit que tenim per aquí dintre i que la seva feina és ajudar-nos
2: a de cuidar, clar,
1: que tot vagi
0: la
1: bé.
0: La famosa microbiota que mucha gente no la conoce.
1: Ens ho explicaràs,
0: Sí, sí.
1: Ens els presentaràs un per un? Són masses.
0: Són muchos,
1: són,
0: sí.
1: Són masses. Però bueno, ens presentarà
0: un. Lo podemos presentar en grupo, sí.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, escolta, anirem acabant perquè per nosaltres ha estat un plaer, i ja t'ho dic ara, que t'agraeixo d'entrada que vulguis tindre aquest compromís amb la República Santboiana, amb la ràdio pública, Andrea Trochez. T'escoltarem en el No t'ho creuràs, juntament amb les teves companyes Diana Camps i Marina Mayer, ja les coneixes prou, sí, i elles estan molt contentes d'aquesta incorporació, i ja saps tu que t'han dit: va, vinga, endavant, que tenim ganes d'escoltar-te, i a veure si un dia us fem coincidir a les tres. De vegades ja ho fem, Ireneu?
2: Sí, sí,
1: fem coincidir a les amigues i als amics, perquè al final és molt interessant. Res, que donar-te la benvinguda, que moltes gràcies, que ho agafem amb moltes ganes i que de ben segur que serà tot molt interessant. Recordeu, si voleu saber més coses, poseu-vos a una mica a remenar per internet i tal, i veureu el centre Fisio Balanç de l'Hospitalet, governat per l'Andrea Trochez, i començareu a entendre una mica de què va tot això, que serà molt interessant.
0: Pues muchas gracias.
1: Doncs escolta'm, fins la propera. Jo sé que us ho aneu combinant, ja no sé ni qui vindrà la setmana vinent, és igual, sorpresa, però exacte, qualsevol de vosaltres tres ens aportarà moltes coses interessants. Saps què farem avui, Andrea? Avui ha estat per aquí, ha estat amb nosaltres Ireneu, en Joan Reig, dels PETS, que ens ha explicat una mica les seves sensacions per l'altaveu d'enguany aquí a Sant Boi, el premi també que va recollir a la trajectòria. Jo crec que és maco acabar avui, què carai, amb una cançó dels PETS, no? Oh, sí. I crec que una de les conegudes, que us he de dir, el bon dia. Ho deixem aquí. Moltes gràcies, Andrea, gràcies. I Ireneu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Fins al proper dimarts, no ens donarem compte, ja estarem
2: ja
1: a dimarts.
2: Està, això va molt ràpid, és molt fàcil.
1: Doncs moltes gràcies i res, ho deixem aquí. Alba, m'ajudes a baixar la persiana, ja? Sí? Comencem a baixar la persiana. I demà ens hi posarem, no? Demà és dimecres.
3: Doncs sí, sí.
1: Passarà demà moltes coses. Ja. Ciència, la recepta, les cròniques bastardes, tornen també els contes de l'Albert Estengre, que no és poca cosa.
3: Ganes, ganes, moltes ganes.
1: Moltes ganes. Som els de la República Santboiana. Fins aleshores, que vagi molt bé, que tingueu bon dia.

0: En punt les 11 del matí. La inflació segueix pujant impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol i la xifra més alta des de començaments del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça de preus encara és més elevada, d'un 4,3% al mes d'agost. El govern aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Salvador Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat en un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anuncia un debat de país per millorar el sistema educatiu. La Xina imposa a partir d'avui noves restriccions de moviment als seus ciutadans. Les autoritats podran vetar els viatges fora del país que creguin que posen en risc la seguretat industrial o tecnològica. És un intent més de mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial, on competeixen amb els Estats Units. Les operadores de telefonia hauran de bloquejar des d'avui mateix els SMS enviats per empreses i institucions que no estiguin inscrites en un registre oficial. La mesura impulsada pel govern espanyol vol combatre així el frau digital, conegut com a smishing, i evitar que els usuaris facilitin dades personals o bancàries a ciberdelinqüents. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines i rius i embassaments. 17 ofegats més que l'any passat. Avui comença l'audiència de Lleida, el judici que asseu al banc dels acusats l'excap de carreteres de la Generalitat a Lleida, Jordi Benet. La fiscalia li demana 12 anys de presó per suposades irregularitats en contractes d'obra pública. I The Pitt es corona com a millor sèrie dramàtica per segon any consecutiu a la gala dels Premis Emmy que s'han celebrat aquesta matinada a Los Angeles. La maldició de Widow's Bay s'ha imposat a la categoria de comèdia i ha guanyat 6 guardons. I DTF Sant Lluís s'ha endut el premi a millor minissèrie.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou en partit de la 6ª jornada de Lliga. Han acabat, parlarà Hansi Flick. L'estadi Blaugrana precisament podria ser elegit avui per la UEFA com a seu de la final de la Champions del 2029. També hi opta l'estadi de Wembley de Londres. La 6ª jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon triomf seguit a domicili. També jugaran avui l'Alavés València i l'Elx Madrid.
0: El temps, sol i calor de ple estiu, pràcticament sense ni un núvol arreu. Les temperatures tocaran sostre en valors entre els 30 i 35 graus i fins i tot més a les zones més càlides de Ponent i Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, que arribaran ruixats, tempestes i baixada de temperatures.
1: Trescat Info.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de dimarts. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui dimarts, com és habitual, obrirem l'espai solidari que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. Avui parlant dels actes del Dia Internacional de la Pau a Sant Boi, també dels 30 anys de trajectòria de la trobada de la solidaritat de Sant Boi al Barrejant, que tindrà lloc del 2 al 14 d'octubre, i del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. A partir de les 12 del migdia avui tindrem l'espai de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'espai La Terra, amb el Víctor Luna, que avui parlarà de com cal comunicar per aconseguir canvis a la mobilitat. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de dimarts, un dia com avui, però de l'any 1984, una cançó de Frankie Goes to Hollywood, Relax, es va convertir en èxit, 43 setmanes consecutives a les llistes del Regne Unit. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio amb Frankie Goes to Hollywood.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per a alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions.

0: Un quart de 12 del matí, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi. El dia de ràdio obrim l'espai solidari. Aquest espai que fem amb la col·laboració de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui, tal com dèiem a l'inici del dia de ràdio, parlarem del Dia Internacional de la Pau a Sant Boi, dels 30 anys de trajectòria de la trobada de la solidaritat de Sant Boi, el nostre barrejant, i també del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. I avui tenim amb nosaltres a la cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, que és la Clara Sopenya. Clara, què tal? Molt bon dia i benvinguda al Dies de Ràdio.
1: Bon dia, Mònica, gràcies per rebre'm.
0: I benvinguda a aquest espai, que és el vostre espai, el nostre espai, l'espai de l'Audiència de Ràdio Sant Boi i també l'Espai de Cooperació, Solidaritat i Pau de l'Ajuntament de Sant Boi, de l'emissora local de Sant Boi, on tractem aquests temes d'interès, no?, de la ciutadania. En aquesta ocasió nosaltres arrencant la temporada també de l'emissora local, però arrencant la temporada al 100% des de la unitat, no, Clara?
1: Sí, sí, estem amb un setembre superintens, ja preparant, com deies, el Dia Internacional de la Pau, el barrejant Ciutats Defensores, però sobretot també molt intens pel context geopolític internacional, no?, perquè al final això genera unes dinàmiques de violència, d'exclusió, de desigualtats, i el que fem des de la unitat de cooperació és intentar parlar d'aquests temes, reflexionar-hi, generar pensament crític i proposar activitats, no?, que convidin a la ciutadania a pensar des d'altres mirades, potser no tan mainstream, no?, quina és la situació que s'està vivint arreu del món.
0: Doncs som-hi, ens hi posem i comencem, si et sembla, per ordre cronològic, pel Dia Internacional de la Pau, dels actes que tindrà lloc a Sant Boi. Clar, en el context que deies tu ara mateix, geopolítica que tenim, mundial, ja diria, mundial, potser és més important que mai, que sempre ho hem fet, però més important que mai posar sobre la taula aquest mot tan senzill, tres paraules, tres lletres, que és Pau, i que sempre diem que no només és, que també l'absència de conflicte o de violència, no?
1: Exactament, i de fet sempre tenim una mica de problemes, perquè ve el setembre, parlem de pau, i sempre ens n'anem a parlar de la guerra, sí, quan volem parlar de pau, no? Sabem que la pau és aquesta absència de conflictes, pau és justícia des de totes les perspectives, i aquest any posàvem la mirada en un element que creiem que és central a la societat global actual, que és l'odi, no? Com l'odi s'està amplificant a través de les xarxes socials, com l'odi serveix a discursos extremistes de dreta per justificar i legitimar les desigualtats, i llavors el que intentàvem en el Dia de la Pau és posar en debat, generar espais per aportar dades i per aportar veus que no tenen tant protagonisme, però que aporten maneres de fer i maneres de viure, doncs, que són més justes per tothom.
0: I sempre és molt important, i ho diem aquí totes les setmanes, amb protagonistes i amb testimonis en primera persona, que és realment de la manera més senzilla, pràctica i entenedora que arriba el missatge.
1: Exactament, no? Justament la proposta d'enguany s'articula d'un cantó amb una proposta que ens arriba des de l'Institut de les Desigualtats, en la qual el que es fa a través d'una exposició i d'una obra de teatre és donar la veu, com deies, a persones o bé que han patit discriminacions, LGTB-fòbia, misogínia, racisme, però des de la mirada no de víctimes, sinó de persones que des de la seva lluita diària estan construint aquestes societats més justes, no? I també a través d'un espectacle teatral que es diu Versus Odi, Veus contra l'Odi, en què diferents dramaturgs actuals de diferents procedències també ens plantegen en diferents escenes en què es donen aquestes discriminacions, no? Amb aquesta idea, doncs, de debatre des de les vivències pròpies d'aquestes persones que pateixen les discriminacions, doncs, unes narratives alternatives.
0: Més enllà dels murs de l'odi, Dia Internacional de la Pau 2026 a Sant Boi, a qui volem arribar? És a dir, a quins interlocutors, interlocutores volem que arribi aquest missatge, aquestes propostes que
1: penso
0: posem a la taula?
1: Penso que ha d'arribar a tothom, no? Perquè tots podem ser, sense voler-ho, doncs, transmissors d'aquests missatges, no? I llavors, d'alguna manera, les propostes que fem intenten apel·lar a tothom, amb propostes algunes més acadèmiques, com és una taula rodona, i d'altres, doncs, que el que fan és aportar, doncs, per exemple, l'exposició aquesta de la Mireia Comas, ens aporten, doncs, el retrat i la primera persona de diferents persones de Catalunya, també dues persones més vinculades a Sant Boi, que han patit aquestes violències, no? I ens expliquen com les han patit, però sobretot el que ens expliquen és la seva feina diària. Llavors jo penso que aquestes persones, que són santboianes, doncs poden arribar a qualsevol persona, perquè al final són veïnes de la ciutat. L'obra de teatre igual, no és una proposta per infants, òbviament, però sí per joves i població doncs, adults, no? que ens interessa el teatre, perquè també entenem que el teatre i les arts escèniques ens ajuden a trencar doncs, bueno, doncs, la certa inèrcia i certa anestèsia en la que estem doncs, empapats d'aquests discursos no? que ens arriben per tot arreu. Llavors, penso que intentem fer propostes que arribin al conjunt de la ciutadania. Tot el que és infants, doncs sí que hi ha propostes que es treballen per una altra banda, a través del catàleg d'activitats educatives, però aquesta programació doncs, és una programació adreçada a totes les veïnes de la ciutat.
0: Doncs a Dia Internacional de la Pau a Sant Boi, aquesta exposició fotogràfica, Els murs de l'odi, des del 21 de setembre al 4 d'octubre, es podrà veure Cal Niño, com dèiem, aquesta exposició fotogràfica de la Mireia Comas. Per què l'heu escollit, la seva proposta?
1: Bueno, això va ser la proposta ens va arribar a través de l'Institut de les Desigualtats, que ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona, on el que explora el seu projecte és veure que aquests discursos d'odi, molts cops generats en el nord global, tenen un impacte en violència directa cap al sud global, en territoris que ja pateixen l'expoli, el colonialisme, el racisme, i que coses que aquí es diuen de manera gratuïta, de vegades es tradueixen de manera directa en agressions sobre els cossos de les persones en altres territoris, no? Ens va semblar una perspectiva molt interessant, i també la proposta que ens feien era doncs, mirar-la a través de diferents perspectives. Vam oferir durant el curs passat xerrades als instituts, després aquesta exposició que és en aquesta primera persona que comentàvem, on concretament de Sant Boi hi han participat l'Ivan Herrador, que també és no, una persona sí. que és habitual aquí a la ràdio, i la Lorna Espinoza, i després doncs, a través del teatre, en el qual doncs, dramaturgs de reconeguda trajectòria, alguns d'origen català, altres afincats a Catalunya, doncs exploren aquestes temàtiques. Llavors ens semblava molt interessant aquesta interconnexió del discurs d'odi no? en nord-sur global, entenent que vivim en aquest món on el que passa a un lloc genera més violències i més desigualtats en altres, i llavors com que ens semblava pertinent, i bueno, aquest estiu, no? amb tot el que ha passat doncs, a les fronteres espanyoles també ho hem vist, doncs és com que hem pensat que era un tema que se n'havia de parlar, no? perquè bueno, no? ens trobem en un moment de fragilitat de la democràcia, que s'estan reduint els espais cívics a nivell global, i per tant parlar d'aquests temes que al final tenen efectes en la vida de tothom i en el benestar de moltes persones arreu del món, doncs ens semblava molt pertinent en el Dia de la Pau.
0: Molt bé, doncs serà aquesta exposició fotogràfica fins al 4 d'octubre, des del 21 a Cal Niño. Hi haurà també una xerrada el 23 de setembre a partir de 6:45 de la tarda, serà la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, que acollirà una taula rodona que abordarà la situació a Palestina, doncs també dins del focus no, mediàtic. A vegades oblidat, però amb el relleu, evidentment, i des de Sant Boi de Llobregat havíem de donar-li doncs, el relleu que mereix.
1: Sí, no? és una manera de seguir denunciant el genocidi que està patint el poble palestí, d'exigir solucions, i en aquest cas es tracta d'una proposta que ens arriba des de la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, i que el que pretén també és, més enllà dels fets que s'han viscut doncs, en els darrers 2 anys, és també posar el focus en l'impacte que té el canvi climàtic en la situació que es viu en els territoris palestins, no? I llavors ens proposaven, bueno, també incloent el Líban, ens proposaven aquesta taula rodona on es combina també doncs, la visió acadèmica amb aquest professor de la Universitat Pompeu Fabra, el Gabriel Garrum, però també amb la veu de persones que viuen el conflicte més en la primera persona, no? Amb l'Abbas Sagrin, membre de l'Associació Catalunya-Líban, i la Salam al-Maslami, expresidenta la Comunitat Palestina de Catalunya i cofundadora de Junts, l'Associació Catalana de Jueus i Palestins, no? que ens aporten doncs, aquestes mirades des de les organitzacions que estan treballant per una solució pacífica i pel reconeixement de Palestina, no? que al final el que està passant és que s'està matant el poble palestí en tots els sentits, no?
0: Doncs serà el dia 23 de setembre, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. I el dia 27 encara estem amb els actes del Dia Internacional de la Pau. A Cal Niño hi haurà una lectura dramatitzada que es diu Odi.
1: Sí, és aquest espectacle que us comentava, sí. Que el que planteja, bueno, és, diguem, és la llavor d'un espectacle, no? S'ha fet un encàrrec a diferents dramaturgs que facin una reflexió sobre què suposa l'odi en diferents contextos, no? I llavors s'ha convidat a la Carla Rovira, que és una dramaturga catalana, a que faci una peça, al Mohamed Vitari, que és un periodista, dramaturg, escriptor, que va néixer al camp de refugiats de Síria, és un dramaturg palestí, que també està fincat aquí a Barcelona, que faci una altra peça, i també se li ha proposat a la directora, guionista i actriu argentina, Anna Katz, que faci una peça. Llavors, són tres peces que no tenen res a veure, però que alhora generen un diàleg, no?, com una polifonia entre elles, no? I el que és interessant és que ens aterren l'odi a situacions quotidianes, no?, de com l'abús, les relacions de poder interfereixen en les relacions entre persones i com es poden desactivar, no?, una mica per activar aquest pensament crític i aquesta reflexió, en aquest cas a través del teatre. Deia que és una llavor perquè no és un espectacle teatral com a tal, sinó que és una lectura dramatitzada, no? Aquests autors han escrit aquests textos que alhora són interpretats per actors i actrius de procedències diverses, no? L'Institut de les Desigualtats ha treballat tots aquests aspectes i ho fan aquesta lectura dramatitzada, doncs, a Cal Niño, no? I em semblava, doncs, també molt interessant veure com va avançant, doncs, tot aquest procés, no?, de creació d'aquest espectacle escènic.
0: Doncs en els actes del Dia Internacional de la Pau a Sant Boi, hem de dir que totes les activitats que avui posem sobre la taula en aquest espai les podeu trobar a la pàgina web municipal www.santboi.cat, ho dic perquè parlarem de molts actes, de moltes activitats que si algú es perd, totes estan allà.
1: Ho teniu a la web de l'Ajuntament i sobretot insistir que són activitats totes gratuïtes i que, bueno, que val molt la pena i que agraïm sempre que se'n pugui fer difusió.
0: Doncs això pel que fa al Dia Internacional de la Pau, però dèiem que arriba del 2 al 14 d'octubre un altre clàssic a Sant Boi de Llobregat des de fa més de 30 anys, 30 i una miqueta més, de trajectòria de la trobada de la solidaritat de Sant Boi, el nostre barrejant. Clar, són 30 anys que s'han de passar, que es diuen molt ràpid, però que s'han de passar, Clara.
1: És com increïble. Jo n'he viscut molts, no? I justament als 30 anys em semblava que era com un moment de celebració absoluta, perquè hi ha molt pocs esdeveniments així a Catalunya sobre aquestes temàtiques que hagin tingut aquesta continuïtat. Per tant, per nosaltres és un reconeixement a totes les persones que l'han fet possible. I hem fet tot un exercici, tota la unitat de cooperació, de mirar enrere, no? I és que és increïble el que ja estava proposant fa 30 anys. La cosa que, no, que em preocupa és que molts dels temes que preocupaven a l'equip de llavors de fa 30 anys, entre ells el nostre company, el Manuel Pérez Galé, que va ser, doncs, una de les persones que va liderar aquest procés, continuen sent problemes d'ara, no? Alhora, aquesta retrospectiva ens permet veure, doncs, que en moltes de les propostes que s'han fet en aquests 30 anys, l'Ajuntament ha estat encertat i les entitats del Consell de Cooperació han posat-hi la mirada, també en què hi han passat persones de molt prestigi, que han estat molt referents, el Padre Pantoja, l'Arcadio Leveras, el Pedro Arrojo, bueno, no, moltes persones que són referents en l'àmbit o que ho han estat, han passat per aquí Sant Boi i ens han aportat també la seva mirada sobre aquestes realitats. I alhora, clar, 30 anys que la ciutat està viva, perquè un dels elements essencials del barrejant és la participació. I penso, ostres, que les entitats s'hagin volgut mantenir. Edició rere edició, fins i tot en pandèmia, no? I reinventar-se, plantejar, fer propostes, mantenir la il·lusió, doncs mantenir aquesta il·lusió i el sentir que això encara és necessari, doncs, bueno, doncs penso que és un element de celebració i de reconeixement per totes elles, no?
0: Una il·lusió des de la Corporació Municipal, des de l'Ajuntament de Sant Boi, des de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, quan dic que alguns, no tots els ajuntaments seran aquesta regidoria.
1: Sí, també som afortunats en això, també.
0: Clar, també ho hem de dir, però sobretot el que deies tu, la complicitat d'aquestes associacions que s'han mantingut també en el temps, no?
1: Sí, aquí un, no, com un pensament especial pels els diables de Casablanca, no? Jo repassant documentació, doncs l'Albert Graus i el Pere Lorente explicaven que el Barrejant de 1996 va ser dels primers encàrrecs que els hi van fer de muntar un espectacle, i que el fet de que any rere any des de l'Ajuntament s'hagi fet aquest encàrrec als Diables ha permès que hagin desenvolupat tota una escenografia, un espai escènic i unes capacitats que potser si no no haurien acompanyat el recorregut de l'associació. I aquest any, evidentment, amb l'espectacle dels Diables celebrarem també els 30 anys, o sigui que també moltes gràcies a totes les persones que any rere any, no? Perquè us feu una idea, l'espectacle mobilitza al voltant de 50 persones de totes les edats, que bueno, no? a partir del tema de cada any del Barrejant doncs fan tot un procés i donen voltes i creen un espectacle que és molt més que un correfoc, no? I, bueno, a part de treure els gegants, no? Un altre element important d'això és que fa uns anys, diria que va ser el 2019, vam encarregar amb un titellaire colombià un gegantó, un cap gros, que es diu La Guaira, que està inspirat amb les titelles de carrer de Colòmbia, i cada any pel Barrejant La Guaira, que fa una mica de por, però que és com un ésser natural sorgit de la selva, doncs també surt a fer el cercavila amb els gegants, no? Que hi ha entitats que s'han mantingut, no? Any rere any, l'Associació d'Amistat Sant Miguelito Sant Boi preparant el dinar, el grup de suport com vos, que abans eren les dones de Matagalpa fent teatre i portant les històries de Nicaragua, no? Moltes associacions que han anat mantinguent-se, no? O, per exemple, Casumai, que abans era la Fundació Tothom, sí. No? O sigui que hem anat evolucionant, preocupant-se, seguint preocupats pels temes de l'actualitat i del context internacional, i treballant des d'aquesta complicitat, doncs, amb les entitats de sempre, amb les entitats noves, amb artistes, amb associacions, bueno, no? Crec que és molt xulo, no? I mires enrere i dius, bufa, quantes coses que hem arribat a fer.
0: 30 anys han passat, doncs del 2 al 14 d'octubre hi haurà aquesta celebració dels 30 anys d'història de la trobada de la solidaritat de Sant Boi al Barrejant, reivindicant aquest camí fins a arribar doncs en aquest punt, l'any 2026-2027, aquest curs on ens hi trobem. Amb quin denominador, què voleu posar de relleu en aquesta edició?
1: Principalment ens hem focalitzat en els 30 anys, que reivindicar els 30 anys és reivindicar molt dels temes que ens han acompanyat. Un d'ells, i és amb el qual inaugurem el Barrejant, és la democràcia, no? La construcció democràtica, la democràcia com un espai de justícia per tots i totes, no? Sobretot en el context actual. L'altre és la justícia per tots els pobles i, molt concretament, doncs, Palestina, no? L'eix de, a través de diferents activitats, un espectacle teatral, una exposició, tornarem a denunciar el genocidi a Palestina i també mostrant, doncs, tota aquesta solidaritat amb el que ha passat. Un altre tema és el feminisme, no? Com des del feminisme s'estan aportant per la construcció de societats més justes, on s'erradiquin tot tipus de violències contra les dones i on el saber i les maneres de fer de les dones quedin reconegudes. Això és la taula rodona de dissabte. Després, la cultura popular, no? Com la cultura popular ens està aportant també aquestes mirades alternatives que escolten els pobles, que escolten els sabers tradicionals, no? I que de vegades, doncs, la cultura mainstream una altra vegada se les menja, no? Llavors les propostes de cultura popular que tenim a la programació van també en aquesta línia. I després, crec que una altra de les constants és aquesta idea de la participació, la comunitat, i la reivindicació, no? Com la cultura pot ser una eina de transformació social i com des del treball col·lectiu de persones voluntàries, de professionals, d'artistes, doncs podem treballar cap a aquest altre món és possible, no? Que seria com un lema que ens acompanya de manera transversal en 30 edicions del Barrejant, no? Sí, encara un altre món és possible, i és possible, no? Hi ha la riquesa, hi ha els recursos, hi ha les capacitats, però bueno, s'ha de lluitar, i com la democràcia, no?
0: Del 2 al 14 d'octubre arriba, doncs, aquesta 30a edició de el Barrejant, la trobada de la solidaritat de Sant Boi. Com sempre diem, hi haurà una miqueta de tot, aquesta barreja de música, xerrades, teatre, circ, exposicions, tallers familiars i gastronomia, perquè també, voleu també novament que sigui aquest còctel, no?,
1: sí,
0: el Barrejant.
1: Sí, perquè hi ha de tot, no? La gastronomia, bueno, doncs un altre any tindrà molt protagonisme la cuina de Barca, que és una cuina senegalesa, però després aquest any en aquesta idea de la celebració el que convidem a tothom és a venir amb un sopar de solidaritat. És un sopar que té com una doble finalitat. D'un cantó ser un espai de trobada, de reconeixement, serà un arròs molt bo, vegetarià, cuinat per Suro, però alhora també que sigui un espai sobretot de compromís amb Venezuela. Fa uns mesos, com sabeu, va haver-hi uns terratrèmols molt importants que van sacsejar tot el país, sobretot la costa de la Guaira, i llavors va haver-hi com un compromís de l'Ajuntament amb la comunitat veneçolana veïna de Sant Boi, doncs, de que en el Barrejant s'organitzaria una activitat que servís en la postemergència per col·laborar en la reconstrucció. I llavors ens vam reunir a la sala de plens de l'Ajuntament i vam adquirir aquest compromís, que es concreta doncs amb aquesta actuació d'aquests veïns i músics santboians i veneçolans, la Brigitte Zambrano i el Juan Carlos Navas, que han fet com un repertori especial reivindicant de reivindicació i de música de protesta i d'arrel llatinoamericana, i després que en aquest sopar tots els diners recaptats es destinin a una campanya d'emergència del Fons Català. Llavors la gastronomia tindrà doncs aquests dos grans moments, el dinar de dissabte, el sopar, i després també us convidem el divendres a fer un brindis, no? Perquè els 30 anys s'han de celebrar, i llavors farem un brindis de celebració com per donar inici a tota la programació d'enguany.
0: Això serà a partir del dia 4, recordeu, del dia 2, del dia 2 d'octubre, del 2 al 14 d'octubre. També hi ha moltíssimes activitats. Si algú vol consultar tot el programa del Barrejant o alguna activitat en concret, doncs també a santboi.cat.
1: A santboi.cat hi ha tota la programació amb el detall específic de cada activitat, no? El que ens costa més és intentar fer activitats especials, no? Clar. Busquem, doncs, per exemple, amb les ludoteques, que siguin ludoteques que tinguin aquesta connexió nord-global-sud-global, no? I, per exemple, ho fem amb una de les ludoteques, parla dels jocs tradicionals i recupera els jocs tradicionals d'arreu del món per fer una proposta d'instal·lació artística i d'intervenció lúdica, i l'altra es basa en els refugis, no? De com són les cases d'arreu del món, i a partir de les cases d'un iglú, d'un tipi de diferents llars, fa una proposta de joc doncs pels més petits de la casa. Fem un espectacle de circ que també és de la companyia Sputnik, que està inspirat en l'experiència que van tenir les dues artistes de circ que hi participen a través de fer gires de circ arreu del món i la seva experiència en camps de refugiats. O, per exemple, bé, el diumenge vindrà la Luara Mateu, la petita, amb l'espectacle La Petita Lu. La Luara Mateu, perquè l'ubiqueu, ve de família de pallassos.
0: La filla del Tortell, no?
1: Correcte, Mònica, no se t'escapa res.
0: No.
1: Doncs la filla del Tortell, sí. Que evidentment... No,
0: Tortell Poltrona, eh?
1: Tortell Poltrona, que no, també per fer record, doncs, sí. Ha estat en un parell d'ocasions també, sí, ha participat, sí, sí, en Pallassos Sense Fronteres al Barrejant. Llavors hi havia aquest guinyo de que Pallassos Sense Fronteres a través de la Petita Lu, la petita de la casa de... No? Dels Pallassos Sense Fronteres, doncs vingués a fer aquest espectacle de clown, doncs també pels més petits, no? O sigui, intentem que cada proposta doncs aporti com, alguna cosa cuidadeta, especial, diferent, no?
0: De la mateixa manera que dèiem del Dia Internacional de la Pau, que hi hauran activitats adaptades, no?, als diferents públics, el Barrejant idèntic, eh?
1: El Barrejant idèntic, i sobretot és una proposta molt familiar, és per venir i passar el dia. Esperem que faci bon dia, que això és bàsic, no? Però la idea és que totes les famílies sortiu al carrer i que us deixeu una mica seduir per les propostes. Hi ha, no? Que hi ha la fira d'entitats,
0: hi ha
1: moltes entitats, però no, hi ha diferents propostes perquè mentre un visita la fira i coneix més de prop el treball de les entitats, doncs els més petits puguin fer un joc de pistes, puguin entretenir-se en les ludoteques o puguin participar doncs en un taller de salsa doncs amb Casa Cuba, no? Amb la Lidi Monzón, doncs que a la tarda farem un taller de salsa. O sigui, intentem fer propostes que puguin doncs agradar a tothom, que puguin també generar interessos diversos i que alhora l'espai puguin passar-hi moltes coses, no? En el mateix temps.
0: Que una tradició també és al voltant de l'equipament municipal de l'Olivera, doncs s'instal·li aquesta fira d'entitats, que és la manera de fer visible tota aquesta feina que dèiem, no? A vegades invisible, de formigueta, de les associacions que es dediquen a la cooperació, a la solidaritat i a la pau a Sant Boi.
1: Correcte, per les entitats això és com l'element cabdal del Barrejant, poder acostar la seva feina, que en molts casos és feina voluntària, també aquí, no? el barrejant és un reconeixement a totes les voluntàries que s'han implicat en aquests anys, doncs que treballen de forma voluntària en petits projectes, a petites zones del món, amb molt esforç. Llavors, bueno, és una manera de donar a conèixer aquesta feina, també d'intentar doncs, que tothom s'impliqui, o bé amb una aportació econòmica, o bé fent de voluntari, etcètera, no? I hi ha projectes que són espectaculars. És cert que en general són projectes doncs, petits, però que localment tenen un impacte important, no? I crec que un altre element interessant és que, bueno, en cada projecte es treballa la idea d'aquella esperança, no? Que la gent no abandoni, que s'ha de seguir lluitant i que el treball en xarxa doncs és molt important per això. Llavors, la fira és l'espai per donar a conèixer la feina de les entitats, i encara per fer-ho més atractiu, sobretot pels petits de la casa, cada any, des de fa 4 anys o així, hi ha un joc de pistes, no? Hi ha un joc de pistes que és una proposta pels petits de la casa, que s'han de superar una sèrie de reptes, i si es superen, doncs també hi ha un obsequi doncs, per als infants que hi participen.
0: Doncs una festa familiar també, aquesta trobada de la solidaritat de Sant Boi al Barrejant, que enguany a la nostra ciutat s'arriba al 30 aniversari, que dèiem abans, Clara, que poques ciutats, bé, no, del voltant no coneixem a cap ciutat que tingui un escenari com aquest del Barrejant i que porti 30 anys.
1: No, jo diria que porti 30 anys, no? Val a dir que el Barrejant s'inspirava en una altra festa de la solidaritat, la festa de sortracisme, sí, la festa de la diversitat, sí, de Barcelona. O sigui que el fet que existeixin espais així genera influència i, no? I inspira d'altres, no? Llavors jo confio que el Barrejant pugui servir per inspirar a d'altres municipis. De fet, entre, no, els municipis de la comarca, de vegades ens parlem a veure què heu fet, allò que heu fet, com va anar, i ens anem passant idees, no? Perquè per reforçar-nos també en la feina que fem, i volia doncs presumir una mica, no? Perquè justament hem rebut de la Fundació Carles Pisunyer un reconeixement a tota aquesta trajectòria, i aquest any ens han seleccionat com a bona pràctica en una edició que fan de bones pràctiques municipals, considerant que realment el Barrejant és un espai, una trobada a la solidaritat que ha contribuït a generar espais de participació en pro d'un món més just.
0: Doncs enhorabona, enhorabona. Un reconeixement molt merescut, d'altra banda. Eh?
1: Bueno, jo crec que és un reconeixement de molta gent, sí, no? Perquè és molta gent, no? Més, cada any són més de 30 entitats implicades, més de 100 professionals, entre els que munten les carpes, no? O sigui que hi ha moltíssima gent mobilitzada, brigades, policia, participació, tots els companys de comunicació que ens ajudeu a fer d'altaveu, o sigui que jo crec que és un reconeixement a molta gent, no?
0: Doncs parlàvem de música, fem una pausa musical així per tenir una idea del que també sonarà a aquesta festa de la solidaritat. Nayara Armendáriz i David Fractals, qui són i per què estaran a Sant Boi?
1: La Nayara Armendáriz és una etnomusicòloga, cantant i ballarina argentina, i el David Fractals és productor i multiinstrumentista, i estan aquí a Sant Boi doncs perquè la nostra companya, la Marina Aguilar, els va escoltar i va venir un dia corrents al despatx i diu, els hem de portar, i llavors això és com una garantia. El que fan és una proposta de recuperació de les músiques populars i folklòriques d'Amèrica Llatina i la Mediterrània, i ho barregen des d'aquesta proposta intimista, poètica, no? Són aquest duet, i un dels elements singulars és que utilitzen molts instruments diferents, me'ls he apuntat, el handpans, el bombo, l'egüero, la guitarra, la kalimba, les veus, no? Llavors això fa que sigui una proposta que ens recupera, no?, identitats de diferents llocs, les posa en escena, les fa dialogar entre elles, i em semblava que això era una mica, aquest diàleg intercultural també era una de les essències del Barrejant, no?, d'aquell primer Barrejant que com a lema tenia Somos iguales, somos diferentes, no?

0: I en aquest punt, escoltant aquesta música, déu-n'hi-do, quina música, quanta raó tenia la Marina Aguilar, quina meravella de música. Bé, doncs sonarà aquí a Sant Boi. És aquesta proposta que tindrem a la 30a edició del Barrejant 2026, Nayara Armendariz i David Fractals. Aquesta meravella sonarà, tindrem l'oportunitat d'escoltar-los doncs en directe en aquesta trobada. I en aquest punt m'agradaria visibilitzar també aquest districte 11, aquest projecte amb la Diputació de Barcelona. Per què? Doncs perquè dèiem i presumíem de tenir una regidoria de cooperació, solidaritat i pau, i estaria bé en aquest punt d'explicar exactament ara mateix doncs aquest projecte a districte 11 i el regidor de cooperació, solidaritat i pau on ha pogut intervenir.
1: Sí, això és, el districte 11 és una iniciativa que sorgeix, diria que fa un any i mig, a l'Ajuntament de Barcelona per replicar una iniciativa que durant la Guerra dels Balcans s'havia fet a la ciutat de Barcelona amb Sarajevo, no? Que es considerava que era un districte més de la ciutat. Llavors l'any passat l'Ajuntament de Barcelona, replicant tot un projecte doncs, que va tenir als anys 90, va llançar districte 11, considerant que Palestina és el districte 11 de la ciutat de Barcelona. Llavors, d'alguna manera, en el moment de fer el projecte, van pensar de seguida que no es podia quedar circumscrit a Barcelona ciutat, sinó que tots els ajuntaments que d'alguna manera hem estat denunciant el genocidi que pateix el poble palestí s'havien d'implicar i ens van convidar a implicar-nos en aquest projecte. És un projecte que contempla diferents vessants, unes que són de denúncia, de sensibilització, de reflexió crítica, però hi ha d'altres que són purament més de cooperació i d'acció humanitària, no? De com treballar amb els municipis palestins per engegar projectes de reconstrucció i d'afrontar les diferents problemàtiques que tenen, molt vinculades en aquest cas doncs, a temes de canvi climàtic, accés a l'aigua, etc. No? Llavors l'Ajuntament de Barcelona ens va convidar i sobretot a través de la Diputació de Barcelona ens van convidar a sumar-nos en aquest projecte que està coliderat a Palestina per APLA, que és l'Associació d'Autoritats Locals Palestines, i amb la idea de tenir aquests espais de trobada, de generar espais d'intercanvi tècnic on fer cooperació tècnica, és a dir, que s'aprofiti l'expertesa que hi ha en municipis catalans per compartir-la amb municipis palestins i veure de quina manera es pot treballar i ser més eficient en la gestió municipal, molt concretament en temes de resiliència urbana, però també de desenvolupament econòmic, i alhora, a partir d'aquests espais d'intercanvi, doncs a més mig termini, identificar projectes ja de cooperació que es puguin implementar a territoris palestins. Llavors, avui és un dia important perquè justament hi ha una tècnica del Departament de Patrimoni d'Obert Urbà i el regidor que estan a Jordània en aquesta primera trobada que s'està fent en municipis palestins. També hi ha representants municipals, òbviament, de l'Ajuntament de Barcelona, de la Diputació de Barcelona, de Viladecans, de Gavà, no? De diferents municipis que s'estan trobant amb representants de diferents localitats palestines per generar aquest vincle, aquest coneixement mutu i a partir d'aquí veure com anar establint espais de col·laboració. No? Penso que la cooperació, tot i que, com deia abans, de vegades són projectes petits, no? Davant d'aquestes dinàmiques de desigualtat i de violència globals, no? I destructives, la cooperació és tot petit, però alhora són espais de resistència, no? I són espais d'ajuda mútua, de creació de xarxes, i el fet de crear aquestes xarxes de treball és un element que contribueix a la resiliència dels municipis palestins, que, com sabeu, doncs, tenen una situació doncs, extremadament difícil, no?
0: Molt bé. Doncs volíem posar sobre la taula aquest projecte i visibilitzar que Sant Boi de Llobregat doncs, també està present.
1: I som presents, esperem que aporti més coses, no? Us anirem explicant més coses perquè amb diferents entitats, també amb l'Escola de Música estem treballant molts temes de Palestina i jo crec que d'aquí un temps ja ho tindrem més madur per poder-vos-ho venir a explicar doncs, ja amb més detall.
0: Molt bé, doncs estem parlant de la 30a edició de la Trobada de la Solidaritat de Sant Boi. Fixem l'atenció, si et sembla, en el dia 2 d'octubre, que serà l'acte inaugural Crisi Global, Drets i Democràcia, serà doncs, a Can Macellera a partir de 6:45 de la tarda.
1: Sí, vindrà el director d'Oxfam Intermón, el Frank Cortada, és una persona brillant, el vam escoltar en unes jornades de la Diputació de Barcelona i ens vam quedar meravellats perquè és una persona que

0: parla molt clarament i permet entendre molt com les decisions de l'àmbit global es tradueixen en situacions concretes d'increment de les desigualtats, no? Doncs, a Oxfam, des de fa molts anys, fan un informe anual on s'analitza com està distribuïda de manera desigual la pobresa al llarg del món i on es denuncia any rere any que hi ha una acumulació de poder i de grans capitals en poques mans, no? I un 1% del planeta no concentra gran part de la riquesa, molta riquesa ara mateix concentrada i vinculada a la IA, que, no? Que és un tema que n'estem parlant molt també avui, i no com aquesta gran distància entre aquests pocs rics i la majoria de la població, sobretot en els països del sud global més empobrits, doncs es tradueix en mort, en desnutrició, no? I llavors és una persona que té molta experiència de treball en organitzacions, però que alhora permet posar molt nom i cognoms, entendre com totes aquestes xifres tenen cares i rostres i com afecten el dia a dia de milions de persones, no? I la veritat és que ens va deixar frapats quan el vam escoltar i vam pensar que, bueno, doncs que era una ONG de molta trajectòria i que pogués venir a inaugurar el Barrejant i establint, no?, aquest enllaç entre desigualtats, democràcia, vulneració de drets, doncs, que era el tema que pertocava en aquests 30 anys.
1: Doncs a partir del dia 2 d'octubre i fins al 14 tindrà lloc a Sant Boi la 30a edició de la trobada de la solidaritat al Barrejant, amb aquest acte inaugural Crisi Global, Drets i Democràcia, i a partir d'aquí insistim en consultar a www.santboi.cat on hi ha la, no infinita, però quasi, agenda d'actes.
0: Sí, cada any és al voltant de 20 activitats, no?, que estan concentrades en pocs dies. També són activitats per públics diversos, llavors, bueno, pensem que així doncs és la manera el que intentem, almenys, és arribar a tothom i sobretot també recollir les propostes que ens arriben de les entitats, no? Perquè aquesta programació s'elabora amb el Consell de Cooperació, no? Fem unes reunions, ens proposen temes i anem mirant tots aquests encaixos.
1: Durant tots aquests minuts hem parlat i hem dit la paraula presumir. Anem a continuar presumint. clar que sí, sí, a Sant Boi ho podem fer, anem a seguir presumint. Bueno. La Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, 30 anys de la Festa del Barrejant, i aquest altre espai del qual hem estat parlant en moltíssimes ocasions, que és els Ciutats Defensores dels Drets Humans, va néixer a Sant Boi de Llobregat, que s'ha anat fent gran, que s'ha anat replicant, això que deies, no?, que a veure si hi ha gent que ens copia, doncs, amb el Barrejant, per exemple, o amb la regidoria, doncs, als Ciutats Defensores. Va néixer a Sant Boi.
0: Sí, va néixer a Sant Boi, sobretot de la inquietud de la que llavors era regidora, sí, l'Alba Martínez i el Manuel Pérez, de la importància de portar el testimoni, no?, que és un altre tema que n'hem parlat aquest, sí, matí, no?, com el testimoni de persones que estan lluitant en el dia a dia per la defensa dels drets humans pot ser un element que capturi la nostra atenció, ens faci entendre què significa la defensa dels drets humans dia a dia i com això pot ser un element de sensibilització, però també d'activació, de transformació, etc. Llavors, vam començar a gestar la idea aquí a Sant Boi, però val a dir que de seguida es van apuntar 10 municipis més, perquè el que ens en vam adonar que si volíem fer un projecte gran que portés activistes del sud global a la ciutat per participar, no?, en dos o tres dies de Barrejant, ens calia pressupost i ens calia sumar esforços i que no ho podíem fer sols. I llavors el que vam fer de seguida va ser explicar el projecte a diferents ajuntaments que de seguida van fer la confiança i es van animar. I llavors amb un nucli dur al voltant de 10 ajuntaments i la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, que ens ajudava en la gestió, va néixer el projecte, que això era el 2013, o sigui que també fa uns anys, no?, el 23, celebràvem també els 10 anys. I llavors, mica a mica, el projecte s'ha crescut. Actualment la gestió del projecte la lidera el Fons Català, també amb la Comissió Catalana d'Acció pel Refugi, i actualment 29, crec que són 29 municipis que estan participant, a més d'altres institucions, no?, des de Casa Amèrica Catalunya, l'Agència Catalana de Cooperació, que fa el suport, l'Ajuntament de Barcelona, que també fa una aportació important, no?, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, no?, que ara és un projecte que ja no és un cap de setmana, sinó que s'extén al llarg de tot l'any i es concentra en dues gires, a la tardor i la primavera, en què defensors i defensores d'arreu del món doncs venen a les diferents ciutats, als diferents municipis, per explicar aquesta feina, no? Alhora, aquesta agenda d'activitats, de xerrades, es combina amb una agenda més política en què s'intenta que pugui ser una oportunitat per tots ells per visibilitzar doncs, les seves lluites, la feina que fan i buscar espais més d'incidència política. Llavors, sí, la llavor de tot això va ser per, no, dotar de contingut al barrejant, per dotar de... d'aquesta vivència al barrejant, i ara mateix doncs, és un projecte doncs, que passa per tota, crec que diria que totes les províncies de Catalunya, no? I llavors, bueno, és un projecte maquíssim que mobilitza a molta gent i sobretot que té molt impacte en el que és l'àmbit educatiu.
1: Exacte, no? La comunitat educativa de Sant Boi, que s'implica al 100% i realment després veiem imatges doncs, que frapen, d'aquests joves escoltant les vivències d'aquestes persones, d'aquests defensors i defensores dels drets humans.
0: Sí, el que fem a Sant Boi, ho hem explicat també aquí en alguna altra ocasió, és fer el fòrum d'alumnes defensors i defensores de drets humans, on aquests defensors venen i expliquen el seu testimoni, però no l'expliquen així de zero, sinó que abans als instituts, als centres de secundària, s'ha fet un treball de reflexió amb alguna entitat, no?, per intentar entendre què vol dir els drets humans, com aquests drets humans s'han conquerit, què implica que no es garanteixin, etc. No? Fa un treball de sensibilització previ i llavors ja venen al fòrum amb unes preguntes preparades que adrecen als defensors. I l'altre element una mica singular d'aquí Sant Boi és que convidem els grups de joves de l'aula oberta de teatre social a que preparin uns petits esquetxos teatrals en els quals els mateixos joves fan una posada en escena d'alguns elements de la trajectòria vital d'aquests defensors i defensores de drets humans, no? Llavors, és a través del teatre que inaugurem aquest fòrum d'alumnes, que volem trencar el gel i que convidem els joves a que facin preguntes als defensors i defensores. Llavors, bueno, no? Aquest any repetim fòrums, farem fòrums amb ESO i fòrums amb batxillerat. Bueno, no? Estem també, és un any, no?, que en el context educatiu és especial, i llavors estem acabant de veure doncs, de quina manera ho articularem, perquè probablement haurem de fer alguns canvis en el format habitual.
1: I de veres crecer. Doncs arribem al final de l'Espai Solidari de la millor manera que podíem fer-ho, que és novament amb la música de Nayara Armendariz i David Fractals, amb aquest Quedándote o Yéndote. Nosaltres ens quedem a la festa del barrejant, també a la celebració del Dia Internacional de la Pau a Sant Boi i en aquest projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans. Recordeu que a partir del 2 d'octubre comença aquests 30 anys d'història, la celebració dels 30 anys d'història de el Barrejant 2026. I avui ens ho ha explicat, ens ho ha presentat, després durant aquestes properes setmanes doncs anirem insistint en aquesta actualitat, però avui t'hem demanat i t'ho agraïm moltíssim, perquè déu-n'hi-do la feinada de preparació, de tot el que teniu sobre la taula. Moltíssimes gràcies avui a la cap de la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, a la Clara Sopenya, però fem extensible aquest agraïment a tot l'equip de cooperació i a totes les associacions i entitats que heu sumat novament esforços perquè tot això doncs estigui avui aquí,
0: No, gràcies a Ràdio Sant Boi, a Dies de Ràdio, doncs per fer d'altaveu, per deixar-nos compartir aquest espai i, bueno, no, es queden moltes coses que no hem explicat, per tant, el que deia la Mònica, no? Consulteu la web, si teniu dubtes, doncs la Unitat de Cooperació, doncs us expliquem el que calgui.
1: Moltíssimes gràcies, Clara, bona temporada. Iniciem avui també doncs aquest curs aquí al Dies de Ràdio amb vosaltres, amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i Pau, i tots els dimarts hi haurà, doncs, aquest raconet dedicat a això, a la pau, a la solidaritat i a la cooperació aquí al Dies de Ràdio. Gràcies, Clara.
0: Gràcies a vosaltres.

0: Les 12. El govern espanyol té previst aprovar avui el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i inclou 1.700 milions d'euros per a l'aeroport de Barcelona. No és el gruix de la inversió per l'ampliació, però sí els diners per planificar i activar l'obra a partir del 2032. El govern català aprova avui el pla per climatitzar totes les escoles públiques del país. El president Illa va concretar ahir que vol tenir equipats tots els centres en els propers 5 anys amb prioritat a un centenar d'escoles i instituts. Illa també es va comprometre a destinar el 6% del PIB en educació i anunciar un debat del país per millorar el sistema educatiu. La inflació segueix pujant, impulsada per l'encariment dels carburants i l'electricitat. A l'agost, a Catalunya, els preus s'han incrementat de mitjana un 4%, 5 dècimes més que el juliol, i la xifra més alta des de principis del 2023. Al conjunt de l'Estat, l'alça dels preus encara és més elevada, un 4,3% a l'agost. La temporada de bany es tanca amb la xifra més alta d'ofegats dels últims 12 anys. Aquest estiu han mort 43 persones en platges, piscines, rius i embassaments, 17 ofegats més que l'any passat. El Tribunal Suprem tomba les intencions de Donald Trump de restringir el vot per correu de cara a les eleccions de mig mandat a començaments de novembre. El president dels Estats Units havia maniobrat per intentar tenir el control d'un vot que considera el gran responsable del frau electoral. Un estudi del Centre d'Estudis Avançats de Blanes descobreix l'eficàcia d'una esponja mediterrània per depurar espais submarins degradats com els ports esportius. S'ha provat en 5 espècies i una ha donat uns resultats que han sorprès els mateixos investigadors. L'Ajuntament d'Alcanar, al Montsià, comença a negociar amb els veïns afectats per l'enderroc dels habitatges situats al final del barranc del Llop. La Generalitat va atorgar al juliol una subvenció de 2 milions per la compra dels immobles. I els teatres catalans celebraran el 22 de novembre la nova jornada Porta amb el Teatre, dedicada al teatre familiar. 44 teatres i espais escènics de més d'una trentena de municipis s'han sumat a la campanya impulsada per l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya.
1: Esports. El Camp Nou serà la seu de la final de la Champions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA. La final de la Champions del 2028 se l'ha endut l'Allianz Arena de Múnic. El Barça fa hores d'ara l'últim entrenament abans de rebre demà el Racing de Santander al Camp Nou, en partit de la 6ª jornada de Lliga. Han acabat per la Hansi Flick. La 6ª jornada de Lliga de Primera, però, comença ja aquest vespre a les 7 amb l'Espanyol, que jugarà a Leganés davant el Rayo Vallecano, un partit en què buscarà el segon triomf seguit a domicili. També jugaran avui l'Alavés València i l'Elx Madrid.
0: Tarda de sol i calor molt intensa. Les temperatures tocaran sostre amb valors d'entre 30 i 35 graus i fins i tot superiors a les zones més càlides de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Aquest ambient estiuenc es mantindrà fins demà a la tarda, quan arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous. 3CAT Info.

0: Tambor, To Be Bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continueu a la sintonia de Ràdio Sant Boi, tal com hem dit, donem pas a l'espai setmanal al Dies de Ràdio de Medi Ambient i Sostenibilitat, l'Espai i la Terra amb el Víctor Luna.

0: La Terra, l'espai de medi ambient i sostenibilitat de Ràdio Sant Boi.
1: Benvinguts a La Terra. Benvinguts i ben trobats una setmana més aquí a La Terra. Si us sembla bé, comencem.

0: Sabemos lo que hay que hacer, pero no llegamos a comunicarlo. Creo que ahí de Greenpeace hay que aprender muchísimo. Y muchísimas gracias por esta entrevista.
1: Pues muchísimas gracias a ti.
2: Y muchas gracias a vosotras por invitarnos.
3: Si te ha gustado esta entrevista, te puede interesar el curso Comunicar la movilidad sostenible, estrategias de comunicación eficientes. En él profundizamos en cómo diseñar la comunicación para generar un cambio real en la movilidad. En nuestro canal encontrarás más entrevistas sobre movilidad sostenible y nos encantará leer en comentarios qué te ha parecido. La Terra.
4: Doncs aquí ho deixem. Aquesta ha estat la conversa amb la Cristina Arjona i l'Alfonso Cobo de Greenpeace de la mà de l'Escuela de Mobilitat Sostenible. Crec que és un bon recordatori que la sostenibilitat no és només una qüestió tècnica de carrils bici, de tramvies o de les freqüències del bus o del tren, sinó també una qüestió de comunicació. Com expliquem els problemes, com els fem propers a la gent i com aconseguim que la mobilitat sostenible es visqui com una millora i no com renunciar a altres plaers, podríem dir-ho. I aquí, a Sant Boi i també al Baix Llobregat, ja fa temps que hi treballem. I no només parlo de la Terra aquí a Ràdio Sant Boi, sinó que ho hem vist amb el projecte, per exemple, de Sant Boi Respira Més Verd, amb l'Ambici, amb Som Mobilitat i els seus cotxes compartits que tenim aquí a Sant Boi i altres municipis del voltant, o també amb la feina incansable de la PTP, l'Associació per la Promoció del Transport Públic, amb la seva lluita i l'èxit que va aconseguir amb el carril bus de la B23. Al final, totes aquestes iniciatives necessiten el mateix que deien avui la Cristina i l'Alfonso: saber explicar bé per què val la pena fer el canvi. I si voleu saber-ne més, doncs ja ho sabeu, que com han comentat, al canal de YouTube de l'Escola de Mobilitat Sostenible doncs teniu doncs més informació, i també els seus cursos, dels quals d'algun d'ells doncs tinc l'honor de ser professor i per tant us els recomano lògicament. I també, lògicament, també, valga la redundància, disculpeu, doncs també podeu seguir la feina de Greenpeace sobre mobilitat a greenpeace.org. I amb això arribem al final d'un programa més de la Terra. Simplement donar-vos les gràcies, moltes gràcies per acompanyar-nos i ens retrobem, com sempre, la setmana que ve amb més medi ambient i més sostenibilitat. Fins aviat i recordeu, sobretot, escoltar la Terra, com direm ara amb la cançoneta.

i fins aquí la Terra d'aquesta setmana. Però recordeu que seguim girant a les xarxes socials. Ens podeu trobar a Telegram, a YouTube, a Twitter, a Facebook, a Instagram. Busqueu-nos com Ecogira. A Telegram també trobareu les notícies i a YouTube uns vídeos increïbles. Recorda que tornem tots els dimarts de 12 a 1 a Ràdio Sant Boi i també podeu escoltar aquest i tots els programes anteriors a Spotify, a iVoox, a iTunes i fins i tot a Deezer. Busqueu-nos com La Terra Ràdio. Es despedeix des de la taula de so Eric Aguilera i des de davant del micròfon Víctor Luna. Escolta el batec de la terra.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi. Escolta el batec del teu

0: Poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de dimarts. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem demà dimecres, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Ara a la 1 us deixem amb els serveis informatius de Ràdio Sant Boi i el nostre company Albert Vilar. I avui, per cert, donem pas també, després dels informatius de Ràdio Sant Boi, un nou espai a la nostra programació, la de l'emissora municipal de Sant Boi, l'espai El Punt de Vista amb el nostre company Josep Sàbat, que, per cert, aquest espai s'emetrà els dimarts i els dijous després de l'informatiu. Per tant, benvingut, Josep Sàbat, i molta merda. Doncs som-hi, nosaltres arribem al final del Dies de Ràdio. Com és habitual, el denominador comú d'aquesta setmana el vam presentar ahir, i és escoltar cançons de músics nascuts un mes, no com aquest de setembre, sinó un mes d'agost. Doncs som-hi, qui va néixer a Glasgow, Escòcia, un 12 d'agost de 1949, músic, guitarrista, productor, cantant, compositor britànic, Mark Frederick Knopfler. Mark Knopfler, és a dir, Dire Straits, avui amb Sultans of Swing. Us diem fins demà, que vagi bé, bon dia.

0: Bona tarda, us saludem en directe des de l'estudi d'Amia Grima en una nova temporada dels informatius migdia de Ràdio Sant Boi, on us destaquem la inversió que rebran dos instituts de Sant Boi per millorar la seva climatització, les millores que s'han fet a les escoles aquest estiu i els nous programes que estrenarem en aquesta emissora. Avui és dimarts, 15 de setembre del 2026, repassem l'actualitat punt per punt. I comencem parlant que els instituts Mariana i Rafael Casanova de Sant Boi rebran 1 milió d'euros cadascun per millorar la climatització de les seves instal·lacions. Tots dos formen part dels 100 centres educatius prioritaris que el govern ha seleccionat per actuar davant les situacions de calor a les aules. La inversió suma 2 milions d'euros a la ciutat i les actuacions es començaran a desplegar abans del 2028. El pla preveu instal·lar aire condicionat o sistemes d'aerotèrmia, així com millorar la ventilació i incorporar energies renovables. Aquesta és la primera fase d'un programa de 100 milions d'euros per climatitzar els centres prioritaris de Catalunya. El govern preveu arribar progressivament a tots els centres públics abans del 2031 amb una inversió global de 2.558 milions d'euros. A més, ha sigut un estiu on a Sant Boi s'han renovat instal·lacions, pintat espais, millorat paviments i enllumenat i instal·lat aparcaments per a bicicletes i patinets. Una de les principals novetats són les pèrgoles fotovoltaiques, que permeten generar energia renovable i alhora crear zones d'ombra als patis. El projecte, amb una inversió municipal de 2,2 milions d'euros, afecta 500 al Benviure, l'Institut Marianao, Rafael Casanova, el Ciutat Cooperativa i Josep Maria Ciurana. Així ho explica la regidora d'Educació de l'Ajuntament, la Maria València.
1: Ja fa temps que estem treballant en com millorar els patis de les nostres escoles per poder també generar proteccions solars, generar també espais molt més confortables, inclús espais que puguin acollir activitats al centre, a l'exterior. Hem intentat instal·lar ja fa anys tendals i ara ja des de fa un temps estem instal·lant pèrgoles. Estem acabant d'instal·lar-ne 4 pèrgoles noves en 4 centres educatius. En aquest cas són pèrgoles fotovoltaiques que el que pretenen justament és treballar també amb noves energies per poder fer sostenible els usos dels centres, inclús també en alguns casos els excedents aniran a parar a la comunitat veïnal.
0: Les actuacions, però, avancen a ritmes diferents. A la Ciutat Cooperativa la pèrgola ja està acabada i en ús, mentre que el Benviure l'estructura ja està instal·lada però encara falten les plaques solars. El Josep Maria Ciurana, les obres encara no han començat i està previst actuar-hi a finals d'octubre. La regidora d'Educació ha reconegut que encara queda feina per fer.
1: No dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores, no? I per tant, segurament a final d'octubre, estem treballant ja des de fa temps a la comunitat educativa de l'escola Josep Maria Ciurana. Serà una gran pèrgola que cobrirà tota la pista esportiva del Ciurana i a l'any que ve ho farem a l'escola Antoni Tàpies. I seguirem treballant, no només en això, sinó en altres millores que puguin ajudar-nos a adaptar-nos a les emergències climàtiques que ens està deparant el present, com dèiem abans, i també el futur.
0: Tot això s'anuncia en una setmana on ha arrencat un nou any acadèmic amb la tornada a les aules de més de 12.400 estudiants de totes les etapes educatives. Enguany, el calendari escolar unifica l'inici de les classes perquè la major part de l'alumnat reincorpori l'activitat els mateixos dies, amb el gran gruix concentrant-se a l'educació primària i secundària. Així valoraven el seu retorn els propis alumnes als micròfons de Gemma Guerrer.
2: Nos han comentado las horas que vamos a hacer, las horas de patio...
3: Pues yo espero aprobar el curso, sacarme cuarto de la ESO para hacer un ciclo.
4: Los profesores muy majos, hay bastantes estudiantes repetidores, pero creo que ya le han quedado claro que tienen que ponerse las pilas. Este es el último curso, hay que pasárselo bien, pero también esforzar.
0: Aquesta és la primera setmana completa de classes després de la vaga de professors del passat dimarts i l'alerta inuncat que es va viure dimecres. L'USTEC, després de les millores pactades amb el departament, ara demana augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB, una reducció de ràtios, un increment de plantilles i també seguir impulsant l'educació inclusiva. El col·lectiu dels docents també està manifestant-se a Sant Boi i docents com la Noé Serrano expliquen que queden moltes jornades per endavant.
5: Ha sigut un inici de curs estrambòtic i agre. Hem tingut aquesta primera jornada de vaga totalment necessària perquè no hem d'oblidar, després de l'estiu, que estem iniciant el curs igual que amb les mateixes mancances que vam acabar-lo el curs anterior. Encara tenim aquesta falta de recursos, les ràtios massa elevades, dificultat per poder atendre adequadament tot l'alumnat. I a més ha sigut evident aquests dies previs de calor, abans que vingués l'alumnat a les aules, i abans del migdia ja teníem les aules a més de 30 graus. Per tant, la problemàtica continua i no hi ha hagut el canvi que necessitem, no? Se'ns demana un parèntesis i se'ns demana esperar, però l'educació dels nostres infants és ara mateix.
0: El desconcert també afecta les famílies de Sant Boi, que es veuen com les més afectades per la disputa entre professors i el Departament d'Ensenyament. Ara per ara, sense més vagues previstes després de la posada d'objectius en comú durant aquest estiu.
6: Crec que la gestió d'aquesta vaga ha estat molt desencertada. Les famílies que donàvem suport als mestres hem sentit que els únics perjudicats han estat els infants. Ni el departament, ni el govern. Per nosaltres el curs comença avui, dia 10 de setembre. I el primer dia d'escola és un dia molt important. Porten setmanes esperant-ho. Ho esperen amb moltíssima il·lusió. I aquesta il·lusió s'ha apagat. Comencem, a més, amb molta incertesa. No sabem exactament què s'està demanant des de les assemblees. Ni què passarà. Les famílies són part del sistema educatiu i creiem que hem d'estar molt més informades.
0: Davant d'aquestes demandes, la regidora d'Educació de Sant Boi defensa que les reivindicacions del professorat són legítimes i s'han d'atendre.
1: Jo he estat 25 anys a les aules. Sé de la complexitat que es pateix a les aules i en els centres, sé de l'atenció que això genera al col·lectiu docent. No podem obviar unes realitats educatives molt canviants en el moment actual i això ens requereix pensar el sistema i els models educatius amb uns nous paradigmes. I això és cert que requereix de temps. Quan hi ha una demanda de ràtios o una demanda de recursos per atendre la diversitat, el decret d'inclusió, tot això és legítim. Crec que tothom n'és conscient i és veritat que cal avançar en una negociació positiva, propositiva i de consens, segurament no de forma immediata, però sí que amb uns terminis més que raonables.
0: I l'Ajuntament de Sant Boi ja treballa en el nou Pla Local de Joventut 2027-2031, que marcarà les polítiques municipals dirigides als joves durant els pròxims 4 anys. El regidor de Joventut, Marc Aguilar, explica que el pla servirà per detectar les principals preocupacions dels joves i establir les prioritats del municipi. Entre els àmbits que es volen abordar hi ha l'habitatge, l'educació, el transport, la formació i també l'oci.
7: A finals d'aquest any probablement tinguem un Pla Local de Joventut nou, que és el que definirà les polítiques pels pròxims 4 anys. Això és clau. És el que el full de ruta, no? Que ens marquem nosaltres, però que aprova el ple l'Ajuntament, per tant, el marca el ple, i que ens estan ajudant a definir-lo tots els joves en sessions participatives. I d'aquí sortiran, no?, les noves demandes també que hi ha, que són variopintes, perquè hi ha des de temes d'habitatge fins a temes d'oci, fins a temes educatius, qualsevol àmbit que es pugui tocar i que afecti els joves, que són tots.
0: El procés també vol donar més pes a la participació juvenil, preguntant directament als joves què necessiten i adaptant les activitats municipals a les noves demandes. I aquest mes de setembre, Sant Boi commemora el Dia Internacional de la Pau amb una programació centrada en els discursos d'odi, els conflictes internacionals i la defensa dels drets humans. Les activitats començaran el 21 de setembre a Cal Niño, amb l'exposició fotogràfica Els murs de l'odi, i continuaran el dia 23 a la Biblioteca Jordi Ribé i Balaguer amb la taula rodona L'Orient Mitjà en flames, centrada en la situació a Palestina i al Líban. La programació es tancarà el dia 27 a Cal Niño amb la lectura dramatitzada Versus Odi, que aborda els efectes dels discursos d'odi des de diferents realitats i contextos. Clara Sopé és la cap de la Unitat de Cooperació de l'Ajuntament de Sant Boi i ho ha explicat al Dies de Ràdio.
8: Ens trobem en un moment de fragilitat de la democràcia, que s'estan reduint els espais cívics a nivell global i, per tant, parlar d'aquests temes que al final tenen efectes en la vida de tothom i en el benestar de moltes persones arreu del món, doncs ens semblava molt pertinent en el Dia de la Pau.
0: I la Comissió Europea posa Sant Boi com a exemple de transformació verda urbana. Ha destacat el projecte Sant Boi Respira Més Verd com una experiència de referència per adaptar la ciutat al canvi climàtic. El projecte ha permès recuperar 87.600 metres quadrats d'espais verds, plantant 907 arbres i crear gairebé 2 quilòmetres de corredors verds. També s'han naturalitzat els patis dels 14 centres educatius públics. Europa destaca l'aposta per connectar parcs, escoles, carrers i el riu Llobregat, i també l'ús de tecnologia per detectar les zones amb més calor i decidir on actuar. I en altres notícies, el Ministeri de Transport dona per acabades les connexions de Sant Boi Nord, Sant Boi Cornellà i l'accés a la C32 en sentit Castelldefels. A la parellada, els conductors ja poden completar el recorregut de la rotonda, accedir al carrer Saragossa i al polígon de les Salines. I té utilitzar també tots els carrils de la B25 en direcció a Castelldefels. També queda habilitat el carril dret de la C245 entre la parellada i la rotonda elíptica. Encara queden, a tot això, actuacions pendents i algunes restriccions a la B25. La previsió és que els tres carrils en direcció a Castelldefels quedin plenament operatius a finals d'aquest mes de setembre.
9: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
0: I en esports, els equips de Sant Boi ja estan llestos per començar una nova temporada. I avui comencem parlant de futbol i ho fem del FIA Cooperativa, que amb 10 fitxatges i 13 renovacions ha tancat la pretemporada amb una victòria aquest cap de setmana 4-2 davant l'Acadèmia Hospitalet. 6 victòries de 6 possibles en aquesta pretemporada i aquest dissabte ja s'estrena la primera catalana rebent el municipal de Nijarque al Poble Sec, ho explica el José Luis Márquez, segon entrenador del FIA Cooperativa.
9: La valoración de estas dos semanas de pretemporada que llevamos es muy positiva. Cargando las pilas, el equipo trabajando muy bien, con muchas ganas, con mucho ánimo. Sobre todo la predisposición de los chicos es la mejor y eso es lo que más contentos nos tiene y bueno, ahora es lo que toca. Y bueno, de la liga, ¿qué te podemos decir? Es una liga muy complicada, con equipos muy buenos y trataremos de exigirnos el máximo como siempre, trabajar el equipo al máximo nivel que podamos y nada, muy ilusionados de poder empezar otra temporada todos juntos. A tope cope.
0: D'altra banda, el Sant Boi ha tancat la pretemporada amb una victòria 2-1 al Joan Baptista Milà davant del Poble Sec, equip de la mateixa categoria. L'equip, dirigit un any més per Alberto Triguero, suma 13 fitxatges i no renovacions i començarà una nova temporada aquest diumenge al camp del Júpiter. Ho valora el mateix entrenador.
10: Doncs bé, ha sigut una temporada que una mica reflexa el mateix del partit, que hem anat de menys a més i crec que hem acabat bastant bé. El partit de Llafia, de canvi de l'any l'altre dia i avui hem acabat bé dintre del que és el partit. Llavors, ha passat moltes coses, és un equip que estem formant gairebé nou, un model des del principi. Crec que han passat coses molt bones a la pretemporada i coses que hem de millorar i afrontem la primera jornada amb moltes ganes, amb molta il·lusió i amb confiança.
0: Finalment, el Mariana Polet ha tancat la pretemporada amb una victòria 4-1 davant del Parc, que també juga a la segona catalana. L'equip de Sant Boi estarà dirigit aquest any per David Rodríguez, que ha fet un canvi radical en el planter, fent 12 fitxatges i mantenint només 6 jugadors.
11: Creo que llegamos al inicio de competición bastante bien, ¿no? Al final hay 15 y 16 jugadores nuevos, solo 6 jugadores de la temporada pasada. La pretemporada ha sido muy buena, el equipo ha trabajado muy, muy bien. Al final es introducir un modelo de juego totalmente nuevo, unas ideas y unos conceptos pues, totalmente diferentes a los que tenía el equipo la temporada pasada. Pero repito, creo que el trabajo del grupo, del colectivo ha sido espectacular y ahora pues toca la realidad, ¿no? Al final lo que suma ahora es a partir de jornada 1, esperamos pues, estar a la altura, ¿no? del club que representamos, que creo que sí, y nada, intentar hacer un buen año para luchar por las plazas de arriba, que al final es un poquito el objetivo del club.
0: Pel que fa al temps, a Sant Boi ara mateix la temperatura se situa al voltant dels 32 graus i arriba fins als 33 durant les pròximes hores. Aquesta tarda la temperatura baixa progressivament i acabarà al voltant dels 23 graus. De cara a demà dimecres, la temperatura baixa de manera dràstica, amb una mínima de 21 graus i una màxima de 28. El dia es presenta més inestable, amb xàfecs i tempestes, a partir del migdia, que es mantindran durant la tarda i el vespre. I acabem els informatius d'avui presentant les novetats d'aquesta temporada de Ràdio Sant Boi. A més d'alguns canvis horaris, tenim nous programes en aquesta emissora en aquesta temporada 26-27. El primer que presentem és Abriendo Melones.
12: Hola a todos y a todas, queridos y queridas oyentes de Ràdio Sant Boi. Soy Albert González, el presentador del podcast Abriendo Melones, el cual podréis escuchar esta temporada los sábados por la mañana en el 89.4. ¿Y qué es Abriendo Melones? Pues Abriendo Melones es un podcast desenfadado en el que en cada episodio viene un invitado especialista en el tema que vamos a tratar, o como decimos nosotros, el melón que vamos a abrir. Y hay melones pues, más controvertidos, más polémicos, hay otros que no lo son tanto y hay muchos que son melones del día a día. Así que nadie se asuste, que hay melones para todos los gustos y seguro que alguno os gusta.
0: El segon serà cada dimecres i es titula Estructures d'Estat.
13: Hola, sóc en Víctor Morcillo.
14: I jo sóc en Ricard Fuentes.
13: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
14: Nosaltres tampoc tenim del tot clar. I per això estrenem Estructures d'Estat.
13: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
14: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
13: Cultura, identitat, sàtira, entrevistes amb expertes i experts en iconografia catalana i, de tant en tant, algun deliri inexplicable.
14: Us esperem aquí, a Ràdio Sant Boi.
13: No hi falteu.
0: I el tercer s'estrena tot seguit a Ràdio Sant Boi i és un vell conegut a l'emissora. Josep Sabat estrena El Punt de Vista, un espai que s'emetrà dimarts i dijous just després d'aquests informatius i on el nano ens ensenyarà tot el que passa a la nostra ciutat. El tenim ja preparat per aquest primer programa. Josep, com estàs i de què parlarem avui?
15: Doncs escolta'm, aquí ben assegut amb aquest panorama fantàstic de la Peixera, que et veig aquí un tipus incansable que no para de fer allò que saps fer, que és fer ràdio. Doncs mira, parlant de ràdio, doncs aquí estem en aquesta nova proposta que en 15 minuts serà un programa contundent, ràpid, d'aquells que no tenim gaire temps a rumiar, però sí a rebre la informació que es mereix, perquè Sant Boi està ple de notícies.
0: Quin serà el primer tema d'avui?
15: Mira, avui tocarem algú molt proper. Si feia una estona estàvem parlant d'obrir melons, doncs jo avui tocaré la carxofa, perquè és aquell producte tan estimat dels nostres amics santboians i santboianes.
0: Doncs amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, dimarts 15 de setembre, i recordeu que la programació, com acabem d'ahir, continua tot seguit amb l'estrena del Punt de Vista. Gràcies per ser-hi un dia més i ens escoltem de nou als informatius avui mateix, a partir de les 8 del vespre. Bona tarda a tothom.

El punt de vista amb Josep Sàbat. I pum, anava a dir-li a Albert, posa'm un fons de tambons, de rapapapim-pam-pum, però no fa falta perquè jo faig aquí en viu i en directe. Senyores i senyors, el punt de vista amb un servidor, Josep Sàbat, que durant dimarts i dijous us explicarà tot allò que els 15 minuts em permetin. Doncs sí, amics i amigues, avui comencem a Ràdio Sant Boi aquest nou espai, un programa que, tal com us explico, de 15 minuts, que podreu escoltar cada dimarts i cada dijous, amb aquest horari d'un i quart a una i a 30, minut amunt, minut avall, just després de les notícies. I què pretenem? Doncs, com no, donar-vos informació, posar sobre la taula aquelles qüestions que ens afecten, que ens interessen i que moltes vegades donen molt de què parlar, però que molt. El punt de vista proposa apropar-vos tota mena de notícies, entrevistes, esdeveniments, primícies i, sobretot, aquelles històries que passen al nostre voltant i que mereixen, com no, ser explicades. Un espai per escoltar, un espai per opinar i també, per què no, per qüestionar. Això sí, ho farem amb un tarannà, diguem-ne, bueno, sincer i directe, desinhibit, sense embuts, intentant explicar les coses tal com són. Així doncs, jo us estic explicant els dimarts i dijous de 1:15 o 1:30, teniu una cita aquí, a Ràdio Sant Boi, amb El Punt de Vista. Poseu-vos còmodes, pugeu el volum i, com no, acompanyeu-me en aquest programa. Què us sembla? Som-hi?

I bé, com podeu escoltar de fons, aquest material del punt de vista tenia que ser Made in Sant Boi. I aquests tracks musicals que esteu escoltant, com no, són del meu amic Ricard Ros.

Doncs no sé si guanyarem civada, però el que sí us puc explicar és que aquest matí hem anat a parlar amb el president de la Cooperativa Agrària de Sant Boi, el senyor Lluís Solanes. I què millor manera de començar per parlar amb un d'aquells productes estrelles del nostre municipi. Fem salivera, la carxofa de Sant Boi. L'engròs i l'engròs, i prou feines tenim per poder pagar el tros. Un producte que forma part de la nostra terra, de la nostra pagesia i de la nostra identitat, com no, com a municipi. I avui volem conèixer una mica millor com es presenta aquesta temporada. Com ha anat la campanya passada i quines són les perspectives als nostres pagesos. Esclar, i de passada anirem fent boca de cara a una cita molt especial, la 80a edició de la Puríssima. Hola, tio, però si falta molt. No, si ben aviat això ho tenim a la cantonada. Una de les grans celebracions de Sant Boi i un aparador excepcional per posar en valor la nostra agricultura. I, és clar, la nostra carxofa. Doncs anem a escoltar què ens ha explicat el president, el senyor Lluís Solanes.

0: Doncs el producte estrella, aquell producte que tots s'embuià, frisa, no voldria fer-ho tampoc molt exagerat, però és una realitat. I quin és el producte s'embuià? La campana? No, no, la campana, si li pots queixalada, ens deixaríem la dentadura allà enganxada. Estem parlant de la carxofa. I en aquest nou espai, com no, aquest gran protagonisme d'aquest producte, amb qui podem parlar en aquest punt de vista? Doncs el punt de vista ens el té que donar el president de la cooperativa s'embuià, el senyor Lluís Solana. Senyor... Senyor Lluís Solanes, quin barret més maco que portes.
1: Sí, és de la carxofada, bon dia.
0: Mira, veus que t'ho has fet vindre bé, eh? T'ho has fet vindre bé. No, no, això ho posa carxofa de Samboy. Escolta'm, el teu punt de vista, com pinta la carxofa d'enguany?
1: Bé, començarem, si en cas, per com ha acabat la campanya.
0: Vinga, no? Fem-ho bé, doncs.
1: La campanya no ha acabat molt bé, perquè els preus han baixat bastant, degut a que, bueno, al fer la carxofa híbrida, doncs surten molts quilos, i llavors, sobretot quan arribem al mes d'abril, hi ha una quantitat important, i llavors els preus baixen bastant, no? I llavors hi ha una saturació al mercat, i bueno, hi ha hagut carxofa que s'ha vengut bastant, bastant barata. Però, bueno, a veure, aquest any com anirà? No ho sabem, però que se n'estan plantant moltes? Sí. Com acabarà tot això? No ho sabem ben bé. Per què? Perquè el que estava comentant, cada cop se n'estem plantant més, i llavors el problema que tenim és que aquesta carxofa a l'hivern es va venent força bé, però quan arriba la primavera surten quantitats d'escarxofes amb el nou rebrot, i llavors aquí és on tenim ara el problema, perquè la conserva ja aquesta carxofa ja no la fan anar.
0: Permeti'm, senyor Solanes, que des del meu punt de vista... almenys la notícia bona i positiva és que se'n planten més.
1: Sí, se'n planten més, però això també vol dir alguna cosa, no? Vol dir que el pagès potser no sap què plantar, perquè no tenim una idea clara. És a dir, que abans aquí es plantava des d'enciam, escarola, la carxofa, evidentment, però no en quantitats, i la coliflor, la col, tot el que són aquestes bàsiques, i cada cop això s'està plantant menys. Per què? Perquè el consum en fresc cada cop és menor. Llavors ens estem declinant més cap a la carxofa. Què passarà? No ho tenim gaire clar.
0: Això està més que clar, tal com tu dius. Escolta'm, si la gent que surt a passejar i fot una ullada i passeja per aquests camps llobergatins, es veuen uns camps d'escarxoferes preciosos. Això és la híbrida, no? Aquesta, s'ha plantat molt amb taco aquest any, la pregunta és?
1: Sí, evidentment, quasi bé el 90% és híbrid. De Tudela se n'està fent molt poqueta. Per què? Perquè amb el canvi climàtic que també tenim, aquestes calors tan fortes com hem passat aquest estiu, la planta ja no dona els quilos que tenia que donar. Igualment, abans sí que donava quilos, però ara ja no. Llavors, aquesta carxofa ara rentable actualment no és, excepte que no plantis una mica de carxofa d'aquesta i te la venguis tu personalment a la teva botigueta i això. Però quan has d'anar a treballar a l'engròs, no és rentable. I després, als supermercats, aquesta carxofa ja no la volen. Volen la híbrida perquè aguanta molt més el lineal.
0: Vale. Jo he de tornar a aquella pregunta dels siderites samboians que diuen, jo, la carxofa ha de ser Tudela. Tudela, hi havia com una previsió que anava a menys, ha fet una rebufada.
1: No, ja t'ho he comentat abans, se n'han plantat molt poquetes. Nosaltres aquí a la cooperativa el que han plantat una mica és l'Arnau i ja està, però molt poca cosa. Vull dir, si volteu pels camps, tot es veu la carxofa aquesta híbrida, i la Tudela quedarà, diguem-ne, com dius tu, en plan gourmet per uns quants, perquè rentable amb un pagès que treballi cap a Mercabarna o cap a supermercats no ho és ara.
0: Clar. Escolta'm, has fet la carta al Reis?
1: Sempre s'ha de fer la carta als Reis.
0: Clar, i dic això ja perquè el temps passa tan ràpid. Tenim la fira de la Puríssima. La pregunta aquella que ha de dir fer-te, de dir, no sé com formular-te-la, però directament, carxofa? Sí. Pintarà bé?
1: Home, sí, a l'hivern normalment es ven la carxofa, ja t'he comentat també, es va venent uns preus bastant raonables i bé, cap problema n'hi haurà. En principi, si no passa cap desgràcia amb el temps, n'hi han d'haver. Ara, després, quan arribem a la primavera, és on tenim ara el problema. Tot i així, a la cooperativa ens estem plantejant, amb els supermercats que estem treballant, a veure si podem fer algun tipus d'envàs o alguna cosa per donar-li un punt afegit, un valor afegit a la nostra carxofa d'aquí Sant Boi, no? I això ho estem estudiant, perquè, bueno, com sabeu bé, la cooperativa de Sant Boiana s'ha fusionat amb la Conca de la Tordera, i llavors, doncs, hi ha perspectives de poder apostar per la carxofa i fer alguna cosa més.
0: Escolta'm, a través d'aquest espai, el punt de vista, ja t'amenaço que et vindré a veure més d'un cop, perquè jo penso que tens encara moltes coses a explicar-nos de la cooperativa, d'aquest nou projecte que tireu endavant, sempre lluitant per sobreviure, i de cotorres i de moltes cosetes que n'estic segur que tens ganes de poder-nos explicar. Escolta'm, senyor Solanes, que sàpies que ets la primera persona que entrevisto en aquest nou espai del Punt de Vista. Gràcies per tot i fins la propera.
1: Home, agraït que hagis vingut, com sempre donant un punt de vista a l'agricultura, que això és important.
0: Sí, senyor.
1: I sobretot quan estem en hores baixes. I a partir d'aquí, doncs, jo que ja que ha estat el tema una mica de la fauna salvatge, sí que demanem una crida des de tots els àmbits de l'administració, que sobretot tot aquest bitxos que tenim, com has dit, les cotorres, que és una fauna invasora, està fent molt de mal a tots els que tenim fruita, i des dels ajuntaments s'han de posar les piles per treure tots els nius que hi ha a les ciutats, perquè això, aquestes bèsties fan els nius a ciutat i després venen al camp a menjar, i per tant són una espècie que s'ha d'intentar eliminar.
0: M'has fet un bon punt de vista, però insisteixo, en parlarem. Avui el Lluís Solanes ens ha parlat d'allò que tant us agrada, la carxofeta. Doncs ja heu escoltat el nostre amic, el gran Solanes. Escolteu-me, avui hem estrenat aquest punt de vista, i el meu punt de vista és que arrenquem, com heu pogut escoltar, parlant d'allò que tant us agrada i que de tant en parlarem, de la carxofa, i a partir d'aquí donem moltes coses més a explicar. Així doncs, amics i amigues, els 15 minuts s'estan fonent com aquell gelat que té aquella criatura asseguda allà mirant el mar i que el sol el fa desfer. Això vol dir que ja no podem allargar més la festa, doncs fins al proper dijous, que per cert, avui, el 15 de setembre, és la Mare de Déu dels Dolors. Feliciteu-les, molts petons Dolors, i a tu especialment, tieta Dolors. Fins dijous!

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 milions para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem de autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren. I per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona,
3: que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
3: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
3: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran en el certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
6: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogor, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Avilà i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr, passant 4 minuts a les 2.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a pla d'hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper pla d'hora. Albert Güell, bon dia.
8: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3, dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
8: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de l'inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
0: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
3: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
3: La presidenta dels comuns és Jèssica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
9: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
3: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Montcarvajal, bon dia.
10: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
4: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
10: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
0: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
3: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
11: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
3: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
0: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
3: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
12: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
3: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
3: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
0: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
14: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
13: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
3: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
0: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
16: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
15: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà. Reclamen una llei de socorrisme.
3: Per això, socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
17: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: Justament l'Ajuntament de l'Escala, l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
18: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
19: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona, la plaça Catalunya, no? Un pàrquing soterrat amb la seva problemàtica, I està sortint bé.
18: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
0: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
20: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Dunjó, directora del Col·legi Badalonès.
21: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
20: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
1: Notícies en xarxa.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
3: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
22: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
3: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
23: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
3: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada d'un 3,8% interanual.
0: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri el desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
24: Hola Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
25: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
24: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
0: I és moment per a la cultura. A Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
5: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona. I a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
2: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a la TAP.
0: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
6: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg que va arribar a la seva madura a l'Òpera de París. Neshat presenta una Aïda on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
7: When you sit to see Aïda and you listen to the...
8: Quan t'asseus a veure Aïda i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així. That's what
6: war is. Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aïda, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
0: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029. Ara al Nou Camp Nou.
9: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
26: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, la cadira de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius amb una bona planificació.
9: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
27: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
9: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
4: I'm 100% there.
10: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
9: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
10: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador, això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent, i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
9: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manolo González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
11: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'eix.
9: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? Pues és recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor no m'amoc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
7: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el pròxim d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
9: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
7: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Sònia Kerr.
10: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, al Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar les de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
11: Quan parlem d'autopistes ferroviàries estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
7: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
10: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
12: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
7: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i arriben al 4%.
10: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable del preu dels carburants, atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
7: En cultura, Torredembarra recollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de Castells de Tarragona.
10: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
7: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
13: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 1999.
7: Fem també un cop d'ull al temps, ja que tenim canvis a la vista. Luis Mi Pérez, bon dia.
14: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atensarem als 36, 37, algun 38 de màxima a l'ombra, a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
7: Al control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant gairebé 4 minuts de 2:15.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Consell de Ministres ha aprovat el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora, i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no pas al gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el pròxim d'hora. Albert Güell, bon dia.
16: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat respecte a una possible ampliació de la infraestructura. Puente ha avançat que es preveuen 191 milions d'euros per accions preparatòries.
17: De manera que de esos 191,25 millones, la mayor parte, la parte sería para digamos los actos preparatorios del edificio satélite, pero una parte muy importante de esos 191 millones serían las compensaciones medioambientales necesarias para la ampliación de pista.
16: Puente ha avançat que una futura construcció d'una nova pista no seria factible fins al pròxim d'hora, a partir del 2031. El ministre ha reconegut discrepàncies dins l'executiu entre Sumar i el PSOE, però ha reiterat el compromís del govern espanyol per fer-lo possible. Puente, finalment, ha recalcat que treballen colze a colze amb el govern de la Generalitat per millorar l'aeroport del Prat.
7: Per al govern català, l'ampliació és totalment necessària i l'aprovació d'avui al Consell de Ministres una mostra que es compleix amb allò que van acordar.
10: Ho ha dit la portaveu, Sílvia Paneca.
11: És del tot necessari aquesta operativitat i aquesta connexió intercontinental de l'aeroport Barcelona Josep Tarradellas Barcelona al Prat per la pròpia economia catalana. Decisió presa i l'aprovació d'aquest DORA 3 el que demostra precisament és que allò que vàrem acordar efectivament passa, està passant, i per tant amb aquesta tramitació del DORA 3 comença el seu camí de manera efectiva.
10: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori que amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jessica Albià, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
18: I el que no podem pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
10: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
7: Encara més reaccions des de l'Ajuntament del Prat de Llobregat qualifiquen d'irresponsable que el govern continuï apostant per l'ampliació de l'aeroport, tot i el retard de 5 anys anunciat al Consell de Ministres. El Prat Ràdio, Luis Rodríguez.
19: L'alcaldessa del Prat considera que l'endarreriment de les obres d'ampliació de l'aeroport fins almenys al 2038 anunciat avui pel Consell de Ministres demostra la dificultat de complir amb les mesures mediambientals que exigiran des de la Unió Europea. Àlvaro Jordà ha qualificat d'irresponsable que el govern espanyol vulgui incrementar les emissions de la infraestructura davant l'emergència climàtica.
20: Considerem que és irresponsable, sobretot després de l'estiu que hem hagut de patir, un estiu amb nits tòrrides, amb temperatures elevadíssimes i absolutament insostenibles, sobretot tenint en compte que hem hagut de patir incendis que han costat la vida d'algunes persones. I considerem absolutament irresponsable que es dediquin diners a un projecte que continuarà ampliant les emissions de gasos d'efecte hivernacle, que són les que causen l'emergència climàtica.
19: La batllessa també fent referència a l'habitatge o a servei de Rodalies per criticar la inversió prevista en aquest document. Àlvaro Jordà ha comparegut, acompanyada dels portaveus del Prat en Comú, Esquerra Republicana i el Partit Popular. Ha estat a les portes de la gran manifestació de diumenge convocada per l'aeroport contra l'ampliació i a la qual ha confirmat que ella mateixa hi assistirà. També ha assenyalat que l'Ajuntament continuarà amb els contactes que va iniciar el passat mes de juny a Brussel·les.
7: No deixem les infraestructures. El govern ha fet un pas més per tal d'impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris que està dotat amb 127 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de les mercaderies i implica impulsar 4 terminals al territori. A més, contribuirà a descongestionar els camions de les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
21: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
22: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
21: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
7: I encara una notícia més de l'àmbit polític, ho hem sabut fa molt poca estona. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenten que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat.
10: El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, ha rebutjat la petició de l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, i de l'exconseller Toni Comín d'aplicar-los la llei d'amnistia pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Llarena argumenta que el Tribunal Europeu descarta l'afectació als interessos financers de la Unió Europea, però no modifica l'argument del benefici patrimonial. A més, afegeix que el Tribunal Constitucional no s'ha pronunciat tampoc sobre aquesta qüestió, que Llarena manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació.
15: Notícies en xarxa.
7: 20 minuts i seran les 3. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de les xarxes socials. La investigació continua oberta. Ràdio Ciutat de Badalona, Susana Soldado Cáliz.
23: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Donjó, directora del Col·legi Badalonès.
1: Amb totes les reserves, nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència, perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
23: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona, que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
7: L'actualitat del dia ens porta avui també fins a Lleida. Allà la prohibició del burca no ha superat el tràmit a la Comissió Municipal, però el PSC la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
10: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
7: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
3: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
4: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
3: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
7: Ens situem ara a Manresa. Allà el català continua sent la llengua d'ús habitual. Almenys aquesta és la conclusió d'un estudi que ha fet l'Ajuntament i que assegura que més de la meitat dels veïns continuen relacionant-se en aquesta llengua. Ara bé, també avisen que la gran majoria canvia quan li parlen en castellà. Ràdio Sallent, Ona Pardo.
5: L'estudi demostra que el català encara està molt arrelat a la capital del Bages. El saben parlar 6 de cada 7 manresans. Està bastant per sobre de la mitjana de la resta del país i una mica per sota de la resta de la Catalunya central. Tot i això, l'entén pràcticament tothom, un 98% dels manresans. Ara bé, més de la meitat passen al castellà si el responen en aquesta llengua. L'assessor per la llengua catalana de l'Ajuntament, Marc Corriols, insisteix que no canviar és la millor eina d'acollida.
24: Hi ha una idea malentesa que si tu li parles castellà al nouvingut o al nou parlant, li estàs fent un favor a ajudar-lo a entrar en la societat, quan el que realment li funcionarà amb aquesta persona és que tu li parlis en català perquè aquesta persona el pugui practicar. I al final el català ha de ser la llengua franca de tots plegats i la llengua de cohesió social.
5: Per posar-hi solució han engegat una campanya sota el lema No canviïs mai. La protagonitza l'actor manresà Jan Buixaderas i voluntaris del Teatre Els Carlins. Tot plegat per treure suc d'aquest estudi que és pioner en l'àmbit municipal.
15: Notícies en xarxa.
7: Atenció a aquesta dada. Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, que són un 24% més que l'any passat. A més, s'ha cremat 7 vegades més superfície. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
25: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
26: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
25: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: No baixem al medi ambient. Demostrar que restaurar la natura no és llançar els diners, sinó que té beneficis reals per al medi ambient i també en termes socials i econòmics. Això és el que busca el projecte iCompass, el primer d'escala europea que lidera el centre Eurecat d'Amposta.
10: Es coordinarà des del territori i desplegarà models per atraure inversió privada.
0: Amposta Ràdio, Sílvia Verbis.
2: Sovint pensem que restaurar el medi ambient és una despesa a fons perdut, però un nou projecte europeu ve a demostrar tot el contrari. Agafant 6 casos d'èxit de l'Estat i 3 països més, entre ells activitats sostenibles al Delta de l'Ebre com el conreu de l'arròs, l'aqüicultura o el turisme ecològic, el projecte demostrarà que la restauració ambiental genera riquesa econòmica, llocs de treball i beneficis per a la salut.

0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4%. Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, una xifra que més contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
2: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% el darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
3: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I, sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta. Polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
2: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
1: Els ajuntaments de Torredembarra i Altafulla, al Tarragona, donen suport a les reivindicacions dels usuaris que demanen la consolidació del bus directe en Barcelona i l'ampliació del servei. Els dos alcaldes tenen ja programada una trobada amb el Departament de Territori per traslladar-los aquesta petició. Ona La Torre, Ana Plaza.
4: La reunió es farà el 25 de setembre. L'Ajuntament de la Torre la va sol·licitar davant la inquietud dels usuaris i la incertesa que es mantingués el bus que s'havia estrenat per les obres del Garraf més enllà d'aquest setembre. Finalment, Territori ha confirmat que el servei existent seguirà funcionant. Els usuaris n'estan satisfets, però demanen anar una mica més enllà. Volen més freqüències, que recuperi la parada que hi ha al via al costat de l'estació de tren i que es puguin recarregar els abonaments al bus. L'alcalde de Torredembarra, Raúl García, creu que són demandes de mínims i s'ha compromès a traslladar-les a Territori.
5: Doncs refermar això, de mantenir el mateix preu i el servei, de mirar d'augmentar la freqüència, perquè un autobús, tot i que valoren aquest servei, un autobús només pel matí i un per la tarda, doncs veuen que és una oferta escassa.
4: Els usuaris d'Altafulla i Torredembarra han engegat una recollida de firmes per demanar que es consolidi i s'ampliï el servei de bus en Barcelona i compten amb el suport de la plataforma Dignitat a les Vies.
1: Satisfacció entre els usuaris de la línia d'autobús L63 que connecta Sant Andreu de la Barca amb Barcelona per l'ampliació del seu servei. La línia suma des d'aquesta setmana 21 expedicions més cada dia. Ràdio Sant Andreu, Jordi Milian.
6: En dies laborables, la línia passa de 25 a 46 expedicions diàries. En sentit Barcelona ofereix 26 serveis, mentre que en direcció a Sant Andreu de la Barca en disposa de 20. El reforç incorpora també un nou vehicle i permet millorar la freqüència de pas i facilitar els desplaçaments dels veïns cap a Barcelona i altres municipis de l'àrea metropolitana. Els usuaris satisfets amb l'ampliació.
7: Está muy bien. Antes me tenía que esperar una hora para ir al INSEE. Para tema estudio va a venir muy bien a mucha gente. No se tienen que comer una hora y media ni nada de eso.
8: Perfecto, porque antes había muy pocos por la tarde. Me parece muy bien.
6: Amb aquesta ampliació, el servei suma 21 expedicions més cada dia i ofereix una connexió més freqüent i accessible per als usuaris del transport públic.
1: És moment per la cultura. Torredembarra espera veure castells de 8 en la primera jornada del concurs de castells de Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing del concurs. Ona La Torre, Josep Sánchez.
9: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 al lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
10: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona. I a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
9: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada a Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
1: La sala única de la Seu d'Urgell acollirà fins al mes de juny 10 espectacles i 16 funcions. La programació

0: Nació arrenca aquest dissabte mateix amb la representació del monòleg La Pastora. Ràdio Seu, Pep Graell.
1: La sala de teatre L'Única de Seu d'Urgell ha presentat aquest dimarts la seva tercera temporada de teatre professional, que s'allargarà de setembre a juny. Amb el lema El Teatre del Poble, enguany la sala urgellenca oferirà 16 funcions de 10 espectacles de temàtica social apostant pels espectacles de proximitat, ho destaca Joel Pla, programador de L'Única.
2: Això es tradueix en una diversitat d'espectacles per a tots els públics, per a adults, per a joves, per a infants, també amb la col·laboració que puguem fer amb altres entitats culturals i socials del territori per a poder facilitar l'accés universal al teatre, vinguis d'on vinguis, facis el que facis, i no només amb propostes teatrals, sinó també amb propostes de col·loquis sobre el teatre, sobre els espectacles i també de llibres i altres activitats paral·leles.
1: La programació arrenca aquest dissabte 19 de setembre amb l'obra La Pastora, un monòleg dramàtic codirigit per Agustí Franc i Irina Robles, que esdevé el tercer espectacle de la companyia teatral La Fanga Escènica i que destaca per la col·laboració entre artistes de la Seu d'Urgell i del principal d'Andorra.
0: I és moment per la informació esportiva. Amb el Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
3: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final del 99. Ara el que volen és organitzar-la, jugar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
4: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, de caïda de rodes que es fa a Granollers de Humboldt, i també els grans esdeveniments esportius amb una bona planificació.
3: Qui s'ha mostrat molt feliç és el president del Barça, Joan Laporta.
5: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els clubs. És cert que l'elecció de la UEFA dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
3: També n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Recordem, l'alemany té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip en la final del 29.
6: I'm 100% there.
7: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
3: El Barça juga demà partit de Lliga contra el Racing al Nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque. Que escoltem el tècnic Manolo González, que té l'objectiu clar, ambiciós, que tenen.
8: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia l'Eix.
3: Són les declaracions, les paraules de Manolo González, el tècnic de l'Espanyol, en la prèvia d'aquest partit d'avui contra el Rayo. I aquesta tarda, dia de presentacions, en el cas del bàsquet del món de la Cistella, es presenta la Lliga ACB i la Lliga Endesa, la Lliga Femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, n'estarem molt pendents. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Això vol dir que nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

0: La cantata criolla de Antonio Estévez, Florentino y el diablo, el hombre y la oscuridad, la voz que no calla. Llegamos al final de esta partitura de tarda venezolana. Hemos viajado por una geografía sonora inmensa, desde el Caribe luminoso, desde la isla Margarita hasta los llanos abiertos donde el cantador desafía al diablo. Hemos escuchado la montaña del Ávila en la suite de Castellanos, hemos sentido la fiesta y la oración fundidas en Santa Cruz de Pacairagua y hemos visto el Orinoco fluir entre las palabras de Andrés Eloy Blanco y las notas de Bencio Castellano. Toda esta música tiene algo en común, algo que va más allá del estilo, de la época o de la forma. Todos estos compositores, Carreño, Castellanos, Estévez, se hicieron la misma pregunta. ¿Cómo hablar de Venezuela desde la música? ¿Cómo convertir un país, sus paisajes, sus ritmos, su espiritualidad, sus leyendas en un lenguaje que pueda llegar a oídos que quizás nunca han pisado esa tierra? ¿Cómo hacer que la música sea también al mismo tiempo identidad y ofrenda? Sus respuestas diferentes entre sí forman parte de este tesoro que los pueblos guardan para los momentos difíciles. Y hoy, mientras Venezuela sigue de pie después del golpe brutal del pasado 24 de junio, esta música cobra una nueva dimensión. No solo es arte, es también resistencia. Es la voz que no se rompe, es la memoria que sostiene cuando el suelo falla. Desde Partitura de Tarde enviamos todo nuestro afecto al pueblo venezolano, a sus músicos, a sus orquestas, a sus coros, a sus compositores, a quienes hoy, a pesar de todo, siguen cantando. Que la música los acompañe. Y vosotros sigáis felices y hasta el próximo programa. Gracias.
1: Rescat Info.
2: Bona tarda, són les 5. A aquesta hora repassem els titulars més importants del dia, però comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari.
3: Hi ha algunes complicacions a la P7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Barberà en sentit sud, la C-17 a Parets del Vallès també en sentit sud, la C-59 a Palau-Solità i Plegamans en totes dues direccions, i d'altra banda els trens de l'R4 de Rodalies tenen afectacions perquè circulen per via única entre el Papiol i Molins de Rei per l'atropellament d'una persona.
2: Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. L'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. El jutge Llarena es resisteix a amnistiar Carles Puigdemont malgrat el vistiplau dels tribunals europeus a la llei. El magistrat del Suprem insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta, però, podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional. La inflació puja al 4% a l'agost a Catalunya, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. La Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. En el judici contra Meta Barcelona, els demandants han denunciat que els van acomiadar per poder desplaçar la producció a altres països. Els 2.000 treballadors que van fer fora demanen ara que se'ls readmeti.
1: Esports.
4: Avui comença a disputar-se la sisena jornada de la primera divisió de futbol en tres partits. Destaquen el Rayo Vallecano espanyol a les 7 de la tarda i l'Elx Madrid a 2:15. El Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. Hansi Flick reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de guanyar de la pilota d'or. I a tot això, el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
2: I pel que fa al temps, tarda assolellada i calor intensa. Les màximes més altes se situaran prop dels 38 i 39 graus a Ponent i les Terres de l'Ebre, i a la resta molts valors entre els 30 i els 35 graus. Demà arriba un canvi de temps. A partir de la tarda arribaran ruixats i tempestes i un notable descens tèrmic que notarem dijous.
1: Trescat Info.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc ho tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Macedònia Musical, un programa presentat per Joan Sola.
3: Hola, molt bona tarda. Hem tornat, sí, hem tornat. Després de les vacances, un mes i mig, també hem canviat el dia i l'hora. Ja no estimem que és de, 5, de 4 a 5. És dimarts de 5 a 6. Estem aquí, en Dani, que ho manega tot, i jo sóc que us parla. Bé, i també tenim nova temporada, és clar que sí. Ja sabeu, un programa que escoltem moltes cançons, però no qualsevol cançó, cançons que aprofiten les idees que expressem, unes cançons que ens recolzen aquestes idees. I volem fer aquesta primera temporada arrasant-nos.

0: dámelo todo.
1: Bé, sempre hem d'estar optimistes i tenir esperança, celebrant l'arribada del sol després d'un llarg període de foscor i pluja, superant l'adversitat i retrobant l'alegria. Diuen que aquesta cançó, segons sembla, és la més optimista que mai s'ha fet.

La vida és molt fràgil. Qualsevol acte pot trencar-la i hi ha la necessitat de trobar un nou camí. Quan no ens trobem bé, ens hem d'atrevir a canviar, ja que només tenim una vida.

La música i la ball ens donen eufòria i llibertat. Així arrima, així que l'ànim i ens fa sentir que aixequem el vol. Sense necessitar res més, amb l'energia, l'alegria, tenir una experiència alliberadora i quasi espiritual.

Molts cops patien soledat, fent una recerca personal i arribant a una retrobada, un viatge emocional que implicita la desorientació al caminar i el navegar perdut, però finalment poder trobar consol en els altres, donant importància a la unió i a la companyia.

Cal tenir fe en un mateix i en els altres, tenir resiliència davant del destí, encara la confusió i el dolor, i l'esperança d'un futur millor, fins i tot enmig de la foscor i la pèrdua.

Ubicació, als voltants del Tibidabo. Hi ha marxat la Rosa, que s'hi acompanyia al cient del darrere, però té una falta molt la noia que sortia amb nosaltres. Sort que encara tenim el nostre caire solitari.

Hi ha la possibilitat a una relació que hi hagi contradiccions, si a la parella, o un gran cas emocional, qüestionant què tipus d'amor s'està vivint quan les accions i les paraules no coincideixen.

La música té un poder transformador en l'amor. Qui no s'ha enamorat amb una cançó? El cor es converteix en un instrument que transmet sentiments sincers per la fragilitat d'obrir-se a una altra persona.

En un dia normal, marcat per la monotonia, la frustració i la sensació d'impotència davant dels problemes personals i socials, pensem en la contaminació, la pobresa, els canvis del nostre món i ens limitem a tirar endavant sense fer absolutament res, esperant que el temps ho arregli tot.

És bonic que l'amistat que perdura en el temps, des de la infantesa, passant per la passió juvenil, la maduresa emocional i la construcció d'una vida. Així l'amor ens fa créixer.

La relació d'una parella hauria de ser incondicional, prometent acompanyar la persona estimada a qualsevol circumstància, fins i tot més enllà de la separació física, assegurant que l'esperit seguirà present en el cor i en la ment de l'ésser estimat.

Bé, fins aquí el programa d'avui. Moltes gràcies per escoltar Ràdio Sant Boi. I recordeu, ara són els dimarts de 5 a 6, el dimarts que ja n'hi som. Així que bon cap de setmana, que passeu molt bé, gràcies per escoltar-nos. I us deixem tot l'amor en l'amistat que podem. Adeu, moltes gràcies.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I comencem aquesta hora fent un cop d'ull ràpid a l'estat del trànsit. Equip viari, Mariluz García.
2: Es manté tallada l'N230 al Farràs, al Segrià, en direcció Viella, per un incendi forestal que ha obligat a confinar el nucli d'Andaní. En direcció Lleida es troba tallada a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. A l'àrea de Barcelona destaquem les cues a les dues rondes en direcció Besòs. I el transport públic de línia L1 del metro de Barcelona circula en freqüències de pas alterades per una incidència tècnica a l'estació Catalunya.
1: Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. I l'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. En l'àmbit internacional, us explicarem que la Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. I que el Tribunal Suprem dels Estats Units, de majoria conservadora, impedeix a Donald Trump restringir el vot per correu en les eleccions de mig mandat al novembre. El president nord-americà acusa l'esquerra radical de coaccionar i manipular l'alt tribunal. Tornant a Catalunya, també us explicarem que la inflació ha pujat al 4% a l'agost, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments, per exemple. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. I en el judici contra Meta a Barcelona, els demandants han denunciat que els van acomiadar per poder desplaçar la producció a altres països. Els 2.000 treballadors que van fer fora demanen ara que se'ls readmeti. Pel que fa a la cultura, destaquem que l'escriptor mallorquí Sebastià Alzamora ha guanyat el Premi Nacional de Poesia que atorga el Ministeri de Cultura. Ho fa per l'obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna, publicada per Proa.
3: Esports. L'Espanyol obre el foc a la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol visitant el Rayo Vallecano a les 7 del vespre d'aquí a 57 minuts i sortirà amb Dimitrovic a la porteria, Omar Cabrera, Riedel i Nojo en defensa, amb Urco i Moscardó doble pivot, Bauza, Harman i Javi Hernández al mig del camp i amb Roberto en punta. També avui es juga l'Elx Madrid a 2:15, mentre que el Barça jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. Hansi Flick, d'altra banda, reconeix que Lamine Yamal té moltes opcions de guanyar la pilota d'or. A tot això, el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
1: I si mirem cap al cel i la meteorologia, pocs canvis en les pròximes hores. Cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu. Últim dia de calor intensa. Demà arriba un canvi de temps amb el matí més ennuvolat i a partir del migdia ruixats i tempestes localment intenses, sobretot a la meitat est, i un notable descens de la temperatura que es farà més evident dijous. 3CAT Info.

0: Bona tarda, sambollans i sambollanes. Des d'ara i fins als 8, això és casa vostra. Eloi Collazos, què tal, com estàs?
1: Molt bé, moltes ganes, com ahir.
0: Segon dia de programa, saps què diuen?
1: Què diuen?
0: Que el primer és el fàcil.
1: El segon és el més difícil,
0: que el segon és quan ja et relaxes i patapam.
1: Espero que no,
0: Però això avui no passarà, saps per què? Perquè tenim endollat l'Albert Vilar. Albert, què tal, com estàs?
2: Jo també espero no relaxar-me. De fet, estic bastant tens, però no diré per què.
0: Tan tentat d'explicar una cosa a l'audiència que no explicaré
2: igual,
0: i no m'explicaré perquè t'estimo. Marina Blanco, bona tarda, com estàs?
3: Bona tarda, molt bé.
0: Benvinguda de nou a Gent de Carrer.
3: Moltes gràcies.
0: Fas cara d'estressada, amb aquest inici de curs.
3: Una mica, però bueno.
0: És que estem tots estressats, i més amb això, Eloi, de l'inici de curs, perquè avui és un dia en el que l'educació torna a ocupar els titulars.
4: Avui a Gent de Carrer analitzarem la notícia del dia. 2 milions d'euros d'inversió per la climatització de 2 instituts de Sant Boi. Començarem el curs polític entrevistant a la regidora Mireia Mendoza i al cap de l'oposició Jaume Sanz d'Esquerra Republicana. Visitarem Alma Ibèrica, el nou bar de tapes de Sant Boi, i també l'exposició Tribus Urbanes, on conversarem amb Johnny D, comissari de la part dedicada al punk. I marxarem a ballar amb el José María Peinado. Això abans de l'esport local. Avui doble ració de 8:15 amb l'inici de temporada dels clubs sambollans.
0: Tot això avui a Gent de Carrer, però abans les efemèrides. Avui, Albert, què expliquem?
5: Fue el fin del mundo.
2: Efectivament, el 15 de setembre del 1186 s'hauria d'haver acabat el món. Això segons el cardenal Juan de Toledo, que més predeia terratrèmols, pestes i un eclipsi de 3 dies.
0: Aquest, de moment aquí seguim, De moment aquí seguim.
2: Efectivament, ho has dit, el món no es va acabar i només va ser la 17a de les més de 100 teòriques dates en les que s'acaba el món segons religions, místics, sectes o fins i tot revistes. La pròxima data, de fet, serà aquest 13 de novembre del 2026, quan el món s'acabarà a causa de la sobrepoblació, o això deia la revista Science el 1960.
0: Segurament serà per la IA ara, no?
2: Sí, s'acabarà. Ah, però el 13 de novembre, ens queda molt poc.
0: I patapam.
2: Després d'aquesta de 13 de novembre, 2029 i 2032 a causa de 2 asteroides. Així que, bueno, anem amb compte. I fa 40 anys passa això. El 15 de setembre de 1986, el grup britànic Queen llança la seva cançó Who Wants to Live Forever. És la 6a de l'àlbum Arcano y Magic, igual que la majoria de les altres cançons d'aquest àlbum, va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Highlander de Russell Mulcahy. I fa 18 anys passa això.
6: Otro jueves negro en el Wall Street Journal.
2: Escoltem Crisis de Joaquín Sabina, perquè un 15 de setembre de 2008 els Estats Units es declara en fallida el banc d'inversió Lehman Brothers. Aquest banc, amb més de 150 anys d'història, va sobreviure a una guerra civil, a la crisi bancària del 1907, al crac del 29, a escàndols diferents, però no va aconseguir superar la crisi del 2008 i va constituir un passiu de 613.000 milions de dòlars. La fallida més gran de la història, provocant així la crisi econòmica que tots coneixem.
0: Ja saben el que diuen, mala hierba nunca muere, però arriba un punt que ja...
2: Sí, 18 anys de crisi, ja s'ha fet major d'edat, la crisi que ens va marcar.
0: I aquí felicitem avui, Albert.

0: libertad.
1: Un 15 de setembre de l'any 1254 va néixer a Venècia l'italià Marco Polo, el primer europeu que va arribar a Xina. Per això poso aquesta cançó de José Luis Perales.
2: Estem clàssics avui.
1: Si s'ho va inventar, que hi ha gent que creu que és així, va fer la història molt creïble. M'imagino que aquesta cançó està una mica inspirada en ell. I fa 54 anys aquesta periodista.
3: Terroristas. Nos vamos a ir a Washington. Ahí está la enviada especial de Televisión Española, Leticia Ortiz. Buenas noches. El gobierno...
1: La que estem escoltant i presentant és la reina Leticia. Leticia Ortiz, dona del rei Felip VI, que va néixer un 15 de setembre de 1972 a Oviedo. És la primera dona que no pertany a la realesa, va entrar al seu matrimoni, i aquesta és curiosa perquè és la quarta reina d'Espanya que ha nascut a Espanya. Una mica estrany, que sigui només la quarta de totes les que hi ha hagut.
2: Tu aspires ara a ser
1: sí, rei d'Espanya.
2: El proper.
1: Tant de bo. He d'anar a una universitat de Madrid, començar a fer relacions, i a partir d'allà alguna cosa.
4: Jo també el veig,
2: Jo el veig.
1: Vinga, seguim, fa 49 anys aquí tot. Escoltem Venom d'Eminem, i és que un 15 de setembre de 1977 va néixer a Londres l'actor britànic Tom Hardy, protagonista de les tres pel·lícules que s'han fet sobre aquest antiheroi. Això que sona, per cert, un tamacle.
2: Eloi, efemèrides locals.
4: Doncs sí, avui 15 de setembre l'efemèride ens porta al bàsquet, i és que Marc Gasol, que va créixer a Sant Boi, com tots sabem, la ciutat on va començar també a jugar abans d'arribar a l'elit mundial, es va proclamar Marc Gasol campió del món amb la selecció espanyola després de superar l'Argentina per 95-75 a la final disputada a Pequín. A més, era un títol especial perquè arribava només 9 mesos després d'haver guanyat l'NBA amb els Toronto i es convertia a Marc així en un dels pocs jugadors de la història capaços de guanyar l'NBA i el Mundial en una mateixa temporada.
2: És que Sant Boi, res.
1: S'ha de passar.
4: Hi ha molt talent a Sant Boi, eh?
2: Sí, sí.
4: Ja ho sabem. I en la vessant més cultural, avui fa 13 anys que la Biblioteca Maria Aurelia Campany va celebrar el seu 20è aniversari amb activitats culturals, i també recordar que per això és important aquesta biblioteca, és que és la segona biblioteca que va tenir Sant Boi. Va néixer per acostar la lectura i la cultura, sobretot als barris de Ciutat Cooperativa i Molinou.
2: I Albert, quina és la cançó del dia?
1: Doncs fa 3 anys surt aquesta cançó. Un 15 de setembre de 2023, la cantant canadenca Tate McRae, de només 20 anys en aquell moment, va treure aquesta cançó, Greedy, que es va posar número 1 en 10 països i top 10 en 20 països més. Ara la cançó ja acumula més de 2.300 milions de reproduccions a Spotify, sent el seu tema més reconegut amb diferència. Escoltem Greedy a Tate McRae, que avui ha fet 3 anys.

0: I avui, Albert, és el Dia Mundial de...
1: Dia Mundial del Reggaeton, per això escoltem Dile a Don Omar. Se celebra des del concert que es va realitzar el 15 de setembre del 2007 a l'estadi de Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, on estaven cantants com el propi Don Omar, Zion, Lisa M i Big Boy. Aquests dos ja no els conec. També és el Dia Internacional de la Democràcia i el Dia de Greenpeace, però no és tan important, òbviament, com el reggaeton.
0: Fa poc de dimarts, el reggaeton, no?
1: Bueno, bueno, tot es pot adaptar.
0: Bueno, bueno. Avui, que és dimarts, 15 de setembre del 2026... De seguida parlem de la situació amb la comunitat educativa, però abans repassem els principals temes del dia. El govern espanyol ha aprovat una inversió de 1.765 milions d'euros per l'aeroport del Prat.
2: És el primer pas per a l'ampliació d'un projecte que continua generant molta polèmica. Els diners serviran per millorar les terminals, els aparcaments i les pistes, així com per preparar els tràmits d'un possible allargament de la pista i la construcció d'una nova terminal. Aquestes dues actuacions, però, quedaran per a més endavant i necessitaran un nou pla director i el vistiplau de l'Unió Europea. Mentrestant, la plataforma Zero Port, amb el suport de més de 200 entitats, ha convocat una manifestació diumenge a Barcelona contra l'ampliació, sobretot pel seu impacte mediambiental en els espais com la Ricarda.
0: Una manifestació que també tindrà eco a Sant Boi, ho explicarem també durant aquests propers dies. I també expliquem que l'IPC s'ha disparat a l'agost, també sobretot per l'encariment dels combustibles.
2: Al conjunt de l'estat, la inflació ha pujat fins al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol i la xifra més alta en 3 anys. A Catalunya, l'augment ha estat lleugerament inferior del 4%. El gasoil és un dels productes que més s'ha encarit, amb una pujada del 30,3% respecte a l'any passat. La gasolina ho ha fet un 16,9% i l'electricitat un 9,2%. També han pujat els aliments un 2,3%, especialment els cítrics, els llegums i els ous. Les ajudes al gasoil, que han augmentat aquest setembre, encara no reflecteixen en aquestes dades.
0: Ai, aquesta notícia. La UEFA ha escollit oficialment l'Spotify Camp Nou per acollir la final de la Champions League del 2029.
2: Sí, Barcelona tornarà a ser seu de la gran final europea 3 dècades després, en una decisió que s'ha imposat a la candidatura de Wembley. Un cop acabades les obres, l'estadi tindrà una capacitat per a 105.000 espectadors i més de 9.000 localitats VIP.
0: Però ho explicàvem, el gran tema del dia ha estat l'educació.
2: El president de la Generalitat, Salvador Illa, s'ha compromès a avançar cap a una inversió pública en educació equivalent al 6% del PIB català. Illa ha plantejat obrir un debat de país per assolir un gran acord en matèria educativa, amb la participació dels grups parlamentaris i de la comunitat educativa. Així ho ha expressat el president.
3: Convoco des d'ara mateix el conjunt del país a un debat sobre l'educació que Catalunya necessita. No un enèsim debat de diagnòstic. Un debat per activar els compromisos de totes les parts interessades i implicades en l'educació. Debat obert al conjunt de la societat i de les forces polítiques. Un debat per passar a l'acció. Un debat que ens dugui a assolir un nou gran consens de país per l'educació. Un debat que posi objectius clars, que posi un nord i una raó a cada mesura, que centri de manera transparent quin ha de ser el veritable objectiu de l'educació. Reforçar els aprenentatges de l'alumnat dels nostres ciutadans i ciutadanes del demà. Un nou acord pel sistema educatiu que volem des d'avui i amb la mirada posada en la propera dècada.
2: L'objectiu del 6% ja està recollit a la Llei d'Educació de Catalunya el 2009, però fins ara no s'ha arribat a aquesta xifra. El govern, però, encara no ha concretat un calendari per assolir-la. L'anunci arriba en un context marcat per les reivindicacions dels sindicats docents i pel debat sobre els resultats i la situació del sistema educatiu català.
0: I la notícia del dia Sant Boi també la tenim en educació. El govern de la Generalitat s'ha compromès a climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics de Catalunya abans de l'any 2031. Dos dels primers 100 seran aquí a Sant Boi. Pel que fa a la calor, la situació és ja insostenible. Fa molta calor a les classes o què?
4: Molta, moltíssima.
5: Sí, ja perquè ha passat l'estiu, però en aquell moment un calor que no es podia suportar.
6: Que no hi ha ventiladors a totes les classes i fa calor.
4: Demasiada. Algunes classes hi ha aire condicionat, però a la majoria només hi ha ventiladors que estan una mica antics i és insuportable.
7: Ara justament han anunciat que hi haurà, sembla, com més refrigeració, que posaran alguns sistemes. Aquest és un dels dos instituts de Sant Boi que s'invertirà 1 milió d'euros per fer això. Com creieu que podrà canviar, diguéssim, les vostres classes, el fet de que hi hagi almenys una mica de climatització?
4: El fet de que estiguem més concentrats, ja que el fet de la calor et distreu molt i fa sobretot que entri molt de son i es facin les classes més passades.
6: Sí, no, la veritat que millorarà l'ambient per tema de treball i tot.
5: Sí, jo crec que millorarà les ganes de vindre i d'aprendre més.
0: Així s'expressaven els alumnes de l'Institut Marianao. Com es concretarà, Eloi, aquest pla?
2: Doncs el pla preveu una inversió global de més de 2.500 milions d'euros i començarà amb una primera fase centrada en un centenar de centres considerats prioritaris. Les actuacions en aquests equipaments haurien d'estar enllestides abans del juny del 2028. Així ha parlat el president Salvador Illa sobre aquesta nova mesura.
3: Proposat situar Catalunya al lloc que li correspon al món. El país no es pot tornar a distreure mentre el món es transforma al seu voltant. Catalunya ha de liderar amb tota l'ambició els desafiaments en què està en joc la nostra autonomia estratègica i el nostre model de vida. Canvi climàtic, canvi tecnològic i canvi demogràfic. Aquí és on avui s'està jugant la partida del futur i on Catalunya ha de tenir les millors cartes.
2: Marina Blanco, en què consistiran aquestes actuacions?
8: Les intervencions no consistiran només en instal·lar aire condicionat, sinó que inclouran sistemes de climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables adaptats a les característiques de cada edifici. En Clau Santboiana, els instituts de Marianao i Rafael Casanovas formen part dels primers 100 centres educatius públics que el govern ha seleccionat per actuar davant les situacions més insostenibles de calor.
2: És Maria València, regidora d'Educació.
9: Venim d'unes construccions que són realment antigues, és a dir, tenim centres educatius amb molts anys vida i amb un ús molt intensiu. Llavors el poder millorar, atenent també els canvis climàtics del moment actual, creiem que és un gran repte per nosaltres. I no dic que haguem, és a dir, que siguem, estem treballant, no dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores.
2: La inversió prevista a Sant Boi suma a prop de 2 milions d'euros, un per cada centre.
0: Saludem el Quim Lucha, que és professor de l'Institut Marianao. Què tal? Bona tarda.
10: Bona tarda.
0: I benvingut a Gent de Carrer. Diries que és sostenible aquesta calor que fa a les aules?
10: És insostenible. Ja ho deien els alumnes que heu entrevistat, que no es pot ensenyar d'aquesta manera i molt encara menys es pot aprendre amb aquesta calor que fa.
0: Com és un dia allà a la classe? És a dir, què els hi passa als alumnes? Què et passa tu també com a professor amb aquesta situació que hi ha respecte al clima?
10: Jo crec que aquí tothom anem acumulant una mica de fatiga climàtica, no? Si es pot dir així. Podem començar bé el dia, però a mesura que avança el dia, òbviament, no? El fet de que vagi passant el dia fa que estiguis més cansat i és que va augmentar la temperatura. Totes les persones que ho han entrevistat ho deien, no són edificis que estiguin ben climatitzats i a mesura que van passant les hores cada cop fa més calor i costa més poder treballar en aquests espais.
0: Què et semblen aquestes mesures que s'han anunciat? Ho va fer, de fet, Salvador Illa. Sembla que hi ha un pla també perquè això, almenys en els propers anys, a poc es vagi solucionant.
10: Òbviament són positives. Són positives i s'han de celebrar. Però també, al final, sí que com a treballadors de l'educació fa una mica de por perquè a vegades sembla que no parlem el mateix llenguatge que els polítics. Al final hi ha una desconfiança perquè sabem que l'any que ve és un any d'eleccions, que aquesta campanya electoral ja ha començat i ens sabria greu que això fos una eina per guanyar o per fer campanya política i que no fos millores reals. S'ha mencionat també el 6%, no? Arriba al 6%, com marca des del 2009 la Llei d'Educació de Catalunya, és a dir, estan parlant de que potser compleixen la llei, però clar, estan parlant de fer-ho d'aquí 4 anys, quan no saben si ells mateixos estaran al govern. Jo crec que hi ha molta incertesa entre els treballadors d'educació i per això mateix no s'han desconvocat les mobilitzacions i les possibles futures convocatòries de vaga.
0: Deies que no parleu el mateix llenguatge que la institució, en aquest cas que el govern, que és qui ha anunciat aquestes mesures. En quin sentit no parleu el mateix llenguatge?
10: Clar, ja tanmateix amb l'acord que es va arribar el mes de maig, no? Aquest acord de país del que parlen i del que constantment fan referència, que es va signar amb els sindicats de Comissions UGT i ESPEC, és un acord que fixa un seguit de condicions pel 2030. Quan dic que no parlem el mateix llenguatge és perquè nosaltres necessitem començar un curs d'una manera, saber què és el que passarà, i nosaltres seguim amb unes sobreràtios que són impossibles per treballar, per raó de la climatització, però clar, és que si hi ha més de 30 alumnes en una aula d'un institut, la calor que genera i la gestió de l'aula, òbviament no serà la mateixa que si en tens 20, que és el que proposem en aquest cicle de mobilitzacions. Quan dic que no parlem el mateix llenguatge és perquè nosaltres, a la ciutat de Sant Boi, seria tan fàcil com si ens comprometem a que l'any que ve no tanca cap línia de l'escola pública, les ràtios poden baixar. dir que d'aquí 4 anys o d'aquí 2 climatitzaràs o invertiràs més en educació és una promesa, pot ser una mica una promesa així a l'aire. Però si l'any que ve et compromets a no tancar cap línia de l'educació pública, nosaltres aquí veiem que comencen a ser solucions més reals.
0: Per tant, el que temps és que sigui una cosa factista de campanya i que no es faci realitat.
10: Exacte, perquè ja no seria el primer cop, sabem que hi ha sindicats que estan molt més vinculats a aquests partits polítics i que per tant responen també a una corretja de transmissió de que els partits polítics ho necessiten. Al final nosaltres, com ho deia, no parlem el mateix llenguatge, però tampoc som ingenus. Si ens prometen que baixen ràtios i nosaltres, com a professors i professores a les aules, veiem que no hi ha espai, que a l'aula del costat també hi ha algú fent classe, si jo de 30 alumnes he de passar 20, necessito més espai. I més espai vol dir construir més escoles i instituts i centres educatius en general. Si no es diu que es construiran escoles i instituts, és impossible baixar les ràtios. Llavors, si a mi em prometen que d'aquí 4 anys es baixaran les ràtios, això s'ha de materialitzar d'alguna manera. Quan dic que no parlem el mateix idioma, vol dir perquè nosaltres al final hem d'educar en uns centres educatius. Si aquests no augmenten, les ràtios no baixen. Són qüestions una mica de calaix.
0: Imaginant l'escenari de que aquestes promeses que s'han fet acabin fent-se realitat i que, per tant, a Sant Boi aquest pla de climatització s'apliqués d'alguna manera, com creus que impactaria en els instituts i també en el teu, l'Institut Marianao, un dels dos d'aquests primers 100 que s'han seleccionat per aquest pla?
10: Les millores crec que són innegables. És a dir, ho parlava, la gestió de l'aula no és la mateixa si tu estàs a més de 30 graus que si estàs a 20 graus. Les condicions per les que, amb les que pots treballar. Òbviament, milloraran les condicions de l'alumnat i sabem que això és fruit de tota la lluita que es porta fent, sobretot durant l'últim curs, a través de la plataforma Aules que cremen. Hi ha diferents professors que han pres les temperatures amb aparells certificats a diferents instituts i escoles de tot el país i així han pogut demostrar que s'estaven superant els límits legals de climatització als diferents centres educatius. Ha sigut això una forma d'evidenciar el que tots ja sabíem, que s'estava vulnerant el dret de diferents alumnes a educar i de diferents treballadors a poder exercir la nostra tasca en unes condicions saludables per tothom. Sabem que això és una resposta a un seguit d'accions que s'han fet des de, per exemple, aquesta plataforma d'aules que cremen. Al final és un seguit de denúncies a Inspecció de Treball, un seguit de campanyes de visibilització que posaven en evidència el fet de que no es podia sostenir estar educant en aquestes condicions i més encara en un context d'emergència climàtica quan sabem que el juny i setembre arribem a unes temperatures que són realment perilloses per tothom.
0: Quina és la situació justament a l'Institut Marianao tenint en compte que les característiques del propi institut tampoc ajuden en el sentit climàtic?
10: Nosaltres, això ho podríeu parlar molt millor amb l'equip directiu, però ja s'han començat algunes actuacions per reduir aquestes altes temperatures en alguns punts de l'institut. Però bueno, els alumnes us ho comentaven i al final no tenen filtre i són sincers. S'han d'actualitzar, tenim ventiladors que no funcionen bé, és a dir, la falta d'inversió és una qüestió innegable. I llavors nosaltres podem fer mans i mànigues, podem obrir una finestra, podem obrir la porta, podem canviar els alumnes d'aula si tenim de cop una aula lliure on creiem que s'està millor. Nosaltres podem fer malabars, però si hi ha una falta d'inversió, aquí els malabars sempre seran un tirar la pilota endavant i no arreglar el problema.
0: Veurem en què queden aquestes promeses. Quim Lucha, professor Sant Boià de l'Institut Marianao, un d'aquests dos instituts que s'han seleccionat com dels 100 primers per aquesta prova de climatització de les aules, que és molt necessària, tal com estem escoltant. Gràcies per acompanyar-nos avui a Gent de Carrer.
10: Merci a vosaltres.
0: En aquest sentit, també, l'Institut Rafael Casanova, que és l'altre institut que també participa, no ha volgut fer declaracions al respecte, quan està preguntat per Gent de Carrer, mentre que des de l'Institut Marianao agraïm ara al Quim Lucha que ens agafés la trucada perquè asseguren que s'han assabentat d'aquesta actuació amb la nostra trucada. És a dir, l'equip directiu de l'Institut Marianao no sabia que aquestes mesures s'havien pres quan els hem trucat des del programa. Justament això després de que ahir l'escola Josep Maria Siurana expliqués que des de l'Ajuntament no se'ls havia donat informació al respecte de la instal·lació de pèrgoles fotovoltaiques que es preveu els propers mesos. Així responia en directe a Gent de Carrer la regidora d'Educació, Maria València.
11: Des d'abans del minut zero que hem fet, es va comunicar tant al Consell, com al Consell Escolar, com a l'AFA, com a la direcció del centre, s'ha fet tot un procés d'acompanyament
9: a nivell tècnic, a nivell tècnic i a nivell polític, de tot el procés d'instal·lació d'aquesta pèrgola. I ho dic perquè, com que jo en primera persona he tingut l'oportunitat de fer aquest seguiment, m'hi sento contenta i orgullosa. En tot cas, si alguna... nosaltres les interaccions la portem directament amb el centre, també amb l'AFA. Però si hi ha alguna cosa, ja des d'aquí, aprofito que estic aquí amb vosaltres, també per dir que en qualsevol cas doncs, que contactin directament amb nosaltres si cal més informació. Vam emetre un comunicat que el va enviar a l'escola, a tota la comunitat educativa, per explicar això, també per generar una mica de tranquil·litat davant d'una cosa tan gran i tan nova, no? Que quan arriba en un centre sempre genera una mica d'inquietud. Llavors això ho hem anat acompanyant i us dic exactament des de fa 14 mesos que ho hem acompanyat.
0: Segons els municipals, però, s'està treballant perquè a finals ja d'aquest mes la Regidoria d'Educació hagi visitat tots els centres per informar de les novetats aplicades i també escoltar les seves demandes en un procés que porta en marxa des d'aquest estiu. L'Ajuntament de Sant Boi prepara un nou pla local de joventut pel període 2027-2031. El document ha de marcar les prioritats i les actuacions municipals en la matèria de joventut durant els propers 4 anys. És Marc Aguilar, regidor de joventut, ahir en aquest programa.
12: És el full de ruta, no? Que no ens, que ens marquem nosaltres, però que aprova el ple l'Ajuntament, per tant, el marca el ple, i que ens han ajudat a definir-lo tots els joves en sessions participatives. I d'aquí sortiran, no?, les noves demandes també que hi ha, que són variopintes, perquè hi ha des de temes d'habitatge fins a temes d'oci, fins a temes educatius, qualsevol àmbit que es pugui tocar i que afecti els joves, que són tot.
0: Què inclourà aquest pla, Eloi?
2: Doncs el regidor de Joventut, Marc Aguilar, ha explicat que el pla implicarà tot l'Ajuntament i que servirà per conèixer millor què preocupa els joves de la ciutat. Entre els àmbits que es volen abordar hi ha l'habitatge, l'oci, l'educació, el transport i la formació. Aguilar també ha destacat la importància d'escoltar els joves i adaptar les activitats a les seves necessitats. La voluntat és mantenir les protestes que funcionen, però també arribar a nous públics. El nou pla serà així el full de ruta de les polítiques de joventut de Sant Boi fins al 2031.
0: I Sant Boi completa diversos enllaços de la B25 i millora la connexió amb Castelldefels.
2: El Ministeri de Transport ha anunciat la finalització dels enllaços de Sant Boi Nord, Sant Boi Cornellà, la parellada i la incorporació a la C32 en sentit Castelldefels. Això permet recuperar més opcions d'entrada i sortida del municipi i circular per tots els carrils de la B25 en direcció Castelldefels. Un dels canvis principals és la nova rotonda de la parellada, que permet completar el canvi de sentit i accedir al carrer Saragossa i a la zona industrial tant d'entrada com de sortida. També s'ha habilitat el carril dret de la C245 entre la parellada i la rotonda el·líptica amb una sortida directa cap a la B25. A Sant Boi Nord, dues rotondes connecten millor el centre i el nucli històric amb l'autovia. A la parellada, la nova distribució ordena també els moviments entre la C245, el polígon Salines i la rotonda el·líptica.
0: De tot això, que queda pendent ara mateix?
2: Els dos aparcaments, el carril bici i la integració ambiental de l'entorn de l'enllaç nord. El projecte té un pressupost de 65,8 milions d'euros i busca desviar el trànsit de pas fora del nucli urbà i millorar els accessos als barris, la zona industrial i al parc agrari.
0: I en esports. A Sant Boi en joc aquestes dues primeres setmanes. Presentarem la temporada esportiva i també veurem com arriben els equips de Sant Boi per aquest 2026-2027, Albert.
1: Durant els pròxims programes ens visitaran a Ràdio Sant Boi els principals responsables dels clubs santboians per veure com arriben per aquesta nova temporada. Avui parlarem de futbol i ho farem amb els dos equips de la primera catalana, amb el FIA Cooperativa, que torna a la primera catalana després de baixa de Lliga Elite amb 10 fitxatges, 13 renovacions i el Javi Calvo com a entrenador. I avui, per parlar-ho, ens visitarà el Fran Arroyo, director esportiu, per veure com ha anat aquesta pretemporada. I com no, també parlarem del Futbol Club Sant Boià, que també jugarà al grup 3 de la primera catalana. Amb nou renovacions i 13 fitxatges, l'equip vol mantenir les bones sensacions amb les que va acabar la temporada passada després de la salvació. Avui ens visitarà els estudis de Ràdio Sant Boi l'entrenador Alberto Triguero per saber quin és l'objectiu d'aquest nou any.
0: Ho farem avui a Sant Boi en joc a partir de 7:45 de la tarda. El passat 5 de setembre, Esquerra Republicana Sant Boi va presentar a Can Masellera les conclusions d'aquest tercer any de mandat a la ciutat fent oposició. Avui ens visita per parlar-ne la Mireia Mendoza, regidora. Què tal? Bona tarda, com estàs?
13: Hola, bona tarda, molt bé, gràcies per convidar-nos.
0: I benvinguda, gent de carrer, també al seu cap de llista, el Jaume Sanz, que avui per motius mèdics doncs ens ha d'atendre per trucada, així que el saludem també. Què tal, com estàs?
14: Hola, bona tarda.
0: Bona tarda i també esperem que recuperis. Ara entrarem també en aquestes conclusions d'això que comentàvem d'inicis de setembre. S'han presentat doncs, tot el que s'ha fet durant aquest tercer any de mandat, però abans també volíem parlar d'alguns temes d'actualitat. Hem parlat molt d'aquest inici de curs durant aquests dos primers programes. Com s'ha viscut tot això que ha passat i aquest inici de curs també atropellat des d'Esquerra Republicana?
15: Doncs s'ha viscut amb intensitat, però d'alguna manera ja és el ritme habitual que portem. De fet, també vam fer poques vacances perquè doncs, tocava això, preparar el balanç de mandat, encarar aquest últim any de mandat, també important, també precisament per preparar també aquesta transició cap a un següent mandat. Tocava analitzar moltes coses, analitzar el que ha fet el govern, el que ha deixat de fer, per veure què encara podem proposar de millores, i això sumat a tots els actes i activitats, doncs s'ha viscut així amb molta intensitat, i suposo que el meu company alcaldable i no hi podrà estar més d'acord.
0: Jaume?
14: Sí, és així com assenyales, Mireia, i tot sabeu que aquí a Sant Boi ja comencem fort. És un municipi que comencem amb l'aplec de Sant Ramon, que és l'inici, no?, del curs social i polític, i de seguides doncs, vam tenir aquest acte del dia 5, que en parlarem, però teníem, a més, aquest any que vam tenir la Diada, no?, perquè aquest any tenim els 50 anys de la Diada i tot el que també comportava. I per tant doncs ha estat un començament fort, no? A banda doncs de totes les situacions al voltant que van més enllà de Sant Boi, que ens afecten, no? Com l'inici del curs escolar, no? I en vaga, vull dir, els deures pendents que es van deixar per part del govern, doncs han començat amb aquest primer dia de vaga. El tema climatològic, ja vam veure doncs aquest perill, aquest avís de les alert, perquè bueno, també estem en aquest període d'incertesa, no?, amb el tema del temps, i bueno, tot això és un còctel doncs, que bueno, hem començat fort, no?, aquest setembre.
0: Parlaves de deures pendents, entenc que és per part de la Generalitat, però diries que també en aquest inici de curs ha tingut deures pendents pel que fa a l'Ajuntament, perquè fa la part municipal, és a dir, des de l'oposició s'hagués fet una altra cosa potser amb tot el que ha passat a l'inici de curs?
14: A veure, amb el que és inici de curs hauríem de veure si estem parlant del curs escolar, clar, això és competència de la Generalitat.
0: Sí, doncs, per això ho deia.
14: Per tant, doncs, aquí el marge de l'Ajuntament és el que és. Si els sindicats convoquen una vaga, doncs no hi pot intervenir aquí l'Ajuntament. En aquest cas que funciona tot amb normalitat i ja està. I respecte a el que dèiem climatològic, doncs està la White. És cert que també depenem d'administracions superiors de protecció civil, en aquest cas de la Generalitat, que és qui marca si hi ha perills de pluges, no? Per exemple, demà dijous està previst, sembla que hi haurà pluges fortes, ja veurem si hi ha algun tipus d'avís o no, però clar, això com a administració, com a ajuntament, és estar alerta d'aquestes coses que bueno, ja s'hi procura estar.
0: A Can Massallera, com explicàvem, es van presentar aquestes conclusions, Mireia, d'aquest tercer mandat. Què és el que es va posar sobre la taula en aquell dia?
15: Doncs mira, com a antecedent dic que ja ho diu el nom del tercer any de mandat, però podria ser que no hi hagués actes previs, però sí, des d'aquest mandat n'hem fet un cada any. I d'alguna manera són actes molt similars, perquè evidentment el projecte és de mandat, amb tot i el que es pugui anar adequant, i per tant d'un any a l'altre no hi ha grans canvis en el fons, sí, en el que hem anat aterrant. Aleshores, què és el que vam fer? Doncs d'entrada un exercici de compromís, més que de transparència, de compromís amb la ciutadania, de que som càrrecs electes, i malgrat que també això ho expliquem als actes i ho hem explicat també en altres espais, l'oposició no tenim un encàrrec concret a govern, vull dir, per tant, cadascú de nosaltres té la nostra feina i és com un plus ser regidor. Malgrat això, doncs creiem que evidentment hi ha d'haver un exercici de compromís durant tot el mandat amb la ciutat i amb la seva gent, i per tant d'anar fent tasca, i aleshores en aquest sentit és això el que fem un cop a l'any, dir no podem prendre decisions perquè no som l'equip de govern, podem motivar-les, però sí que hem fet tot això durant aquest any per seguir posar-nos al servei de la gent i per intentar conèixer millor la ciutat i amb això poder millorar-la. I això és el que fem, aquest com a plantejament general de l'acte.
0: Jaume, vosaltres esteu satisfets amb el tercer any de mandat que heu tingut com a oposició?
14: Jo penso que sí. Nosaltres hem mantingut el nivell de feina que ens vam proposar a l'inici del mandat. som el grup municipal doncs, que hem presentat més mocions, que se'ns han aprovat més, estan a l'oposició, més propostes, més preguntes, i el nivell doncs, l'hem mantingut, perquè de vegades pot passar de que potser comencis molt fort, no? El primer any has entrat i comences molt fort i el segon any ja potser decaiguis, no? O al revés, hi ha gent que igual no fa res els tres primers anys i l'últim any, com que venen les municipals, comencen a fer feina, no? Nosaltres el nivell de feina l'hem mantingut tots aquests tres anys i aquest darrer any de mandat el mantindrem perquè, de fet, els nostres objectius són aquests, no? Treballem per posar les persones al centre de la nostra acció política i això sempre és permanent. També és permanent el nostre objectiu, no? de treballar l'arrelament, la cohesió social, la cohesió dels barris, un tema que està molt amenaçat per segons quines formacions, i l'arrelament al territori, que la gent conegui on viu i se senti seu i senti comunitat, és molt important, i això ho treballem sempre, i cal treballar sempre, i per permís de feina del grup municipal, anar treballant la feina que fem, comunicar-la, no? La comunicació, la relació amb la ciutadania, tot el que anem fent. I tot això ho fem amb les eines que són a través del ple, que són les mocions, que és el que aquestes iniciatives que els grups municipals que estem a l'oposició podem presentar per una banda, al igual que els pregs o les propostes que en diem nosaltres i les preguntes. Tota aquesta ideologia doncs, intentem doncs, plasmar-la amb les diferents propostes de mocions.
0: Deies que estàveu satisfets amb el volum de feina feta i que s'ha mantingut també la feina feta als anys anteriors, però esteu satisfets amb com s'ha transformat aquesta feina en accions concretes, diguéssim, és a dir, en l'efectivitat del que s'ha fet com a Esquerra Republicana a l'oposició aquest any?
15: No com voldríem. No, o sigui, seria més un no que un sí, però també ho hem de dir, de coses que no dependen de nosaltres. O sigui, de fet, hi ha algunes mocions que tenen a veure sobre accions de la ciutat, sobre accions, per exemple, del territori, que estan aprovades des de fa un i tirem dos mandats, i que sí, depenen exclusivament, no és que diguis que depenen d'altres fons, d'altres administracions, depenen exclusivament de l'acció i de l'impuls.
0: No és com el cas dels instituts, per exemple.
15: No ho és. Fins i tot l'aprovació de convertir en béns culturals d'interès local, com podria ser, es va aprovar l'anterior mandat, el canal de la dreta, hi ha algunes coses que depenen només d'aquest impuls. Aleshores, si ja no s'han fet d'altres mandats, de les que hem proposat, doncs no. Algunes també ho hem de dir, no són d'execució immediata, molt menys les recents, com la que vam proposar del parc a la zona de Josep Marieges, fins i tot la del museu, que ara ja tirarà cafè un any, però som conscients que no són d'execució immediata, però malauradament tenim l'antecedent de que les coses es perpetuen molt i aleshores doncs s'hi genera una mica de frustració, perquè un pot fer propostes i que creieu que són beneficioses i que fins i tot quan són acceptades doncs es queden aturades. Per tant, estem contents de la feina feta, jo crec que força, hi ha marge de millora sempre, però també estem contents de l'efectivitat, no del tot. En la mesura del que depèn de nosaltres, suposo que també sempre podríem encara ser més persistents del que de per si ho som, però no es compleix, no aconseguim que es materialitzi tot el que proposem.
0: Alguna cosa que volies afegir, Jaume?
14: I bueno, això és la correlació de forces. Mai hem de perdre la perspectiva que se'n veia una majoria absoluta, un sol partit ja té més que... I sobren els regidors, passa d'aquesta majoria absoluta, i això com qualsevol parlament, el Parlament Sembollà, que és el ple de l'Ajuntament, doncs primer te pot aprovar o no algunes mocions, algunes que dius serien, diguéssim, votables i aprovables, però d'altres, com deia, comentava la Mireia, que s'han aprovat i que ja estem d'acord, i algunes per unanimitat, per exemple aquestes del bé cultural d'interès local s'han aprovat per unanimitat però que eren un calaix, no? I d'altres doncs, són molt fàcils, no? Perquè donar suport al Correllengua tampoc en el govern municipal no li significava fer cap esforç, diguéssim, no? I d'altres, doncs això, és el que dèiem. Sí que aconseguim influenciar, o que vulgui, encara que no sigui immediat aconseguir allò, però sí que la idea queda, no? Que s'acabi produint. El que passa, clar, si ho estéssim guardant nosaltres, ho faríem en aquell moment, o tan aviat com fos possible. i no quedaria doncs aparcat a que em veiem en un calaix.
0: Pensava que volies afegir alguna cosa, Mireia.
15: Sí, no, és que, bé, sí, anava a comentar que, de fet, és casualment ara que ens convideu, però perquè casualment ha estat ara l'acte, dic que sobre algunes de les xifres que també posava el Jaume sobre l'acció feta dins del ple, doncs, mira, ho diem en primícia, aquest mes, suposo que fins i tot els altres partits estaran aplaudint, és el primer mes en tot el mandat que Esquerra Republicana no portarà cap moció. Normalment sempre en portem dues, però perquè vam decidir acabar d'invertir, tot i que tenim propostes, abans de detallar aquestes que tenim, que les presentarem a octubre, novembre i els mesos que segueixen, vam decidir que amb això de, que has vinculat això que has dit de l'efectivitat, dedicar aquest mes d'agost i part de setembre precisament a fer una revisió de l'efectivitat que havia tingut el que sí havia tirat endavant, per donar per agafar aquest últim any de mandat i incrementar la fiscalització, per dir-ho així, per tal de veure si aconseguíem aquestes propostes acabessin materialitzades.
0: Des de gent de carrer, com a persona que fa un programa cada dia, doncs també està bé que em poseu mocions per un tema de fer directes. Ja ho parlarem. Estaves explicant ara tot el que s'havia parlat el dia 5. Sí. Parlàveu també de la revisió que s'havia fet. Un altre dels temes era també un pla d'acció pel següent mandat. En aquest sentit, quines són les conclusions que van sortir d'allà per saber quina seria l'actuació en el proper any?
15: Bé, doncs mira, tal com vam plantejar l'acte, una mica... Quan el vam començar també vam parlar a l'inici d'objectius i al final vam parlar de pla d'acció i d'aquestes conclusions, doncs d'alguna manera anaven en continuïtat amb les de l'any passat. De fet, fins i tot ho vam explicar, que les primeres eren allò que se'n diu informàticament un copy-paste de l'any passat, les primeres perquè no tenia sentit que canviessin. Mm. I era precisament tot el que fem en el nostre dia a dia, que és consolidar aquesta presència a la ciutat, aquest contacte amb la ciutadania, poder escoltar, poder recollir propostes per convertir-les en accions materialitzades, el seguir generant sinergies amb tot el teixit associatiu, amb tot el teixit comercial i amb la ciutadania en general, perquè es puguin fer més col·laboracions, i també el compromís que té Esquerra, i això ja és una base ideològica, de que aconseguim una ciutat que sigui socialment més justa, més verda, més cohesionada, que posi sempre i en tot moment a les persones i a totes les persones al centre. Aleshores, això era una mica el que acabàvem en les nostres conclusions. Si és cert que això, i volem mantenir això, si afegeixen algunes que tenen a veure amb aquesta transició de final de mandat, que és precisament la revisió de manera conjunta amb el nostre partit a nivell local, precisament de tota aquesta tasca que hem fet, que és el que dic que hem estat dedicant fent ara aquest agost i setembre sobretot, l'anàlisi de la feina feta, en aquest cas també, com has comentat, vinculat a l'efectivitat, per part del govern local, per poder a partir de també posar una mirada crítica d'entrada, evidentment sempre constructiva, que això també ajudi a millorar la ciutat. I també hi ha una altra acció que és només d'aquest últim any, que és aquesta preparació de l'equip que haurà d'encapçalar aquest nou mandat i que esperem que sigui encara amb més nombre de regidors i de regidores que en aquest.
0: Jaume, després d'aquestes reflexions del dia 5, què és el que canviarà respecte a l'acció del tercer any de mandat en aquest quart?
14: Bé, és el que estava apuntant ara la Mireia. Nosaltres el que, també puc dir el que no canviarà, perquè nosaltres el que no canviarà és el que dèiem, és el treballar per la millora de la qualitat de vida dels sampollans i les sampollanes, i amb aquest to sempre crític però constructiu. I un dels temes que és que, a més, hi ha coses que no poden canviar, malauradament, hi ha polítiques que els propers anys estaran sobre la taula, com és tota la problemàtica de l'habitatge, i per tant i la solució a l'habitatge a través d'un ajuntament que té les competències que té, han de ser polítiques, diguéssim, de tipus holístiques, no? De molts àmbits. Promoure, doncs, que altres administracions que poden construir habitatge en facin, no? Com ha anat passant, però això encara ha de ser més. Al igual que la rehabilitació, nosaltres també acostem molt que es treballi la rehabilitació. Tenim molts barris, no?, dels anys 60 i 70, hem presentat iniciatives en aquest sentit, ho hem parlat a nivell de pressupostos, que s'hauria d'invertir més o apostar de forma clara en la rehabilitació, i doncs això doncs continuarà. Vull dir, hi ha coses que tant de bo, per exemple, el tema aquest, és un tema més de solució i que no haguessin de posar sobre la taula, no? El tema de la cohesió que parlàvem, no? I de la cohesió social, tenim una societat tensionada en temes econòmics, tenim una situació global amb inflacions, una inflació que es pot disparar pel context internacional, no? I en això doncs pot encara amenaçar aquesta cohesió i aquestes amenaces que tenim per part de segons quins grups, doncs, a l'extrema dreta, de trencar aquesta cohesió social, no? Aquestes diferències entre les diferents persones, entre les diferents classes econòmiques, doncs, que s'accentuïn, i per tant, doncs, són polítiques permanents i que les hem de tenir sempre sobre la taula i que, si les hem tingut fins ara, les continuarem tenint d'ara en endavant, això segur.
0: Mireia, diries que la conclusió, per tant, seria seguir en la mateixa línia, diguéssim?
15: Sí, evidentment sí, ja dic, amb totes aquestes cosetes que creiem que podem anar millorant, però creiem que després de tot aquest anàlisi i després sent ja, havent passat una tercera part del mandat, hi ha una conclusió que és irrefutable i no ho direm nosaltres, fins i tot les dades que publica l'Ajuntament perquè fa els plens, l'ús de les paraules, etcètera, etcètera, que és que ho farem millor, ho farem pitjor, però a Esquerra sempre hi som amb el que ens correspon, que és l'encàrrec principal que ens dona aquest Ajuntament, que és dins del ple, però sobretot encara sempre hi som a peu de carrer. Creiem que ho podem dir amb la boca gran, després d'haver passat, com dic, tres quartes parts del mandat, i aquest any no serà l'excepció.
0: Explicaves abans, Jaume, que et preocupava la cohesió als barris i et preocupava que alguns partits la volguessin trencar. Quins són aquests partits i què és el que volen fer?
14: Bé, l'extrema dreta, vull dir, tenim a Vox, possiblement Aliança Catalana, de vegades podríem trobar-nos al PP, ja ho anirem veient. Hem tingut un estiu, doncs, tot el tema de Ceuta, doncs, que això encara ha tensionat més, i ens trobem que la situació econòmica, doncs, estem veient amb els preus dels combustibles, que pot ser que es disparin més, i per tant el preu dels aliments es disparin més, i per tant la tensió a nivell social, doncs, la gent no arriba a final de mes, és que és així. Tot és més car o pot acabar sent més car, i això alimenta, doncs, aquestes forces.

0: final de mandat, però ja en perspectiva dels anys que vindran, i aterrant a Sant Boi, malgrat aquest marc que us deia, que a nivell social doncs, cal tenir present, tema l'habitatge, però també són uns anys que Sant Boi hauria de tirar endavant i per fi tot el tema del trasllat de la subestació, això ha de continuar. Red Elèctrica, el pla quinquenal, ja incorpora el trasllat de les línies de molt alta tensió que s'han de fer en aquests anys, aquests 5 anys, o ja crec que n'hem gastat ja un. Vull dir, això s'ha de produir aquests anys que vindran i, per tant, això ha de provocar també el trasllat de la subestació i anar avançant amb el trasllat també de la caserna. I el que sí que és més... potser que anirem veient més, és tota la façana històrica de la ciutat, no? Tot el conjunt de l'aparellada, que Esquerra històricament hem defensat doncs, una proposta des de l'any 2002 i que ara van bastant en aquesta línia, doncs això s'ha d'anar aterrant, s'ha d'anar materialitzant. Són uns anys, pensem, que són importants i seran molt importants per la ciutat de Sant Boi en positiu. En positiu. Tenim moltes assignatures pendents de fa moltes dècades, no? I que cal anar treballant, nosaltres anirem treballant amb aquesta línia allà on siguem útils a nivell local, a nivell del govern de Catalunya o al govern de l'Estat o als pressupostos de l'Estat, allà on sigui, el Consell dels Diputats, a apretar per escombrar, per millorar Sant Boi, que és la nostra obligació.
1: Mireia, per recollir també algunes de les coses que explicava el Jaume, sobretot a l'inici d'aquesta intervenció final, teniu ara mateix idea o informació sobre si finalment es presentarà l'Aliança Catalana?
2: No, honestament no els hem parat ara, seguit tan de prop ni investigat per saber el què. Si és cert que sí, s'han estat presentant alguns plens, no sempre tampoc la mateixa gent. Jo, que m'estic a dalt, tampoc m'hi fixo tant, però els nostres companys assessors del grup sí. Però tampoc els hem vist tan massa en presència a peu de carrer. Com si hem vist malauradament a la ultradreta espanyola. No podem concretar-ho. Suposo que serà encara un misteri fins als propers mesos.
1: L'última pregunta, això que explicàvem ara, del que va passar també respecte a Ceuta, algunes de les coses que es van veure també a la plaça de l'Ajuntament, el que s'ha explicat també, sobretot a nivell de comunicació per part del Partit Popular, creus que confirma un gir a la dreta del partit?
2: Sí. un gir de la dreta del Partit Popular més sí. Cap a la dreta. Sí. De fet, el partit a nivell local tenen a vegades una idiosincràsia que poden tenir diferent. Nosaltres, fins i tot en el cas del Partit Popular a Sant Boi, hem arribat a aplaudir coses com l'ús del català per part de la seva portaveu, però això precisament també anat tirant enrere, i el mateix amb aquestes polítiques, sobretot ara amb aquestes mesures migratòries. Per nosaltres hi ha un clar gir més cap a la dreta, per descomptat, malauradament, voldríem menys partits d'extrema dreta.
1: Obrint, doncs, aquest curs polític, parlant amb Esquerra Republicana, any d'eleccions. Em sembla que ens tornarem a trobar durant el programa durant aquest proper any. Mireia Mendoza, gràcies per acompanyar-nos.
2: Gràcies a vosaltres per convidar-nos un cop més.
1: Jaume Sanz, moltes gràcies també per atendre'ns avui.
0: Gràcies a vosaltres.
1: 6 minuts i seran les 7 de la tarda. Nosaltres ara marxem de l'estudi i ho fem per parlar amb l'Eloi Collazos, que em sembla que avui ha marxat de ruta gastronòmica. Eloi, em fas una mica d'enveja, on estàs ara mateix?
3: Hola, John, què tal? Sí, tenia una miqueta de gana, encara és d'hora per sopar, però no tant per començar a demanar taula. Soc al carrer Lluís Pasqual Roca, d'aquí de Sant Boi, perquè al número 38 hi trobem un restaurant relativament nou a la ciutat, l'Alma Ibèrica. Va començar la seva activitat aquest estiu, el 23 de juliol, i va celebrar la inauguració l'1 d'agost. Ens trobem asseguts en una de les taules, en un espai on podem veure barra i un bar doncs, tradicional, de tapes, el de sempre, i ara parlarem amb el seu copropietari, amb el David García, el propietari, com hem dit, d'aquest nou restaurant d'aquí, Sant Boi, Alma Ibèrica. Què tal, David?
4: Hola, molt bona, moltes gràcies per vindre aquí a Alma Ibèrica a visitar el nostre restaurant.
3: Abans de res, parlar de la inauguració, perquè realment va ser un èxit, no?
4: Sí, la veritat és que va ser un èxit. Van començar a les 12, van posar aquí un cortador professional i la veritat que el bar va acabar molt, molt ple. Va ser un èxit.
3: Com va sorgir aquesta idea de crear Alma Ibèrica? És a dir, teníeu clar que volíeu fer aquest projecte a Sant Boi?
4: Sí, bueno, estava molt cansat de tot el que havia, no? I ma mare tenia una idea molt clara i tenia molta mala cuina i va decidir muntar el tip bar de tota la vida, un bar clàssic, el bar marano de tota la vida, i un 2.0, no? Com jo li dic.
3: Veiem aquí les copes de vi al nostre voltant. Estem

0: asseguts aquí al costat del mostrador. Creieu, per tant, que faltava a Sant Boi un bar com el vostre?
1: Sí, jo crec que sí. Bueno, que ja n'hi ha algun quin altre que falta més com nosaltres, no? Però nosaltres portem una idea una mica diferent, no? Portem baus, portem focatges, taules d'embotit, no? I crec que aquests negocis fan falta. I la gent que ve, sobretot que són veïns del barri, ho diuen, que això feia molta falta.
0: Ara parlarem una miqueta també de les tapes que teniu i de la carta, però abans, per conèixer-te una mica, teniu o heu tingut abans algun bar o alguna restauració?
1: Sí, ma mare va tenir una cafeteria ahí a Francesc Macià, que es diu Com Vulguis, que ja fa molts anys, i va ser també un èxit. El que passa que per tema familiar es va acabar.
0: El nom d'Alma Ibèrica ja es dona alguna pista del que trobem com a carta, no? Però per què vau escollir aquest nom?
1: Bueno, una amiga meva tenia la idea de muntar-se una empresa, no?, de cortador de jamón, no?, professional, i aleshores em va dir el nom i vaig dir, oi, doncs mira, agafo el nom i muntem una empresa. I així ha sigut, la veritat, i és una mica aquesta, la idea. La veritat és que la gent està molt contenta amb el nom, sí que és un nom que atreu molt l'atenció i està guai.
0: Quan veu pensar en aquest local, quin tipus d'ambient us esperàveu?
1: Mira, doncs, la veritat és que no ho sabia. És una pregunta una mica... Però el client que tenim és un client que venia a jugar ja, que joder, això és un bar de tota la vida, jugar, que ets de Sant Boi, que coneix el jugar, però vamos. I aleshores com que una miqueta, no?, tenim la seva clientela, no?, i ve gent major i moltes famílies. Gent jove apenas ve. Una mica en mica, però encara no.
0: Anem a la part, suposo que més important o dels més importants, que és la carta, no? Què podem trobar a l'Alma Ibèrica?
1: Aquí podeu trobar tot tipus d'ibèric, no? Podeu trobar carrillera, pulled pork, callos, morcilla, chorizo, chorizo de león, chorizo de a la sidra, baos de pulled pork, de carrillera, focaccias más, las porky fries. La veritat és que tinc una carta molt, molt extensa i la veritat és que està agradant molt. I necessites més un dia per provar tot, la veritat.
0: Imagina't que jo entro per aquesta porta aquesta nit, per exemple, què em recomanaria sí o sí, si vinc amb els meus amics, de tastar?
1: Doncs el Bau Fest, no?, que possiblement són nou baus, no?, i és una mica provar tots els baus, no?, però clar, també la gent ve i pedeix oreja, i l'oreja és un èxit també, i les almòndigues i los callos, és que és una mica a gustos.
0: Els preus també, pel que hem pogut veure, són bastant competitius també. No sé si ho teníeu clar, que era una de les o dels punts forts d'Alma Ibèrica.
1: Sí, els preus són molt competitius, la veritat que estan bastant bé, i la gent ho diu, ostres, que barat, que bé tot, no? Digo, mira, doncs millor, així es queden, saps? I de mica en mica ja pujarem.
0: A més, tenia una oferta al migdia, no?, de tapa més canya.
1: Sí, oferta, sí, clar, tenim els esmorzars. Tenim les ofertes d'esmorzar, no? Després tenim el canyatapa de dilluns a... Perdona, el canyatapa és dissabte i diumenge de 12 a 2 per 3,50. La veritat és que s'està convertint en un èxit això, eh? I funciona molt bé. Després tenim... Els dimarts també tenim oferta, les braves a 2,50. Bueno. Seguim-nos a Instagram perquè n'hi ha moltes cosetes aquí.
0: Què és el vostre Insta?
1: El nostre Insta és Alma Ibèrica amb dos as.
0: Doncs mira, així queda apuntat per l'audiència. I ja per acabar, David, quin balanç feu d'aquestes primeres... Bueno, ja primer mes, més de primer mes, quasi el segon, quin balanç feu general d'Alma Ibèrica?
1: Doncs mira, doncs començant en agost, que vam començar l'última setmana de juliol, i hem recorregut tot l'agost molt contents, i aquest començament de setembre està funcionant, i ara suposo que d'aquí un par de mesos que ens donin la terrassa funcionarà molt millor, perquè això fa falta.
0: I que sigui copropietari d'Alma Ibèrica, moltes gràcies.
1: A vostè, gràcies.
0: Doncs ja sabeu, Alma Ibèrica, el número 38 del carrer Lluís Pasqual Roca de Sant Boi. Nosaltres continuarem una estona per aquí i potser aprofitem també per tastar alguna cosa de les seves especialitats. John, ens veiem. 3CAT Info.
2: Bona tarda, són les 7. A aquesta hora repassem els titulars més importants del dia, però comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit d'equip viari.
3: Es manté tallada l'N230 al Farràs, al Segrià, en direcció Viella, per un incendi forestal. En direcció Lleida es troba tallada a l'altura de Castellonroi, a l'Aragó. Es fan desviaments per altres vies de la zona. Al transport públic destaquem els retards de l'R4 de Rodalies, que poden superar els 30 minuts per l'atropellament aquesta tarda d'una persona.
2: Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. L'executiu de Salvador Illa aprova el pla per climatitzar progressivament totes les escoles i instituts de Catalunya. És un dels compromisos que el president va avançar ahir a la seva conferència de mig mandat. El govern, però, reconeix que l'anunci d'assolir el 6% del PIB en inversió educativa s'emmarca en un termini de 10 anys. I el Consell d'Educació de Catalunya, que ha de capitanejar el debat sobre la crisi del sistema educatiu, diu que es marca com a objectiu recosir la confiança amb la comunitat educativa després dels mesos de confrontació. La inflació puja al 4% a l'agost a Catalunya, impulsada sobretot pel preu dels carburants, però amb increments també en els aliments. Els sindicats demanen revisions salarials que compensin l'alça de preus i protegeixin el poder adquisitiu dels treballadors. I el jutge Llarenes resisteix a amnistiar Carles Puigdemont malgrat el vistiplau dels tribunals europeus a la llei. El magistrat del Suprem insisteix a assenyalar l'expresident i l'exconseller Toni Comín per malversació i diu que la justícia comunitària no s'ha pronunciat sobre aquest delicte. La carpeta podria quedar tancada les pròximes setmanes amb les resolucions del Constitucional.
4: Esports.
5: Ja tenim en joc el partit de la sisena jornada de la primera divisió masculina de futbol entre el Rayo Vallecano i l'Espanyol. Els primers instants d'aquest partit, empat a 0 al marcador. Avui jugaran dos partits més d'aquesta sisena jornada. Són l'Alavés València a les 8 i l'Elx Madrid a partir de 2:15. El Barça, per la seva banda, jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. D'altra banda, el davanter blaugrana Hamza Abdelkarim ha renovat demà el Barça fins al 2030. I a tot això, afegir que el Camp Nou acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol el 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
2: Pel que fa al temps, pocs canvis en les pròximes hores. Cel serè, tret d'algunes nuvolades al Pirineu. Últim dia de calor intensa i demà arriba un canvi de temps. Matí més ennuvolat i a partir del migdia ruixats i tempestes localment intenses, sobretot a la meitat est, i un notable descens de la temperatura que es farà més evident dijous.
4: Trescat Info.

0: Actualitzem la informació local. Dos centres de Sant Boi formen part del primer centenar d'equipaments educatius on la Generalitat actuarà per combatre les altes temperatures.
1: Els instituts Marianao i Rafael Casanova han estat seleccionats entre els 100 primers centres educatius públics de Catalunya on el govern actuarà per millorar-ne la climatització. Són els centres considerats prioritaris davant les situacions de calor més difícils i les actuacions haurien d'estar enllestides abans del juny del 2028. Aquests treballs formen part d'un pla més ampli de la Generalitat que preveu climatitzar els més de 2.500 centres educatius públics de Catalunya abans de l'any 2031, amb una inversió global de més de 2.500 milions d'euros. Les actuacions no consistiran només a instal·lar aires acondicionats, sinó que inclouran sistemes de climatització integral, ventilació mecànica i energies renovables adaptats a cada edifici. I continuem parlant de joventut. L'Ajuntament de Sant Boi prepara un nou pla local de joventut per al període 2027-2031, que haurà de marcar les prioritats municipals dels pròxims 4 anys. Ahir, a Gent de Carrer, el regidor de Joventut, Marc Aguilar, explicava els objectius del nou pla.
2: És el full de ruta, no? Que ens marquem nosaltres, però que aprova el ple l'Ajuntament, per tant, el marca el ple, i que ens han ajudat a definir-lo tots els joves en sessions participatives. I d'aquí sortiran, no?, les noves demandes també que hi ha, que són variopintes, perquè hi ha des de temes d'habitatge, fins a temes d'oci, fins a temes educatius, qualsevol àmbit que es pugui tocar i que afecti els joves, que són tots.
1: Entre els àmbits que es volen abordar hi ha l'habitatge, l'oci, l'educació, el transport i la formació. I pel que fa a la mobilitat, continuen avançant les obres de la B25. El Ministeri de Transports ha anunciat la finalització de diversos enllaços a Sant Boi Nord, Sant Boi Cornellà i La Parellada, així com la incorporació a la C32 en sentit Castelldefels. Entre les principals novetats hi ha la nova rotonda de La Parellada que facilita els moviments cap al carrer Saragossa i la zona industrial i les noves connexions de Sant Boi Nord amb el centre i el nucli històric. Encara queden pendents dos aparcaments, el carril bici i la integració ambiental de l'entorn de l'enllaç nord. El conjunt del projecte té un pressupost de 65,8 milions d'euros.
0: Passen 6 minuts de les 7. I és el que explicàvem abans, Eloi, has marxat d'excursió fa res. Escolta, estava allò bo o què?
1: Molt bo, l'Amèrica. Sí, alguna coseta, és cert que ja era tard, perquè encara és una hora entremig, no? Sí. dels dos àpats.
0: Més de berenar.
1: Més de berenar, sí, el que he dit, no? Però bueno, igualment sí, hi havia gent també, sí que bon bar.
0: Avui és un programa en el que marxarem molt d'excursió, abans he marxat d'etapes, i ara tindrem també un tastet de cultura que tenim aquí a Sant Boi últimament amb una exposició.
1: Doncs sí, marxem amb la Marina Blanco, que avui no es troba a l'estudi. Bona tarda, Marina Blanco, on et trobes?
3: Hola, bona tarda. Doncs sí, em trobo a Can Castell Centre d'Art, on des del passat 12 de setembre es pot visitar l'exposició Tribus Urbanes, quan la música es va convertir en identitat. Una mostra que recorre diferents cultures urbanes, com els mods, els rockers, els punks, els skinheads o els heavies, especialment entre les dècades dels 70, 80 i 90. Ho fa a través de fotografies, objectes, roba, cartells, discos i altres materials de l'època, amb la voluntat de mostrar com la música no era només una banda sonora, sinó que també era una manera de vestir, de relacionar-se i de construir identitat. L'exposició també dedica una part específica a com es van viure aquestes escenes a Sant Boi. Avui ens trobem amb una veïna de Sant Boi, Merche, bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
3: I volia preguntar-te quin record d'aquella època t'ha tornat al cap en entrar aquí, a l'exposició.
4: Doncs mira, en primer cop, molta alegria, una alegria immensa de jo haver viscut tot això. Tot i que tinc fotos a casa, de tants d'altres les mires, però aquí, tot junt així, m'ha vingut una enyorança, però molt maca, d'un temps, als 80 al meu cas, en què la música ens unia a tothom, ens feia pertànyer als grups, tot i que jo no pertanyia a cap subcultura, no? Així tan definida, però sí que tenia amics a tot tipus de tribus. I hi havia una conjunció amb la música, es vivia molt als locals de Sant Boi, amb la música, al carrer, i això, bueno, els primers anys meus de la meva joventut.
3: Molta nostàlgia.
4: Molt, molt, molt, molt.
3: Doncs moltes gràcies, Merche.
4: Pues moltes gràcies a vosaltres.
0: Doncs ara mateix, la Marina, que es troba en aquesta exposició, ara ja veiem que passem d'una tribu urbana a una altra. Això ara mateix com es planeja? Perquè allà hi ha moltes coses a la vegada.
1: Doncs sí, Marina, no sé què veus des d'allà i què et crida més l'atenció d'aquesta exposició.
3: Doncs el primer que més em crida atenció és que doncs, hi ha molts elements que avui a dia ens poden semblar molt quotidians, per exemple una manera de vestir, però en aquell moment doncs, podien ser doncs, molt, molt identificatius. I també em sembla molt interessant que per cada tribu hi ha un espai de testimonis, ara mateix em trobo aquí davant dels testimonis loquers, i els veïns que visitin l'exposició poden posar-se uns auriculars i escoltar la declaració.
1: Mm-hmm. Com està organitzada tota l'exposició? És a dir, són diferents tribus o com està composat tot?
3: Doncs es tracta d'un recorregut que està organitzat en diferents sales i cada tribu té el seu espai amb els elements doncs, més representatius de cadascuna, però no segueix un ordre com tal.
1: No hi ha un ordre cronològic, no?
3: Sí.
1: També hi ha una part, pel que hem pogut llegir, específica de Sant Boi, no sé si l'has pogut trobar.
3: Sí. Aquesta és una de les parts que crec que és més interessant pels veïns de Sant Boi, perquè l'exposició doncs, no es queda només en la història de les tribus de Barcelona. I a la part de Sant Boi trobem fotografies, objectes personals que mostren la història local i quins eren els llocs, com ara per exemple estic mirant una foto d'un bar que freqüentaven els grups en aquella època. I a més hi ha un mapa molt xulo, que és un espai molt xulo on hi ha paper i boli i pots apuntar doncs, els llocs que freqüentaves. Se m'escolta?
1: Què més hi podrem trobar, aquesta part? No sé si hi ha algun objecte que ens puguis descriure.
3: Sí, de Sant Boi hi ha un mapa molt xulo, que ja he comentat ara mateix, on hi ha paper i boli, on la gent pot apuntar les zones que més freqüentaven. Hi ha també moltes fotografies de bars musicals i està, la veritat és que, molt xulo.
1: I una de les parts, a més, Marina, és dedicada al punk, no? Què podem veure concretament d'aquest espai?
3: Sí, doncs hi ha diferents zones en les que es parla del punk, hi ha cartells i hi ha vestimenta, que és la part que, bueno, que personalment més em crida l'atenció, perquè bueno, crec que sobretot la roba i especialment la punk és un element que explica molt bé que, bueno, que el punk no era només un gènere musical, sinó també una forma d'expressar-se, no?
1: Marina Blanco, moltes gràcies. Aquesta darrera part de la qual ens parlava la Marina Blanco, la dedicada al punk, en va ser comissari i per tant va participar directament a la seva creació el Johnny D, activista contracultural, promotor musical, escriptor i responsable del celler independent Casbah Music. Johnny D, què tal? Bona tarda.
5: Bona tarda, com esteu?
1: Abans de preguntar-te per l'exposició, quina és la teva relació amb el moviment punk?
5: Bé, doncs jo amb 14 anys m'hi vaig sentir completament identificat amb aquella moguda i diguéssim que m'hi vaig integrar de manera natural.
1: Quins elements destacaven?
5: Bueno, el primer que ens va cridar l'atenció a tots aquells jovenets va ser la música i l'estètica. La música perquè és com diguéssim gairebé tots vam arribar a través dels Ramons que sonaven ara o dels Sex Pistols o dels Clash, però després en el moment de veure l'estètica, les pintes d'aquells músics, no? Ràpidament sentíem que allò anava amb nosaltres. I de manera natural, ja et dic, jo amb 14 anys vaig entrar en contacte amb els primers joves punks que hi havia a Barcelona i ràpidament m'hi vaig trobar com a casa i vaig veure que jo formava part d'aquella identitat col·lectiva.
1: Hi havia alguna característica diferent dels punks d'aquí de Catalunya o Barcelona i la seva àrea metropolitana que la resta de punks, la resta del món?
5: Sí. Hi havia primer una diferència entre els punks de l'estat espanyol i de la gran majoria de la resta del món, perquè aquí acabàvem de sortir d'una dictadura feixista i tots nosaltres havíem anat a escola durant els anys de la dictadura, amb el que això significava a nivell de repressió cultural, mental, sexual, musical també, i després hi havia una diferència més subtil entre el moviment punk a Barcelona, àrea metropolitana i Catalunya, i els de la resta de l'Estat, perquè aquí a Catalunya sempre hi ha hagut un element que es respira, diguéssim, que té unes connotacions llibertàries importants.
1: Eren, per tant, un moviment amb uns valors més liberals dels que hi havia aquella època, no, Joni?
5: Sí, sí, totalment. Era un moviment trencador completament. Primer, d'una manera individual, vull dir que tu ho senties, però després, en el moment en què entres en contacte amb el moviment punk com a tal i te n'adones que tu formes part d'allò, doncs a partir d'aquell moment ja te n'adones de que el que hi ha un sector de la joventut de la qual tu formes part que el que vol és trencar.
1: Mm-hmm. Anem ja a l'exposició. Com la vas plantejar? Perquè què volies que entengués la gent quan entrés en aquest espai?
5: Doncs jo tenia una idea molt clara des del principi, i és que la gent s'havia de sentir identificada amb el que estava veient i entendre completament el que nosaltres volíem dir. Disculpeu, és que m'estan trucant a la porta, però no, ja, o sigui, estic amb vosaltres. Llavors vaig decidir que volia que hi hagués, per una banda, que es veiés l'estètica, és a dir, les portades dels discos, els fanzines, que van ser l'element més important de la nostra comunicació. Els fanzines eren unes revistes casolanes que fèiem nosaltres mateixos i que d'alguna manera són el mitjà de comunicació que van cohesionar tot el moviment, però no només a Barcelona o a l'Estat espanyol, sinó a tot el món. Els fanzines que fèiem aquí a Barcelona teníem relació amb els fanzines que es feien a Anglaterra, a Itàlia, als Països Baixos o fins i tot als Estats Units. Després, d'altra banda, hi ha una selecció important de fotografies. Tot el material que hi ha al sector punk de l'exposició és de l'àrea metropolitana de Barcelona, perquè el moviment punk, si alguna cosa va tenir que el diferenciava de la resta de moviments, era la creativitat. Llavors, hi ha altres espais dins de l'exposició que eren col·lectius, diguéssim, no tan creatius, i que hem hagut de tirar de material de fora de l'àrea metropolitana, però aquí nosaltres, en canvi, vull dir que l'exposició en realitat se'ns queda petita, perquè només amb els fanzines, amb les fotos, amb els cartells dels concerts, hi ha un parell de sectors dins de l'exposició del punk que són sobre fets que van marcar el moviment. Un és una agressió policial que vam patir en un bar de Barcelona que es deia Concèntric, i que allò va portar va sortir a tots els mitjans de comunicació, van haver-hi companys que van estar detinguts i empresonats, llavors allò encara va cohesionar més el moviment. I finalment també la primera ocupació d'una casa que es va fer aquí a Barcelona amb la intenció de crear el que avui en dia es coneix com un centre social ocupat, doncs tot això està reflectit, i òbviament aquest tipus d'activitats, altres mogudes juvenils, el que s'anomena a l'exposició, que va ser una paraula despectiva creada pels grans mitjans de comunicació com a tribus, doncs les altres tribus no en tenien.
1: Mm-hmm. Què és el que més t'ha costat d'explicar o d'exposar? Perquè què creus que costa més d'explicar avui en dia algú que no va viure l'època punk?
5: A veure, en realitat, explicar la moguda punk en un parell de parets és molt complicat, perquè, com dic, vam viure molt intensament, però per una altra banda nosaltres érem prou intensos com per crear moltíssim material i crear moltíssima informació. Llavors, en principi era difícil, però jo estic molt content amb el resultat i amb el que s'ha fet des de l'altaveu. Des d'aquí agrair a l'Ernesto Barba i a la Vanessa Marín, que són el Martín, perdó, que són els comissaris de l'exposició, perquè, com dic, els discos, els cassets, els cartells dels concerts, un petit espai per explicar com es comunicaven els grups amb el seu públic, retalls de diaris, fotos, fins i tot hi ha una pancarta que hem recuperat d'una d'aquelles manifestacions que es van fer contra la integració de l'estat espanyol a la OTAN al voltant del referèndum del març del 86, doncs fins i tot hem recuperat una pancarta d'aquell moment, no? Llavors, la veritat és que jo crec que, tot i ser un espai reduït, dona una visió claríssima de la nostra creativitat, del que volíem dir i del que vam representar en el seu moment.
1: Johnny Day, encarregat de l'àrea punk de l'exposició Tribus Urbanes de Sant Boi, moltíssimes gràcies.
5: Gràcies a vosaltres, un plaer.

0: 10 minuts i seran 7:45 de la tarda. José María Peinado, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: I benvingut a Gent de Carrer. A punt de començar el curs, que no l'any.
1: Exacte.
0: El curs a Sant Boi Vall. Quan comenceu?
1: Aquest any, el 28 de setembre.
0: El 28 de setembre. Avui has vingut a Gent de Carrer també a presentar-nos aquest curs i moltes activitats també que passaran per si algun santboià o santboiana també vol apuntar-se. Què és el que feu en el vostre dia a dia?
1: Pues mira, nosotros hacemos clase de lunes a sábado por las tardes. ¿Mm? Y los domingos por la mañana. Hemos abierto unos cursos los domingos por gente que, sobre todo, que trabajan a tres turnos o gente de comercio, que tienen comercio y durante la semana no les da tiempo de venir a las clases, pues ahora hemos abierto unos cursos también el domingo por la mañana. O sea que los siete días de la semana.
0: Es pot anar allà i, sobretot, acabar gaudint del ball, que és el que la gent, quan entra allà d'alguna manera, pot portar alguns problemes, el que sigui, però com surt la gent d'allà després de les vostres classes?
1: Mira, yo como objetivo, como presidente de la asociación, siempre digo que nos marcamos tres objetivos. Uno es socializar, otro es aprender a bailar y el tercero es olvidarnos un poquito del móvil. Entonces la gente de allí sale contenta, animada. Es verdad que hay veces, según qué día, según cómo te encuentres, que da hasta un poquito de pereza ir a hacer el baile. Pero luego siempre, siempre, siempre cuando se acaba la clase, siempre se ha hecho corta y siempre uno agradece de haber dejado el sofá y haberse ido a bailar un rato y estar con los amigos y aprender a bailar.
0: Clar, el que passa a vegades és que potser a molta gent li fa vergonya en un principi, no? Perquè ballar també és una cosa que t'exposa d'alguna manera. Què li diries a aquesta gent que potser podria tenir dubtes per això?
1: Pues mira, sobre todo y sobre todo nos pasa a los hombres, que nos da más vergüenza, más corte empezar a bailar. La vergüenza y el corte hay que dejarlo, es fundamental que tengamos un poquito, pero que no sea excesivo.
0: Lo necesario para sobrevivir,
1: sí,
0: ¿no?
1: Pero para echar el día, pero ya sí. Está. Pero en la clase de baile, piensa que si viene una pareja que es de inicio, que no ha bailado nunca, y la pongo en mi clase, por ejemplo, pues va a durar un día o dos, porque nosotros ya llevamos muchos años bailando, hay mucho nivel, y entonces se van a sentir totalmente descolocados. Pero normalmente a la gente de inicio lo ponemos en gente de inicio. Y tú no sabes, pero el de al lado tampoco sabe. Y entonces al final, yo siempre digo, tú te pueden reír de ti un poquillo según qué es lo que hagas, pero tú te ríes de los demás. Y la cosa es que al final nadie se ríe, se lo pasan bien, se aprende a bailar. Y sobre todo es fundamental que dejen un poquito la vergüenza para otras cositas. Para la clase de baile no.
0: Clar, com funciona això? Aquests diferents nivells que ara ens explicava, si algú arriba, primer què fa? Que us explica el nivell que té, a partir d'aquí el situeu en un punt o en altre? Com funciona això?
1: Sí, aquí la selección se hace. Primero tengo que saber qué nivel tienes. Sobre todo ya dando por hecho de que vienes con pareja, porque el baile sin pareja es diferente. Hay mucha, en la asociación de San Boival el 98% somos pareja. Entonces casi todas las clases son en pareja, menos un par de clases, que le llamamos baile en línea y viene gente suelta, mayoritariamente chicas, pero bueno, también puede haber algún chico que no tenga pareja de baile y viene a bailar allí. Pero lo ideal es de aprender a bailar con tu pareja y ara se m'ha ido un poco la pregunta que m'havies fet.
0: Sí, que com algú arriba que pot tenir un nivell o altre, sí. I a partir d'aquí com es distribueix?
1: Sí, pues bueno, una vez que sabemos si vienes con pareja o no, te pregunto si tienes nivel o no. Si no tienes nivel, pues hay unas clases siempre que son de inicio, que intentamos que sean de inicio, de la gente, pues que el año pasado a lo mejor vinieron también, pero faltaron mucho la clase, no cogieron mucho nivel, y la gente que empieza de cero. Y luego todos los demás, los que estamos en la asociación, pues cada año vamos siguiendo lo mismo y el mismo profesor va avanzando según lo que el mismo alumno le vaya proponiendo. Si tiramos mal los alumnos, el profesor tira más.
0: Clar, és una forma que tothom pugui estar, que se senti a gust, no? Que se senti que la gent que hi ha al voltant van al seu mateix nivell, d'alguna manera.
1: Sí, es que si no sería un problema, ¿eh? Sería, yo no iría a una clase donde estoy sufriendo. Entonces se trata de hacer un nivel donde tú te encuentres a gusto, donde tú tengas un nivel parecido al resto de la clase, aunque sea cero, aunque sea cero, pero bueno, o en, la idea es esa de que tú te sientas a gusto en tu clase. Tú no vienes a sufrir, tú vienes a disfrutar. Y sobre todo, y siempre lo digo, que mucha gente lo hace, luego me da la razón cuando me ve por los bailes, me lo dice, es que en las clases hay muy buen ambiente, muy buen rollo entre, entre los alumnos, hay muy buen ambiente.
0: Clar, és el que dèiem, hi ha gent amb més nivell, hi ha gent amb menys nivell, hi ha gent que segurament pensarà que és impossible que aprengui. La gent que se li dona molt malament també pot acabar a aprendre a ballar d'alguna manera?
1: Pues a mí cuando me hacen esta pregunta o alguien me comenta que yo no, a mí me sale una sonrisa. Porque, mira, yo que llevo muchos años bailando, si ahora mañana me enseñan un paso de baile, pues sí, lo tomo, lo intento hacer bien y perfecto. Pero la gente que es como tú acabas de describir, que no, que no, que no, que no, cuando aprenden un baile, perdón, cuando aprenden un paso, se vienen arriba. Ellos pensaban que nunca iban a aprender un paso y se motivan porque han aprendido un paso, porque luego al cabo, el mes siguiente han aprendido ya dos o tres secuencias y al final... Yo así en plan cariñoso digo, se vienen arriba y eso no se borra nunca, porque eso les encanta el baile.
0: Clar, perquè a més el que té és que quan estàs al principi de qualsevol aprenentatge és molt més ràpid l'avenç, no?
1: Sí.
0: Quan ja tens més nivells, quan més et costa millorar.
1: Sí, es exacto. Es lo que llevamos muchos años bailando. Sí, siempre se aprende, porque esto tiene una diferencia a ir en bici. Como se suele decir, y en bici no se olvida nunca, pero el baile sí. El baile sí. Tienes que practicarlo, porque si no, tienes muchos bailes, tienes mucha información. En el día a día, en tu cabeza, hay mucha información también de otras cosas. Pero el baile hay que practicarlo si no se olvida. Entonces, a nosotros, los que llevamos más años, si no lo practicas, se olvida. Pero los que empiezan de nuevo lo cogen como una esponja, lo absorben con más facilidad, si quieres.
0: Si algú que això li crea l'atenció, que es vulgui apuntar, com es pot posar en contacte amb vosaltres?
1: Pues mira, ahora durante el mes de septiembre, lo que queda de septiembre, estamos en Camp Masellera, de lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde. Se pasa por el despacho de allí que tenemos, en esa franja horaria, y nada, le informamos, hablamos con ellos, lo intentamos orientar y aconsejarle a qué clase tiene que ir, a qué clase.
0: Avui ens has explicat com funciona, però també has vingut a presentar-nos algunes de les activitats que tenim amb Sant Boi Vall. Veig que tens una llista davant molt llarga, és a dir, més enllà del dia a dia de les classes, també feu moltes coses.
1: Pues sí, hacemos un calendario anual con todas las actividades que hacemos, y luego también puede ser alguna que no hayamos pensado y en un momento dado decidimos hacerla y se hace. Y este es el caso que nos va a pasar este sábado. Este sábado en el Experience, en la zona del Alcampo, de 6 de la tarde a 9 de la tarde hacemos baile, un taller clase de baile, que la gente vendrá a bailar por libre, lo que quiera bailar. Y de vez en cuando cortaremos la música y sacaremos uno de los profesores que tenemos en la asociación y les enseñará a hacer una secuencia, un baile, unos pasos y tal. Intentamos de que, esto será abierto a todo el mundo, a la gente que venga a nuestra escuela, a la gente que no haya bailado nunca, a gente de otras escuelas, pues pueden venir allí, pasar un rato diferente, divertido, y también conocernos a nosotros, conocer a los profesores. Que yo es de una de las cosas que presumo en general de dos cosas de la asociación, y es del buen ambiente que hay y de los profesores. Son profesores que son de escuela y son muy buenos a la hora de enseñar las clases, tienen mucha paciencia y no se va nadie de la clase sin haber aprendido un paso. Y todo esto es lo que vamos a hacer este sábado, pero luego hace dos semanas hicimos la fiesta de Vicenca. Ahora tenemos preparada el día 3 de octubre en los jardines del Ateneo, que es donde normalmente hacemos todas las actividades al aire libre. Vamos a darle la bienvenida al otoño. Luego celebramos el Oktoberfest, celebraremos Halloween, celebraremos la cena de Navidad, celebramos fin de año. Y luego ya todo un repertorio durante el 2027 de actividades. Intentamos hacer una actividad al mes o dos. Tampoco para saturar, porque también tenemos familia y a veces hay que repartirse con la familia. Pero una actividad o dos cada mes sí hacemos.
0: Clar, per tant, aquestes activitats seria per la gent que està dins de Sant Boi Vall, no?
1: Bueno, hay unas en concreto que son únicas y exclusivas, como por ejemplo la cena del socio,
0: sí, sí,
1: pues
0: claro.
1: Para los socios.
0: Sí, sí.
1: Pero todas las actividades están abiertas a todo el mundo, a todo el pueblo, a todo Sant Boi, a todo el que quiera venir. Sí que es verdad que, aunque se cobran, son actividades subvencionadas por la asociación, el socio paga un precio muy asequible y el no socio pues a lo mejor paga 2 o 3 euros más. Es la diferencia. Porque intentamos motivar a la gente que vale la pena participar y ser partícipe de la asociación de San Boival. Entonces, con la cuota de socio, al ser una asociación sin ánimo de lucro, el dinero que recogemos tenemos que invertirlo en los socios.
0: Sí, claro.
1: Entonces el no socio pues paga un poquito más.
0: ¿Dirías que ara mateix Sant Boi Vall està en creixement, segons passen els anys?
1: Bueno, pues te diré que cuando nosotros en la junta que estamos actualmente lo cogimos ahora hace 3 años, había 190 socios y a día de hoy somos más de 500. Entonces sí, ha crecido mucho, no sé lo que creceremos este año. También es verdad que siempre por motivos familiares o laborales y tal, siempre hay alguna baja, pero reales, reales, a lo mejor somos algo más de 500 socios ahora, o sea que hemos crecido potencialmente mucho y espero este año también crecer un poquito más.
0: Doncs queda feta la presentació. Últim missatge que vulguis enviar als santboians i santboianes perquè s'acostin a Camp Sallera a tenir més informació sobre aquest curs que està a punt de començar a Sant Boi Vall.
1: Pues mira, yo me fijo muchas veces cuando voy paseando por la calle parejas que están sentadas en la terraza del bar y están los dos con el móvil. O los ves paseando y ni se miran, ni se hablan, ni se dicen nada porque es quitarte de la monotonía. Si te quieres quitar de la monotonía, si te quieres quitar de la rutina, si te lo quieres pasar bien, si quieres conocer gente nueva y gente que no viene a contar problemas cuando uno va a bailar, viene a aportar, a sumar, a ser positiva, pues pásate por Camp Masellera de lunes a jueves de 7 a 8, aprenderás a bailar, se sociabiliza con la gente y nos olvidamos un poquito del móvil.
0: Em fa la sensació que t'haurem de tornar a convidar de nou perquè hi ha un concert que volem explicar, però això serà en un altre moment. José María Peinado, moltes gràcies per atendre'ns avui i visitar-nos a Gent de Carrer.
1: Moltes gràcies a vosaltres i hasta la propera.
2: Passa un minut de 8:15, és el moment dels esports. I avui comencem parlant de futbol i ho fem del CIO Cooperativa, que aquest dissabte comença una nova temporada. Després de baixar de Lliga Elite a Primera Catalana, l'equip ha mantingut el bloc de jugadors de la casa amb 13 renovacions, però a més ha pogut incorporar 10 fitxatges, gran part d'ells provenen d'equips juvenils. La Cope ha tancat una temporada quasi perfecta, amb 5 victòries de 5 i 15 gols a favor i només 3 en contra. Ara l'equip ja està preparat per la competició i, com la resta d'amistosos disputats, aquest dissabte tornen a jugar el Dani Jarque i aquest cop ho fa per jugar la jornada 1 de la Primera Catalana davant del Poble Sec, donant inici a una nova temporada il·lusionant per l'equip de Sant Boi. I per saber com arriba l'equip, ho comentem amb el director esportiu del FIA Cooperativa, Fran Arroyo. Bona tarda, gràcies per estar amb nosaltres.
3: Bona tarda a tothom.
2: No sé com estàs i com estan anant aquestes primeres setmanes d'entrenament, tant al primer equip com també a categories inferiors.
3: Bueno, doncs, estem molt contents. Vale? Hem arrencat l'activitat fa 5 setmanes amb el primer equip. Estem a la cinquena en setmana de Lliga, però a nivell de futbol base també. Molt content de poder començar el dia 1 amb tots els equips i amb totes les categories noves que hem pogut guanyar i la gent molt, molt animada aquesta pretemporada.
2: Et volia preguntar què t'esperes més a nivell de club que de primer equip aquest any, perquè vam parlar amb el president, amb el Francisco Ramos, al juny, i ens va dir que era fins i tot difícil créixer més per l'espai que té el camp.
3: Sí, a nivell de creixement en quant a equips, creiem que estem en un sostre, estem en 30 equips i ja els vam fer la temporada passada i al final és un tema de qualitat, ja no tant de quantitat. Serà la cinquena temporada també que estarem gestionant el club i bueno, en aquestes estem. El fet de no poder créixer més pel tema dels espais ens fa que puguem doncs, intentar treballar amb la màxima qualitat per continuar creixent a nivell esportiu, a nivell social, perquè bueno, el Futbol 7 vam aconseguir l'ascens a preferent històric al club. Futbol 11 ho tenim tota primera, el juvenil després de 4 anys vam aconseguir pujar-lo i en aquestes estem.
2: Tu ho has dit, es van donar ascensos en aquest mes de juny, alguns ascensos molt importants. Serà també una temporada exigent, no?, en aquestes noves categories.
3: Molt, molt, molt, molt, molt exigent, com et dic. I era un tema de consolidació, aquesta última temporada, i se'ns van regalar ascensos molt treballats i molt contents d'haver-los aconseguits. I continuarem treballant per seguir consolidant i que la gent estigui contenta i faci club i els nanos i les nenes, que també han crescut amb un equip a la Vic que està molt ple, doncs que puguin continuar fent futbol al barri.
2: Doncs li desitgem molta sort i que gaudeixin molt aquesta temporada els nens i nenes del CIO Cooperativa. Parlem del primer equip, que aquest any ha fet 13 renovacions i 10 fitxatges per aquesta temporada de primera catalana. Segueix sent un planter força jove i amb gran part dels jugadors que han viscut aquests ascensos dels últims anys. No sé, Fran, com veus l'equip?
3: Doncs la veritat és que molt bé. Vale, tenia molt clar que era important poder també mantenir part del bloc, vale? I així ha estat. I aquestes són les persones, són els jugadors que puguin contagiar a la resta de gent jove, que com bé dieu, doncs s'han incorporat gent jove, gent amb experiència, en bones categories, però joves. I aquestes setmanes, aquests entrenaments, aquests partits ens estan servint precisament per això, vale? De poder equacionar, de que vagin tots a una i poder aconseguir el que tots volem.
2: No sé com s'han donat aquests fitxatges i com és que s'ha donat tant aquest perfil de jugador, sobretot amb experiència de juvenil nacional, que també estava l'any passat, jugadors consolidats, però que fan el seu primer pas en el futbol amateur.
3: Bueno, des d'allà fa un parell de temporades hi ha un oferiment gran, vale? En quant a jugadors i de diferents perfils i tipus, i aquesta ha estat en base a les necessitats que nosaltres teníem que tenir a l'equip, doncs afegir aquestes incorporacions. I pensant en jugadors, vam fer 2 setmanes i mitja de postemporada, que no és gens habitual en equips amateur, però no volíem fitxar per fitxar, sinó que volíem intentar, doncs, bueno, veure'ls en el nostre entorn, amb els nostres jugadors, el nostre vestidor, i creiem que estem amb un bon encert.
2: I també una incorporació que s'ha donat, la més recent, és la de l'Alan Renato. Entenc, Frank, que també està relacionat amb la malaurada baixa del Toni, que sembla que es perdrà gran part de la temporada, no? El Toni Colom.
3: Bueno, l'Alan ja era un jugador que coneixia persones del vestidor, que ens havien recomanat, ha estat entrenant, és una persona és un jugador més edat, veterana, que fa molt vestidor i que entrena molt bé, que físicament és un jugador que està molt bé, i segur que sumarà a la llàstima a la lesió del Toni, que ja no va acabar bé la temporada i no l'ha pogut començar de bona manera, però bueno, el Toni Colom està molt vinculat al vestidor, està a cada entrenament, està a cada partit i és un dels 5 capitans i allà està.
2: Li enviem molts ànims al Toni des d'aquí. L'equip va començar la pretemporada fa pràcticament un mes, el 18 d'agost, com a preparador físic també del primer equip. No sé com els has vist a nivell físic.
3: Estem carregant cames, sabem que són setmanes complicades perquè entrenaments, partits entre setmana, han tingut partits de molta exigència, ja no tant dels rivals de segona catalana com els rivals de Lliga Elit, com el rival de tercera ref, o sigui, i recent descendir com era el canvi d'aleta a Lliga Elit. O sigui, han estat rivals que no ens ho han posat fàcil i amb això estem, amb sobrecàrregues, amb patit de molèsties, però intentarem arribar de la millor manera al primer partit de competició.
2: No sé com s'han trobat, com s'han donat aquests partits. Han sigut 5 victòries de 5, ho hem explicat al principi, l'última davant de l'Acadèmia Hospitalet. No sé quines són les sensacions, a més de que entenc que ha sigut exigent i que arriben amb les piles cargades, però també amb molta feina feta.
3: En molts moments han estat partits, bueno, en diferents escenaris, però l'equip ha sabut competir. Sí que és cert que els hem jugat tots a casa, vale, i que ja les darreres temporades ja ha estat així. I com que l'equip després de... Ara tot just fa 4 mesos, vale, que vam jugar al Camp de la Pobla, aquell 16 de maig, que demà farà 4 mesos, l'equip ha estat amb moltes ganes, i el club, i tothom ha fet el reset, i la gent, i pugen en massa a fer-se socis durant tota la setmana, el cap de setmana, i pensem que era important això, poder fer reset, que tothom pogués recuperar l'estiu, i tornar amb les mateixes ganes. I el cos tècnic, hem incorporat la figura del Víctor, en Buku, que era una figura ja important dins del vestidor, i es incorpora totes al cos tècnic, i això fa, doncs, bueno, també seguir sumant i enriquint el que vindrà.
2: I ara que comenceu aquesta temporada primera catalana, quin objectiu us marqueu després de baixar Lliga Elit i de tornar a jugar aquesta categoria?
3: Bueno, i la reunió de l'equip abans de començar l'entrenament era molt clar, el missatge és molt clar i és el que sempre ens ha donat. Prepara el partit de la setmana, no passa res més, i quan arribi les últimes 5 jornades veurem on estem. L'any passat, després de 3 ascensos i poder conviure a la Lliga Elit, l'equip i el club va madurar molt, i aquest estat no ens estarem de plantejar-nos objectius ambiciosos, però sapiguem que serà molt exigent, que hi ha tots els descendits de Lliga Elit al mateix grup, que hi ha equips històrics també al grup, i camps i desplaçaments molt complicats, i que no serà gens fàcil. Vam passar a puntetes per la primera catalana fa 2 anys, quan mai el club havia estat, i l'hem de competir.
2: Justament et volia preguntar això. Pràcticament dels 3 grups, el 3, el vostre, és el més exigent. Hi ha equips històrics com el Júpiter, que també va ser a Lliga Elit, ho has dit, grans pressupostos com el Vilafranca, i a més el vostre equip ahir, el Futbol Club Sant Boià. No sé com veus aquest grup que us ha tocat a la Copa.
3: Bueno, sí, la Federació Catalana, els grups, o que així al final tingut la... Bueno, mai ens deixa de sorprendre que hem caigut tots en el mateix grup. Però bueno, ja et dic, serà molt, molt, molt difícil perquè dius a nivell de pressupostos, perquè nosaltres mantenim amb la nostra, jugadors joves, aquests partits, darrers partits han vist, han jugat juvenils, han jugat jugadors del filial i molt contents que s'hagin pogut adaptar i que estiguem el dissabte amb el camp ple per poder competir a totes.
2: Doncs primer partit, ho has dit, aquest dissabte a les 6 al municipal de Nijarque, on rebreu el Poble Sec. No sé com es troba l'equip per aquest primer duel i què us espereu.
3: Bueno, serà un partit difícil i cada setmana. En principi el partit serà... Aquest any jugarem un 4:15, vale? Estigueu atentes per si hi ha els canvis, però bueno, que no seran gaire significatius i la gent pujarà en massa. I segur que aquí al nostre camp vindran a competir-nos, vindran rivals que mai han jugat, o pràcticament no coneixen ni el camp, i aquí a casa ens hem de fer forts sí o sí, plantejar el nostre estil. L'equip vol jugar encara més, vale, que les últimes temporades, i de segur que ho farem molt bé.
2: Ja per acabar, Frank, què li diries als aficionats del CIA Cooperativa, no només de cara a aquest partit, sinó aquesta temporada?
3: Els aficionats, ja sabeu, mai ens deixen sols, mai ens han deixat caure, i ho estan demostrant durant les setmanes, fent-se soci, recolzant l'equip aquí, cada partit, i serà una gran festa dissabte.
2: I aquest missatge al final també es trasllada a les famílies, que a més de jugar amb els nens, la gran majoria també ve veure el partit del primer equip, no?
3: Correcte, ja, sí, tenim entrenadors que, de la base, que són jugadors del primer equip, ara hem incorporat el Pablo, el porter del primer equip, és l'entrenador porter del club, i així com a molts que estan col·laborant i que els nens els veuen i es reflexen i són molt propers, i el vestidor, passadissos, entrenaments, i això fa de nosaltres una gran família.
2: Fran Arroyo, director esportiu del CIA Cooperativa, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest dissabte.
3: Molt content de parlar amb vosaltres un altre cop i moltes gràcies per tot.
2: Que vagi molt bé. Una pausa i seguim amb més esports parlant del Futbol Club Sant Boià.

0: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiria Leu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12 vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
4: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: I seguim parlant de futbol i ara ho fem del Futbol Club Sant Boià. L'equip afronta una nova temporada primera catalana amb ganes de mantenir les bones sensacions del final de la temporada passada després d'aconseguir la salvació. L'equip ha fet 9 renovacions, un canvi menys radical que les temporades anteriors, però també ha incorporat 13 fitxatges amb noms destacats com Beñat Palenzuela o Izan Maldonado. En aquesta pretemporada l'equip ha sumat 2 victòries, un empat i 2 derrotes, guanyant l'últim duel disputat aquest dissabte al Joan Baptista Milà davant del Poble Sec. Ara els de Sant Boi comencen la temporada visitant diumenge el camp del Júpiter, equip que ve de baixar de Lliga Elite. Un duel exigent per començar una nova temporada. Així que per veure com arriba l'equip rebem a Ràdio Sant Boi a l'entrenador del Futbol Club Sant Boià, Alberto Triguero. Bona tarda, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
1: Bona tarda, Albert, gràcies a vosaltres.
0: No sé com estàs i com us trobeu aquests últims dies de pretemporada, que ja s'apropa la Lliga.
1: Doncs amb moltes ganes ja de començar, perquè les temporades no és que siguin llargues, però sí que fa molt de temps que vam acabar i llavors ha passat molt de temps, així que amb moltes ganes de començar ja a competir.
0: Primer et volia preguntar a nivell personal, perquè comences el teu primer inici de temporada amb el Sant Boià, perquè vas arribar al desembre de l'any passat. No sé com afrontes aquesta temporada com a entrenador.
1: Doncs bé, amb moltes ganes, amb molta il·lusió. La veritat és que des que vaig arribar la temporada passada el tracte ha sigut excel·lent i el grup humà que s'ha format és molt bo, i així que amb moltes ganes de començar i il·lusionat.
0: L'equip aquest any ha fet 9 renovacions, ho hem dit que són més que les temporades anteriors, que venien de 4 renovacions o més. No sé com s'han donat aquesta continuïtat dels jugadors perquè ha decidit que segueixin aquest nou.
1: Bueno, jo crec que és una de les bases, no? Ja ho vam dir quan vam arribar, que per créixer un grup has de tenir una base i donar continuïtat a aquesta gent que creus que pot aportar al club i on el club es veu reflexat en aquests jugadors, i crec que ha sigut així, no? La idea era renovar el 50% dels que vam acabar gairebé, i a partir d'aquí intentar incorporar gent per sumar al grup i millorar el que teníem.
0: D'altra banda, és veritat que també s'han fet 13 fitxatges amb jugadors d'experiència a Lliga Elite o fins i tot Valenzuela, que llegíem que ha fet debut a la segona federació. No sé com s'han donat aquestes incorporacions, quin perfil buscàveu després de les renovacions.
1: Bueno, la idea era això, aportar nivell, ganes, sobretot això, moltes ganes de competir i de venir al Sant Boi, no? Perquè era una de les coses que s'havien perdut o que gairebé costava, no?, que la gent s'animés a vindre. I l'objectiu era això, gent amb motivació, amb ganes, amb experiència, i que volgués jugar amb nosaltres. I bueno, és cert que hem tingut sort. Àlex ha fet un bon treball a l'estiu i tenim bones incorporacions. A veure ara el dia a dia si és així.
0: Em volies entrar justament en Palenzuela, perquè a més de venir a segona federació és que ve de lluny, ve del Real Irún. Entenc que serà com una sessió d'un any, o no sé si es quedarà a Barcelona ja.
1: Bueno, en principi ve a estudiar per aquí i llavors mentre estudia estarà amb nosaltres, a veure si va bé i està content, i el podem fer de casa nostra també.
0: No sé com s'ha adaptat a Sant Boi venint del País Basc.
1: Bueno, de moment molt bé, és un jugador, una persona molt humil, és molt juganer, s'ha adaptat molt bé al grup. És cert que hem fet un grup, portem 4 o 5 setmanes, no? Però tot i així s'ha fet un grup humà molt sa, molt bo, i la veritat que és un dels jugadors a tenir en compte.
0: Doncs el veurem aquesta temporada. En aquesta pretemporada que deies heu sumat 2 victòries contra equips de primera catalana, 2 derrotes i un empat contra els equips de Lliga Elite, algun bé de baixar de la tercera federació. No sé com han anat aquests duels.
1: Bueno, ja ho vam dir l'altre dia, que vam començar, és cert que amb moltes proves la pretemporada, molts jugadors tant del filial com juvenils i gent que estava provant, i ens va costar una mica tancar el grup i poder començar a treballar com cal, i els primers partits ens va costar molt. A partir d'aquí és cert que hem anat creixent, donant passes endavant a poc a poc, i hem acabat bé. Encara queda molt i molt a treballar, però les sensacions són positives.
0: Just ho deies, el partit del Poble Sec, que també vas tenir com aquesta sensació que vau començar una mica adormits i a la segona part us veu aixecar. No sé quines conclusions t'ha portat aquesta pretemporada, que és el que s'ha de treballar de cara a aquestes setmanes que teniu per endavant.
1: Bueno, aquestes coses que vam parlar, que és un equip que no s'ha d'omplir la panxa tan fàcilment, que hem de ser, ens hem d'exigir, perquè al final som un grup que ha de competir cada setmana, i que si no estem al 100% doncs no ens donarà, no? I és cert que havíem fet un parell de setmanes bones, en camp de Llafià van sortir les coses bé, a casa contra el canvi també, i semblava que bueno, ja estava tot fet, i vam arribar a Poble Sec i ens van donar un cop de realitat que si no estem al nostre nivell, si no treballem i no estem concentrats, doncs les coses costaran. És cert que se'n va anar a donar compte i la segona part va canviar, i hi ha jugadors que també ens imprimeixen aquesta intensitat dintre del camp que és necessària i que alguns ho han de donar un pas endavant per adaptar-se a aquests, però bueno, el missatge és aquest, no, no cometre aquestes errades, no relaxar-nos i treballar cada dia.
0: També és veritat que veu començar amb els tours més exigents perquè veniu de Sabadell B, que deu baixar de tercera federació, no sé com van anar aquests primers partits, on al final començava la temporada contra els equips més exigents, com dic, de la pretemporada.
1: Bueno, Sabadell va ser complicat, va ser el juvenil de divisió d'honor, em sembla, i clar, un equip que ens va sometre, es va treure la pilota, ens va costar. Sí que és veritat que hem començat treballant des de zero, des de la part de la defensiva, i no havíem gairebé provat res a nivell ofensiu com pilota, només era a nivell defensiu, i amb això no vam patir, però no tant. I en pilota és cert que el no conèixer, no tenir relacions entre els jugadors, els dos, tres primers partits ens va costar molt en pilota. Ara al final doncs ja es veu les coses, l'equip que té les coses més clares, que sabem a què volem jugar, i s'ha notat una diferència en això, sobretot en el model.
0: És veritat que han seguit peces importants com l'Ivan Fuente, el Joan Avellanet, que són dels dos capitans, però al final amb 13 fitxatges

0: molt feixut, no?, durant el dia a dia, i la motivació i exigència serà la mateixa.
1: Doncs et pregunto, Alberto, després d'aconseguir la salvació a l'última jornada per la temporada passada, quin objectiu es posa a l'equip per aquest any, a primera?
0: Doncs ja ho has dit bé, ens vam salvar com ens va salvar a l'últim minut gairebé de la temporada. Llavors l'objectiu és començar un projecte sòlid, ambiciós, amb gent de la casa que vulgui jugar amb el Sant Boi, intentar guanyar cada cap de setmana i a partir d'aquí salvar-nos, no patir tant com l'hem passat, i si fem les coses, competim i estem al nivell que hem d'estar, doncs ja veurem on ens porta, no, això, però jo crec que l'objectiu és estar al nostre millor nivell cada cap de setmana per competir al màxim.
1: I preguntava el presi al juny que al final també buscaven jugadors perfil Joan Avellanet, que s'ha criat al Sant Boià i ha pujat fins al primer equip. Es podrà apostar, entenc que la pretemporada s'ha fet, però es podrà apostar per la temporada per jugadors juvenils que puguin també pujar al primer equip?
0: És la idea. A mi, bueno, jo sóc d'aquest perfil d'entrenador que li agrada confiar en la gent jove. La idea és aquesta, és cert que ja hem fet pretemporada nosaltres quatre juvenils, jugadors de camp, i els dos porters han vingut a fer un cop de mà durant la pretemporada. També la realitat és que el Sar és gran, de primera juvenil, saltar a primera catalana sense aquest cop del filial que no s'ha pogut fer. Llavors la idea és aquesta, faran dinàmica nosaltres entre setmana, en el dia a dia, algun dia. Si es pot i estan al nivell i aprofiten les oportunitats, no serà per oportunitats donarem a partir d'aquí, si donen el nivell, encantats. És una mica la idea del club i la meva.
1: Doncs ho anirem seguint. Alberto, parlàvem fora de micro que grup exigent aquest any, baixen equips històrics com el Júpiter, pressupostos grans com la Vilafranca, i suma-li que teniu també l'equip Baircia, el Cooperativa. No sé com veus aquest grup 3 de la Primera Catalana.
0: La veritat que molt motivant, és cert que és un grup molt difícil. Al final els quatre que baixen de Lliga Elite estan amb nosaltres, també equips que ja estaven a la categoria com Escó, Rapitenca, que són equips Fundació Vilafranca, que va fer una temporada molt bona, i equips com el Cambrils, que han pujat amb molta ambició i fent les coses molt bé. Un grup difícil, complicat, però a la vegada també ho vam parlar aquest setmana amb els jugadors, que també motivant, no? Al final el que agrada al jugador és anar diumenge a la Verneda, no? Doncs són partits que il·lusionen, que motiven i que entrenem per aquest tipus de partit. Així que difícil, exigent, però amb moltes ganes de competir-la.
1: M'avanço una mica per preguntar-te que serà el teu primer derbi de Sant Boi amb el CIA Cooperativa. Entenc que també ganes d'entrar a l'equip, no?, de jugar un derbi.
0: Al final aquests partits són bonics, són que també donen a la ciutat un pes important. Llavors sí, amb moltes ganes de viure un partit d'aquest i d'aquesta magnitud, i amb molta il·lusió de competir-lo.
1: Això ho veurem a l'octubre, el primer partit, sí, que ho has dit tu, contra el Júpiter, diumenge a les 12 a la Verneda. Com es troba l'equip aquesta setmana pel debut?
0: Bé, la veritat que hem tingut algun jugador que amb molèsties que no ha pogut completar tota la pretemporada sencera, però estem bastant complets, està l'equip bé, arribem amb bones sensacions. Esperem que les coses surtin com estan sortint fins ara i afrontar el partit amb la màxima exigència que pot tenir el grup.
1: No sé què coneixes del rival del Júpiter que ve de baixar de Lliga Elite.
0: Al final, el Júpiter és un equip que porta molt de temps amb el Juanjo, el míster, un equip també que porta una base sòlida, ha renovat bastant de l'any passat de Lliga Elite. Ha incorporat bons jugadors, és un equip que li agrada jugar amb la pilota. La pretemporada que han anat ha sigut una mica, bueno, com totes les pretemporades, no? Alguns moments bons i d'altres dolents, però un equip que és clar aspirant a estar dalt a aquest ascens. Llavors serà un partit complicat i un rival que ens suposarà molt, molt difícil.
1: Doncs ho veurem diumenge a la Verneda, però també t'ha preguntat, de cara ja al segon partit, què li diries a la gent que us pugui venir a veure el Joan Baptista Milà?
0: Doncs això, que s'animin, que crec que s'està intentant fer les coses molt bé. Com a mínim hi ha molta il·lusió, moltes ganes, molta gent implicada que vol que les coses surtin bé. Això diu molt de les persones que hi ha dintre, i els jugadors amb molta il·lusió. Al final aquestes ganes de competir, si hi ha gent fora que ens anima, ens arropa i és aquest jugador número 12, no, que diuen, doncs tot serà una mica més fàcil, no? Així que s'animin a ajudar, sobretot al futbol base, que vinguin a veure reflexat aquest tipus de jugador, Joan Avellanet, Albert,

0: Saures, que va sortir del juvenil, ja està amb nosaltres, bueno, que vinguin i s'animin a veure reflectits en aquests jugadors.
1: L'any passat el club ja va insistir molt, també fins i tot va donar entrades gratuïtes, entenc que també és l'objectiu del club aquest any, no? Que vingui cada cop més gent al Joan Bautista Vila.
0: Al final tenim un estadi espectacular, no? Que si està ple de gent, sí que sumaria molt. Si no ve la gent, doncs al final et sent sol, no? I crec que és molt bonic que s'ompli l'estadi, i l'objectiu hauria de ser aquest, tenir el Joan Bautista Vila a ple cada cap de setmana que juguem allà, perquè així podríem gaudir del Sant Boi i poder que les coses surtin millor.
1: En ganes d'aquest segon partit, t'he de preguntar el rival d'aquesta segona jornada, quin serà? Amb ganes de votar un cop més el Joan Bautista Vila.
0: Sí, al final jugar allà sempre dona il·lusió, la pretemporada hem fet 4 partits allà, és un camp que a mi especialment m'agrada perquè les dimensions són molt grans i pel nostre model de joc ens va molt bé. Així que sí, amb moltes ganes de començar.
1: Doncs primer de Berneda i després us veurem al Joan Bautista Milà. Alberto Triguero, entrenador del Futbol Club Sant Boià, gràcies per parlar amb nosaltres i molta sort aquest diumenge.
0: Gràcies a vosaltres.

Voleu aprendre català o millorar-ne el nivell? Apunteu-vos a un curs del Consorci per a la Normalització Lingüística. Inscripcions per alumnes preferents de tots els nivells, 14 i 15 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes d'inicial i bàsic 1, 16 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de bàsic 2 a suficiència 3, 17, 18 i 21 de setembre. Inscripcions per a nous alumnes de C2, 21 de setembre. Molt important, sol·licitud de prova de nivell fins al 8 de setembre. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb el Servei de Català de Sant Boi de Llobregat al telèfon 93 652 95 85 o samboi@cpnl.cat. També podeu consultar la pàgina web cpnl.cat/inscripcions. Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota o potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

0: Bona tarda, us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi en una nova edició de l'informatiu Vespre. Avui posem la mirada en la tornada a l'escola. En plena discussió del model educatiu entre ensenyament i els docents, el govern de la Generalitat anuncia que climatitzarà tots els centres educatius fins al 2031, una mesura que afecta dos centres de Sant Boi. Avui és dimarts 15 de setembre del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Els instituts Marianao i Rafael Casanova de Sant Boi rebran 1 milió d'euros cadascun per millorar la climatització de les seves instal·lacions. Tots dos formen part dels 100 centres educatius prioritaris que el govern ha seleccionat per actuar davant les situacions de calor a les aules, considerats aquells on la situació és més insostenible, Albert Vilar.
1: La inversió ha sumat 2 milions d'euros a Sant Boi i les actuacions es començaran a desplegar abans del 2028. El pla preveu instal·lar aire condicionat o sistemes d'aerotèrmia, així com millorar la ventilació i incorporar energies renovables. Els alumnes valoren les millores a gent de carrer.
2: Fa molta calor a les classes o què?
3: Molta, moltíssima.
4: Sí, ja perquè ha passat l'estiu, però en aquell moment un calor que no es podia suportar.
5: Que no hi ha ventilats a totes les classes i fa calor.
3: Demasiat. Algunes classes hi ha aire condicionat, però a la majoria només hi ha ventiladors que estan una mica antics i és insuportable.
2: Ara justament han anunciat que hi haurà, sembla, com més refrigeració, que posaran alguns sistemes. Aquest és un dels instituts de Sant Boi que s'invertirà 1 milió d'euros per fer això. Com creieu que podrà canviar, diguéssim, les vostres classes, el fet de que hi hagi almenys una mica de climatització?
3: El fet de que estiguem més concentrats, ja que el fet de la calor et distreu molt i fa sobretot que entri molt de son i es facin les classes més passades.
5: Sí, no, la veritat que millorarà l'ambient per tema de treball i tot.
4: Sí, jo crec que millorarà les ganes de vindre.
0: Aquesta és la primera fase d'un programa de 100 milions d'euros per climatitzar els centres prioritaris de Catalunya. El govern preveu arribar progressivament a tots els centres públics abans del 2031, amb una inversió global de 2.558 milions d'euros.
1: L'Ajuntament podrà jugar un paper clau al pla, ja que al no haver-hi suficient pressupost per cobrir totes les despeses, les hauran d'avançar els ajuntaments, retornades a llarg termini pel govern, tot i ser una altra legislatura. L'Institut Rafael Casanova no ha volgut fer declaracions sobre la inversió i l'Institut Mariano explica a Gent de Carrer que desconeixia la mesura fins avui. La regidora d'Educació, Maria València, apunta que Sant Boi viatja en bona direcció cap als objectius establerts.
6: Venim d'unes construccions que són realment antigues, és a dir, tenim centres educatius amb molts anys de vida i amb un ús molt intensiu. Llavors, el poder millorar, atenent també els canvis climàtics del moment actual, creiem que és un gran repte per nosaltres. I no dic que haguem, és a dir, que siguem, estem treballant, no dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores.
0: A més, ha sigut un estiu on a Sant Boi s'han renovat instal·lacions, pintat espais, millorat paviments i enllumenat, instal·lat aparcaments per a bicicletes i patinets.
1: Una de les principals novetats són les pèrgoles fotovoltaiques, que permetran generar energia renovable i alhora crear zones d'ombra als patis. El projecte, amb una inversió municipal de 2,2 milions d'euros, afecta 5 centres, Benviure, Marianao, Rafael Casanova, Ciutat Cooperativa i Josep Maria Siurana. Ho explica també la Maria València.
6: Ja fa temps que estem treballant en com millorar els patis de les nostres escoles per poder també generar proteccions solars, generar també espais molt més confortables, inclús espais que puguin acollir activitats al centre, a l'exterior. Hem intentat instal·lar ja fa anys tendals i ara ja des de fa un temps estem instal·lant pèrgoles. Estem acabant d'instal·lar-ne 4 pèrgoles noves en 4 centres educatius. En aquest cas són pèrgoles fotovoltaiques que el que pretenen justament és treballar també amb noves energies per poder fer sostenible els usos dels centres, inclús també, en alguns casos, els excedents aniran a parar a la comunitat veïnal.
0: Les actuacions, però, avancen a ritmes diferents. A la Ciutat Cooperativa, la pèrgola ja està acabada i en ús, mentre que al Benviure l'estructura ja està instal·lada, però encara falten les plaques solars. Al Josep Maria Siurana, les obres encara no han començat i està previst actuar-hi a finals d'octubre. D'aquesta manera, l'Ajuntament reconeix que encara hi ha feina a fer.
6: No dic que haguem assolit tot el que volem, però estem caminant cap a aquestes millores, no? I per tant, segurament a final d'octubre estem treballant ja des de fa temps a la comunitat educativa de l'escola Josep Maria Siurana. Serà una gran pèrgola que cobrirà tota la pista esportiva del Siurana i a l'any que ve ho farem a l'escola Antoni Tàpies. I seguirem treballant, no només en això, sinó en altres millores que puguin ajudar-nos a adaptar-nos a les emergències climàtiques que ens està deparant el present, com dèiem abans, i també el futur.
0: Tom plegat en una setmana on ha arrencat un nou any acadèmic amb la tornada a les aules de més de 12.400 estudiants de totes les etapes educatives aquí al municipi. Enguany el calendari escolar unifica l'inici de les classes perquè la major part de l'alumnat es reincorpori a l'activitat els mateixos dies, amb el gran gruix concentrant-se a l'educació primària i secundària.
1: Aquesta és la primera setmana completa de classes després de la vaga de professors del passat dimarts i l'alerta d'Incat que es va viure de dimecres. L'USTEC, després de les millores pactades amb el departament, ara demana augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB, una reducció de ràtios, un increment de plantilles o seguir impulsant l'educació inclusiva. El col·lectiu dels docents també es manifesten a Sant Boi i docents com la Noé Serrano expliquen que queden moltes jornades per endavant.
7: Ha sigut un inici de curs estrambòtic i agre. Hem tingut aquesta primera jornada de vaga totalment necessària perquè no hem d'oblidar, tot després de l'estiu, que estem iniciant el curs igual que amb les mateixes mancances que vam acabar-lo el curs anterior. Encara tenim aquesta falta de recursos, les ràtios massa elevades, dificultat per poder atendre adequadament tot l'alumnat. I a més ha sigut evident aquests dies previs de calor, abans que vingués l'alumnat a les aules, i abans del migdia ja teníem les aules a més de 30 graus. Per tant, la problemàtica continua i no hi ha hagut el canvi que necessitem, no? Se'ns demana un parèntesis i se'ns demana esperar, però l'educació dels nostres infants és ara mateix.
0: El desconcert també afecta les famílies de Sant Boi, que es veuen com les més afectades per la disputa entre professors i el Departament d'Ensenyament, ara per ara sense més vagues previstes després de la posada d'objectius en comú durant l'estiu.
8: Crec que la gestió d'aquesta vaga ha estat molt desencertada. Les famílies que donàvem suport als mestres hem sentit que els únics perjudicats han estat els infants, ni el Departament, ni el Govern, i el primer dia d'escola és un dia molt important, porten setmanes esperant-ho. Ho esperen amb moltíssima il·lusió, i aquesta il·lusió s'ha apagat. Comencem a més amb molta incertesa, no sabem exactament que s'està demanant des de les assemblees, ni què passarà. Les famílies són part del sistema educatiu i creiem que hem d'estar molt més informades.
0: Davant aquestes demandes, la regidora d'Educació de Sant Boi, la Maria València, reconeix que encara queda feina per fer i defensa que aquestes reivindicacions del professorat són legítimes i que s'han d'atendre.
6: Jo he estat 25 anys a les aules. Sé de la complexitat que es pateix a les aules i en el centre, sé de la tensió que això genera al col·lectiu docent. No podem obviar unes realitats educatives molt canviants en el moment actual i això ens requereix pensar el sistema i els models educatius amb uns nous paradigmes. I això és cert que requereix de temps. Quan hi ha una demanda de ràtios o una demanda de recursos per atendre la diversitat, el decret d'inclusió, tot això és legítim, crec que tothom n'és conscient i és veritat que cal avançar en una negociació positiva, propositiva i de consens, segurament no de forma immediata, però sí que amb uns terminis més que raonables.
0: Protecció Civil ha activat el Pla Especial d'Emergències per inundacions per demà dimecres. El Meteocat preveu intensitat i acumulació de pluja al litoral de Catalunya per aquest dimarts 16 de setembre, entre les 6 i les 12 de la nit. Les precipitacions poden anar acompanyades de tempesta, de calamarsa i de ratxes fortes o molt fortes de vent.
1: En cas de pluja intensa, l'Ajuntament demana precaució en els desplaçaments, evitar les zones inundables i informar-vos pels canals oficials. La passera es tancarà si les pluges fan augmentar el cabal del riu.
0: I ara que sembla acabar-se aquest període de calor molt intensa que ens ha portat l'estiu, volem posar la mirada enrere, concretament els darrers dos mesos de l'estiu, el més càlid de la història a l'Estat i del que s'han registrat 61 dies en situació d'onada de calor a la península i Balears.
1: Sant Boi no ha estat aliena a una de les imatges més impactants d'aquest estiu, els incendis, que ens han deixat un balanç de 15 morts i més de 120.000 evacuacions a Catalunya. Només fins al 17 d'agost, els incendis havien afectat més de 16.800 hectàrees de superfície agrícola i ramadera. Les indemnitzacions pels sinistres que afectaven bestiar ja superaven els 2 milions d'euros. Al municipi, dotacions de bombers han hagut de controlar focs de zones industrials, com una empresa paperera o una bogaderia, a més d'haver-nos situat al tercer nivell del Pla Alfa per perill d'incendi.
0: A peu de carrer, les santboianes confirmen que la calor d'aquest any ha estat especialment forta.
9: Jo crec que sí, que ha sigut un dels estius més calorosos i insuportables. Ha fet moltíssima calor, insuportable. Sí que és veritat que uns altres anys també ha fet calor, però no ha sigut aquesta calor tan xafugosa.
10: Jo crec que sí, que és la que més calor ha fet. No havíem arribat mai a 40 graus i aquest any estàvem a 39, a 39 i algo. Una cosa bona que ha fet l'Ajuntament és obrir els espais aquests climàtics, tant sigui la piscina com la biblioteca, que això està molt bé.
11: Per nosaltres sí que ha estat dels més calorosos, sobretot aquest que hem estat més temps a casa, sí que hem tingut que tenir l'aire condicionat dia, nit i ventiladors de sostre, instal·lar-ne.
0: Els incendis també han tingut repercussió al medi ambient. Ha alliberat 11,6 milions de tonelades de CO2, a més de les enormes pèrdues econòmiques a sectors agrícoles, ramaders, empresarials o d'infraestructures.
1: Els diversos episodis de calor extrema, en la majoria de casos, han encarit la factura dels veïns i veïnes de Sant Boi, que apunten a uns preus desorbitats amb un consum que encara al setembre no s'ha aturat.
11: A nivell factura de la llum ho hem notat bastant. Respecte a l'any anterior, la factura ha sigut molt més alta perquè hem tingut que tenir tot el dia l'aire. I encara el tenim, perquè encara fa calor.
10: Sí, sí, es nota. Que tenim que anar canviant d'actitud i d'hàbits, perquè ara l'estiu és aixecar-te al matí. Nosaltres tenim terrassa, fins a les 10:30 pot sortir fora. Però hi ha les 10:30 cap a dintre, persianes avall i aires acondicionats.
9: Sí, sorprenentment hem pagat menys que altres anys, això sí que és veritat, i mira que tenim els aires acondicionats, estan 24 hores quasi tot el dia, és a dir, posats. Sí, sorprenentment ha sigut més econòmica aquestes factures d'aquest
0: estiu. Una de les grans lliçons d'aquest estiu és que alguns focs ja superen la capacitat de resposta tradicional. Per exemple, fins al 18 d'agost, els mitjans aeris del Miteco havien acumulat 8.753 hores de vol, un 78% més que el mateix període del 2025.

0: 3CAT Info.
1: Bona nit, és la una. D'aquí 15 minuts a un quart de 10 començarà el Catalunya Nit amb Manel Elias, però fins llavors repassem algunes de les informacions més destacades d'aquest dimecres. Tret de sortida per l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, el govern espanyol destina 1.760 milions per modernitzar el Prat els pròxims 5 anys. S'inclouen els diners per redactar el projecte i reservar els terrenys per les mesures ambientals. El gruix dels diners són ara per ampliar la T1 i remodelar la T2. El govern marca un termini de 10 anys per assolir la inversió en educació del 6% del PIB. Serà una injecció de recursos progressiva, segons assegura l'executiu, però sense concretar el calendari. Pel que fa a l'acord de país en l'àmbit educatiu, Junts i els socis parlamentaris del govern, Esquerra i els Comuns, hi participaran, però en critiquen el plantejament. L'encariment dels carburants dispara la inflació. Els preus van pujar un 4% a l'agost a Catalunya. Girona és la demarcació on més s'ha notat l'augment. Els sindicats demanen revisions salarials per protegir el poder adquisitiu dels treballadors. La Xina pot vetar a partir d'avui la sortida dels seus ciutadans a fora del país si creu que es posa en risc la seguretat industrial o tecnològica. Les noves regles volen mantenir el control sobre sectors com la intel·ligència artificial i ajudar a competir amb els Estats Units. El PSC portarà al ple d'aquest mes a la Paeria de Lleida la prohibició de portar burca i niqab al carrer. Asseguren que l'objectiu és garantir els drets de les dones. La mesura s'inclou en la nova ordenança de civisme i les sancions podran arribar als 750 euros. De moment, però, no ha superat el tràmit en comissió. L'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya ha aconseguit per primer cop el premi al millor curt internacional de ficció creat per estudiants que concedeix l'Acadèmia de Cinema de Hollywood. L'obra premiada que entra a la cursa pels Òscar és The Dragon Letter, del jove cineasta indi Sanjin Jingmet, format a Barcelona.
0: Esports.
2: Derrota de l'Espanyol davant el Rayo Vallecano per 2-1 en una primera part molt dolenta de l'equip blanquiblau, que ha suposat un llast per als de Manolo González. L'Espanyol és vuitè provisional a la classificació amb 7 punts. També a la primera divisió acaba de començar la segona part de l'Alavés 0, València 0, i a dos quarts de 10 començarà l'Elx-Madrid. I el Barça, per la seva banda, jugarà demà al Camp Nou contra el Racing de Santander, un duel que no es donava des de fa 15 anys. A tot això, l'estadi Blaugrana acollirà la final de la Lliga de Campions masculina de futbol del 2029, segons ha decidit aquest matí el comitè executiu de la UEFA.
1: I pel que fa al temps, després d'un dia estable i molt càlid, aquest dimecres arriba un canvi de temps. Matí amb cel variable i a partir del migdia tindrem ruixats i tempestes localment intenses a la meitat est, Pirineu i Prepirineu i Catalunya Central, més de 40 mil·límetres en 30 minuts, pluja torrencial. Al vespre s'intensificaran el litoral i prelitoral central fins al Camp de Tarragona, on poden ser molt abundants.
0: Trescat Info.

Atenció, veteranes i veterans de l'esport a Sant Boi. Trobeu a faltar la pilota? O potser el vostre metge us ha prescrit la recepta verda per fer salut? Arriba la segona temporada del Futbol Caminant Sant Boi. L'esport mix, ideal per homes i dones majors de 50 anys. Una activitat totalment adaptada, sense córrer i sense contacte, on el millor gol és cuidar-se i gaudir de la complicitat de l'equip. Us esperem a partir del 9 de setembre, els dimarts a les 10 del matí, al camp de futbol del Marianao Poblet. Truca ja i reserva la teva plaça al 636 48 42 01. Organitza Associació de Jubilats i Pensionistes de Sant Boi.

Yes.

yeah.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada, més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

divendres. Ja està, s'ha acabat la setmana. I ara què? Doncs apuja el volum i entra a casa Babylon. Música urbana, ritmes del món, fusió, mestissatge i molta festa. Amb Marc Isern i Rubén Sierra. Ella mana cap a l'alterrat, fumant la verdura sempre de proximitat. Divendres a les 8 del vespre, Casa Babylon. El cap de setmana comença i cap. Thank you.